0: Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.
1: La vida és un viatge, és un ball, una festa. La vida és una cúmbia,

Mai t'has preguntat, mai t'has preguntat com és la teva veu quan respires? I mai t'has preguntat com és la teva veu quan et diu ho tornis a intentar?

0: anar amb el gra. Ona Malgrat.
1: Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.

0: Ona Malgrat. Ona Malgrat.
1: Ona Malgrat, 107.4.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Tret de sortida aquest dijous al calendari de vagues dels docents per exigir millores laborals. Els treballadors i treballadores de les escoles bressol públiques, privades i concertades criden avui a l'aturada general per reclamar menys ràtios a les aules, dignificació salarial i més finançament. Enceten d'aquesta manera la primera de les 17 vagues convocades pels sindicats majoritaris fins al 5 de juny a les diferents etapes educatives com a mostra de rebuig al pacte entre Educació, Comissions Obreres i la UGT. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 7 de maig i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. El papa Lleó XIV visitarà la presó de Can Brians i congregarà una trobada multitudinària a l'estadi olímpic Lluís Companys, adreçada als joves. Són alguns dels punts destacats de l'agenda del pontífex a Catalunya que començarà d'aquí a un mes i que també tindrà escales a la Sagrada Família i Montserrat. Sobre aquesta visita en parlarem tot seguit amb la directora de la Fundació del Convent de Santa Clara, Sor Lucía Caram. El govern espanyol comença a coordinar l'operatiu per rebre el creuer amb el brot d'antivirus que hauria d'arribar a les Canàries aquest cap de setmana. L'evacuació del passatge començarà dilluns vinent i els 14 ciutadans espanyols, entre els quals hi ha 5 catalans, ingressaran en un hospital de Madrid per fer la quarantena. El govern ha acordat un nou model de tarifes per equiparar en 4 anys els sous dels treballadors del sector social que plega més de 120.000 professionals a Catalunya. El pla preveu la inversió de 150 milions d'euros anuals. L'expedient de regulació d'ocupació presentat per Nestlé afectarà prop de 180 treballadors a Catalunya, més de la meitat dels anunciats a Espanya. L'impacte més important recaurà en les oficines centrals d'Esplugues de Llobregat. En menor mesura, també es preveuen acomiadaments a les seus de Girona i Reus. Dels esports destaquem que el Barça disputarà una nova Final Four de la Champions d'handbol, la 8ª consecutiva. Els blaugranes van obtenir el bitllet amb una victòria sobre el Nantes per 31-21 en la tornada dels quarts de final. Van destacar les actuacions d'Aleix Gómez, autor de 10 gols, i d'Emil Nielsen, amb 16 aturades. La fase final de la competició es disputarà els dies 13 i 14 de juny a Colònia. I en cultura, els Docs Barcelona explorarà les fractures del món contemporani, la 29a edició del Festival Internacional de Cinema Documental, que s'allargarà fins al 17 de maig. Més de la meitat dels títols són de producció catalana. Passen 3 minuts de les 7, és moment per comprovar com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous amb una avaria a hores d'ara activa a la B10 a la Ronda Litoral a l'altura de la Barceloneta, que obliga a tallar un carril de circulació provocant 5 quilòmetres de retencions en sentit nord cap al nus de la Trinitat. A hores d'ara també trobem retencions a la mateixa via, però en sentit sud, des de Sant Adrià de Besòs. Al nus de la Trinitat també recordem aquesta lentitud habitual per la C58 des de Sant Quirze i també a la Ronda de Dalt, on hi ha retencions en sentit sud fins a Montbau. Al Vallès també hi ha congestió habitual de 3 quilòmetres a la AP7 a Cerdanyola en sentit nord i també en sentit sud entre Mollet i Barberà. També trobem retencions habituals a la C17 i C59 a Parets del Vallès i Caldes de Montbui en direcció Barcelona. Des del Llobregat l'entrada també deixa retencions cap a la capital catalana per la A2 i la B23 des de Pallejà i el Papiol. De moment això és tot des del RAC. Bon dia.
1: I ara temps pel temps. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
3: Bon dia, avui no faltaran els ruixats una altra vegada. De fet, al llarg d'aquest matí ja els núvols han de continuar sent força abundants en alguns indrets, sobretot del nord del país, a les comarques de Girona, amb boires també a les valls pirinenques, a la Catalunya central, i ja ràpidament els núvols aniran inflant a les muntanyes de Barcelona i de Tarragona. De fet, al voltant del migdia ja començaran a deixar els primers ruixats, sobretot a les muntanyes tarragonines, també al massís de l'Ordal, a les muntanyes de Collserola, també dels dos Vallesos, i hem vist aquesta tarda sí que aquests ruixats s'estendran d'una forma molt més evident, especialment al Pirineu Lleidatà, arribant fins al Berguedà, fins al Ripollès. També hi haurà marxa per Clariana, sobretot a la Costa Brava, i amb una tarda que si fa no fa serà com la d'ahir pel que fa a la temperatura. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa. Edició Matí.
1: Avui arrenca el calendari de mobilitzacions dels docents per exigir millores laborals. Els treballadors de les escoles bressol públiques, concertades i privades, criden aquest dijous a la primera de les vagues previstes pel sector en les diferents etapes educatives. És l'inici d'un mes atapeït d'aturades a les aules, en concret 17, fins al 5 de juny, tant de caràcter nacional com territorial. Els sindicats majoritaris de l'educació les convoquen per rebutjar l'acord tancat entre el govern i Comissions Obreres i la UGT. A la protesta d'avui, la plantilla Les Llars d'Infants reclama una dignificació salarial, l'equiparació amb altres etapes de les condicions i millores en salut laboral, menys ràtios a les aules i un finançament públic adequat. La plataforma 03 ha convocat manifestacions aquest migdia a les quatre capitals catalanes i la Generalitat ha decretat serveis mínims del 33% dels educadors i d'un membre del claustre. A la vigília de la primera de les vagues ja s'han succeït diferents accions de protesta a escoles, a instituts i també als serveis territorials del Departament d'Educació per demanar-li al govern que es reobrin les negociacions de millora de les condicions laborals i del sistema educatiu. En té més detalls l'Ester Minguell.
4: A Barcelona, representants dels sindicats convocants de les vagues, USTEC, la CGT, professors de secundària i l'intersindical, han accedit a les oficines del Consorci d'Educació per mostrar el rebuig a l'acord de millora educativa. Denuncien l'immobilisme del govern i l'insten a seure a negociar. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC i Andreu Navarra de professors de secundària.
5: Estem disposats a donar continuïtat a unes negociacions que no s'haurien d'haver trencat en cap moment i poder arribar a un acord que realment doni resposta a les necessitats de les persones treballadores, que reverteixi totes aquestes injustícies salarials i educatives que estem patint.
6: No pot ser signar un acord amb sindicats minoritaris i enrocar-s'hi durant mesos quan la pràctica totalitat de la plantilla ha sortit al carrer a exclamar que això no és un acord de país. No se senten representats amb això i no pots anar insistint.
4: Aquestes protestes són l'inici del calendari de mobilitzacions previstes fins al 5 de juny. La CGT ha ampliat la convocatòria de vaga a tots els treballadors.

0: Estarem a dintre fins que, d'alguna manera, se'ns doni algun tipus de compromís per tal que la consellera d'Educació canvi de parer i, sobretot, el govern entengui doncs, que no pot continuar mantenint aquest pols amb la comunitat educativa.
1: I a Terrassa, al Vallès Occidental, la comunitat educativa de l'Institut Escola Feixes ha tallat el trànsit durant 10 minuts també per reivindicar millores al sector i donar suport a les mobilitzacions i les vagues. Ha estat poc temps, però suficient per desesperar alguns conductors i també per mostrar la complicitat d'altres. Però coincidint amb l'inici de les mobilitzacions, des del sindicat Comissions Obreres han fet públics els detalls de l'acord signat al març amb la UGT i amb el Departament d'Educació. Malgrat el rebuig majoritari del professorat, el sindicat defensa que es tracta d'un pacte amb un impacte qualitatiu sense precedents i ha allargat la mà a USTEC i a la resta d'organitzacions perquè s'hi sumin. El pacte preveu la incorporació d'un miler de nous professionals per a l'escola inclusiva el curs vinent i millores salarials pel professorat, els PAE i les educadores i les educadores d'educació especial, integradors socials i tècnics d'educació infantil. Ho ha assegurat Edu Núñez, secretari general de Comissions Obreres d'Educació.
2: L'acord és un instrument. És un instrument per continuar la lluita per millorar el sistema educatiu a Catalunya. No és l'únic instrument. Hi ha més. Per això mateix, dintre d'aquest itinerari de Comissions Obreres, tenim la iniciativa legislativa popular al Parlament, que contempla que com a mínim hi hagi un 6% del producte interior brut que es destini a l'educació. Això és fonamental.
1: I encara en aquest context ja són 905 les escoles i instituts públics que amenacen amb no fer colònies i sortides al curs vinent, tal com venen anunciant fa mesos. Són el 40% del total de centres i s'han adherit a un manifest que s'ha presentat per deixar de fer aquestes sortides si el govern no implementa millores reals al sistema educatiu. Els impulsors de la iniciativa també denuncien les pressions que les direccions de molts centres estan rebent per part d'Educació per no deixar votar l'adhesió a aquesta iniciativa als claustres. Han afegit que si el curs vinent no es fan sortides ni colònies, serà responsabilitat del govern i del seu immobilisme per satisfer les demandes dels docents.
3: El tema de les sortides i colònies són activitats que nosaltres fem per vocació, o sigui, no estan remunerades ni estan dintre de o sigui, és pel voluntariat nostre, i llavors el que nosaltres volem és... Hem aturat aquestes sortides i colònies perquè el que nosaltres volem és que es valori la figura del docent, que no estem bé, estem en mode supervivència fa molts anys, aquestes samarretes de fa 12 anys, o sigui, 14 anys, i encara estem amb l'SOS.
1: Set i deu, us ho destacàvem en titulars, una visita a la presó de Can Brians 1 i una gran trobada concert a l'Estadi Olímpic Lluís Companys adreçada als joves. Aquestes són les principals novetats de l'agenda del viatge que el Sant Pare farà a Espanya i que començarà d'aquí a un mes. Durant els dos dies que estarà a Catalunya, Lleó 14 també visitarà, com ja s'havia anunciat, la Sagrada Família i Montserrat. Ens en dona més detalls en Jordi Casino.
4: El format escollit per la trobada que es farà a Montjuïc i que estarà adreçada a tothom, però especialment a la joventut, és el d'una gran festa amb actuacions musicals incloses i preveu aplegar unes 60.000 persones. L'acte es farà el dimarts, dia 9 de juny, al vespre, després d'una missa a la Catedral de Barcelona. L'endemà, el dimecres, dia 10, serà el dia fort del viatge a Catalunya amb la visita a la presó de Sant Esteve Sesrovires i a l'abadia de Montserrat al matí i a l'església de Sant Agustí al barri del Raval i a la Sagrada Família a la tarda, amb l'esperada inauguració de la Torre de Jesucrist. Juan José Omeya és el cardenal arquebisbe de Barcelona.
5: En todos los lugares vamos a tener eso también, la presencia de esa iglesia que se hace caridad, que se hace servicio a los más pequeños y a los más pobres. Y como se ha dicho, en Barcelona pues también estará no solamente en la bendición de la cruz, no estará solamente con todo el pueblo de Dios, la comunión en el estadio de Montjuïc, sino que también tendrá ese contacto con la vida de caridad, que son los voluntarios y cáritas que trabajan con los más pobres en Sant Agustí.
4: Durant la resta de la visita, que durarà una setmana, el Papa anirà al Congrés, on farà un discurs i es reunirà amb els Reis i amb Pedro Sánchez, a més de fer una missa a la Cibeles i una trobada a l'estadi Santiago Bernabéu. El viatge de Lleó 14 s'acabarà a les Illes Canàries amb una agenda centrada en la migració.
1: Doncs us ho acabem d'explicar, una visita que combina espiritualitat, mirada social i també lectura política d'un moment globalment convuls. Per interpretar-ne el sentit, en parlem ara mateix amb Sor Lucía Caram, ella és dominant.

0: Mica i directora de la Fundació del Convent de Santa Clara. Sor Lucía, bon dia i gràcies per acompanyar-nos tan aviat.
1: Moltes gràcies, molt bon dia.
0: El lema de la visita del Papa a Espanya és "Alceu la mirada". En un moment en què el món està tan convuls per guerres, migracions i per tanta desesperança, com hem d'interpretar aquest missatge?
1: Mira, a mí cuando me van posar el proposar aquest títol em venia la realitat de lo que jo estic vivint quan vaig a Ucraïna. Quan tota la gent els ha fallat, fins i tot gent que ve d'un país que està marcat per l'ateisme de la Unió Soviètica, per la secularització, enmig de la desesperació, la gent aixeca la mirada quan tot els ha fallat, buscant una resposta i buscant una referència. I ahir vaig entendre perfectament el que significava, no? Aixecar la mirada de les situacions que estem vivint i aixecar-les a Déu. El cardenal de Barcelona deia a la creu, que tindrem a la Sagrada Família. I per mi l'aixecar la mirada també té un sentit. Cada cop que Jesús a l'Evangeli aixeca la mirada, es troba amb el que té davant, no desconnecta de la realitat. Entonces, jo crec que això és important com a lema per als creients, aixecar la mirada, sí, per adreçar-nos a Déu, però el camí és trobar-nos amb els germans. I Jesús, quan aixeca la mirada, s'adona que té davant seu gent que té gana i és quan multiplica els pans i els peixos. En definitiva, quan els convida a compartir. Per mi és aquest el sentit de l'aixecar la mirada en aquesta visita del Papa Lleó.
0: L'agenda del Papa a Catalunya, em centro aquí perquè és el que ens toca geogràficament, és extensa, però hi ha tres o quatre escenaris que concentren tot el significat. El centre penitenciari Brians 1, Montserrat i la Sagrada Família, però també la trobada amb els joves a l'Estadi Olímpic. Quatre símbols, quatre idees molt clares. Res és gratuït en una agenda tan atapeïda. Amb quatre pinzellades, Sor Lucía, definim una mica els adjectius o per què aquests quatre símbols?
1: Jo penso que hi ha una cosa que és molt important, o sigui, el ve evidentment a Catalunya, el que significa la figura de Gaudí amb la seva obra impressionant, que és l'anunciar l'Evangeli des de la bellesa i els misteris de la vida de Jesús plasmat en la Sagrada Família, no? Una visita que realment és, té tot un significat que va més enllà de lo cultural, però que entra en el que és la bellesa, que també és el que ens porta Déu, no? La visita a Montserrat és un lloc de referència en Catalunya. La muntanya de Montserrat, la comunitat de monjos, i és un lloc de peregrinació, és un lloc de fe i un punt de trobada essencial. I sense dubte, en el cor del Papa Lleó, missioner, estan els més pobres. I la visita a Brians i als més pobres en la parròquia dels Agustins posa de manifest la seva opció preferencial i que penso que són coses que ell ha volgut personalment posar-les, no? Sí, el primer venia per la Sagrada Família, però s'ha trigat molt en fer el calendari perquè ell ha volgut posar alguns esdeveniments que per ell són els més importants. De fet, el Papa Francesc tenia també pendent, i per això la visita a Canàries, no? Quines són les opcions que ha de fer l'Església avui pels més pobres, no? Sense dubte, les presons són un lloc claríssim, no? Vaig estar a la presó i van venir a visitar-me, no? Pues estas són les obres de misericòrdia que l'Església ens proposa des de sempre i que ens anirà sorprenent com el Papa, el seu missatge és molt clar, molt directe, i mai s'oblida dels més pobres. I per altra banda, el seu missatge és un missatge evangèlic. Sense dubte, si l'Evangeli no incomoda, vol dir que no hem entès l'Evangeli, no? I així com s'havia fet molta propaganda de com s'hi financiaria la visita del Papa i les trobades que tindria, ell ha decidit, no, jo aniré i em trobaré amb qui jo vull. I ell vol trobar-se amb el poble de Catalunya, a Montserrat. La Sagrada Família és més universal per tots.
0: Perfecte.
1: I sense dubte anar a Brians a trobar-se amb els més pobres.
0: Sor Lucía, caram, doncs gràcies per fer-nos d'entrada aquesta interpretació. Jo crec que tindrem més dies per seguir-ne parlant. Gràcies per acompanyar-nos avui. Bon dia.
1: Moltes gràcies, bon dia.
2: Notícies en xarxa. Informació al detall.
0: Passa. passant dos minuts d'un quart de vuit del matí. Avui també us expliquem que el govern espanyol comença ja a coordinar l'operatiu per rebre el creuer amb el brot d'antivirus que hauria d'arribar a les Canàries aquest cap de setmana. L'evacuació del passatge començarà dilluns vinent i Espanya gestionarà la repatriació amb els països d'origen. Els 14 ciutadans espanyols, entre els quals hi ha 5 catalans, són asimptomàtics i ingressaran en un hospital de Madrid per fer la quarantena. La infecció, recordem, que ha deixat 3 morts, un afectat en estat crític i 4 possibles contagis més. És una crònica de la Maite Polo.
3: La ministra de Sanitat, Mònica García, ha explicat que l'Hospital Gómez Ulla pertany al Ministeri de Defensa i compta amb un mecanisme que garanteix l'aïllament total dels pacients. Ha comparegut amb el ministre de Justícia, Fernando Grande Marlaska, després d'una reunió aquest dimecres amb el president del govern.
4: Los españoles que están a bordo, que como digo son 13 pasajeros y un tripulante, serán evaluados, serán examinados cuando lleguen a Canarias y serán trasladados en avión militar a la base militar de Torrejón y de ahí al Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, donde permanecerán atendidos, examinados y permanecerán en cuarentena todo aquel tiempo que sea necesario que dispongan los protocolos clínicos.
3: L'antivirus es contagia amb poca probabilitat entre persones, però ha passat dins del vaixell perquè es tracta de la soca andina, la que es transmet entre humans. Tot i això, a diferència del coronavirus, és poc eficaç contagiant-se, segons el secretari de Salut Pública. Una altra de les diferències és que és un virus conegut i no es pot passar la malaltia sense símptomes. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, insisteix a demanar calma.
5: Té una letalitat gran, entre el 30 i el 50%. No estem davant d'una broma, però tampoc estem davant, molt probablement, d'una nova pandèmia, sobretot perquè el virus és conegut, no muta, té una capacitat infectiva molt reduïda. Volem donar la informació, que hi hagi transparència, sobretot amb un objectiu final, que és que no hi hagi alarmisme infundat, mantenir la calma dintre d'unes coordenades de preocupació, d'actuació planificada i protocolitzada.
3: El període d'incubació de l'antivirus és d'entre 3 i 8 setmanes.
0: La plantilla de Girona Més Neta ha ratificat el preacord amb el 82% dels vots a favor de desconvocar la vaga de recollida d'escombraries. El pacte, entre altres, inclou que aquest any l'empresa assumirà un increment salarial de l'1% i dona un marge de mig any per negociar horaris i torns del servei. Deia que fins a 178 treballadors a Catalunya es veuran afectats per l'expedient de regulació d'ocupació presentat per Nestlé. L'impacte principal es concentrarà a l'oficina central d'Esplugues de Llobregat, amb 158 empleats afectats, mentre que també hi ha 12 acomiadaments previstos a Girona i 8 a Reus. El procés de negociació s'ha constituït amb una mesa formada per representants sindicals d'UGT i Comissions Obreres, amb representants també de la CGT i del CESIF. A partir d'ara, s'obre un període de consultes de fins a 30 dies amb reunions ja programades durant el mes de maig i principis de juny. El govern ha acordat un nou model de tarifes per equiparar en 4 anys els sous dels treballadors del sector social que aplega més de 120.000 professionals a Catalunya. Així ho ha anunciat el president Salvador Illa durant una visita a Vic, on ha lloat el pla pilot desplegat al CAP Vic Sud per reduir el temps d'espera del procés de dependència. Han seguit la visita els companys del Nou TV.
6: El model d'atenció a la dependència aprovat amb èxit a Vic s'estendrà a tot Catalunya a partir de l'estiu i fins al març vinent. La mesura, marcada en el Pla Cura, ha permès agilitzar el procés de dependència i reduir el temps d'espera dels 397 dies actuals a 60, gràcies al sistema integrat. Així ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, en una visita aquest dimecres al CAP Vic Sud i l'Hospital Universitari. El model s'estendrà als 26 centres de salut integral de referència, coneguts com a CESIR. Durant l'acte, Illa ha explicat que el govern ha acordat un nou model de tarifes per equiparar els sous dels treballadors del sector social en 4 anys. Actualment, la bretxa salarial entre l'àmbit social i la mitjana del sector públic és del 37%.
7: Equiparar la retribució de 120.000 persones que curen aquelles persones que necessiten ser curades, que les atenen, aquelles persones que necessiten ser ateses en l'àmbit social perquè puguin equiparar-se a algú que són altres professionals que treballeu a altres àmbits, en concret l'àmbit de salut. Hi havia una diferència, tots ho coneixem, això ho tenim perfectament diagnosticat, que feia insostenible la situació. Marcarem un camí d'equiparació salarial.
6: L'executiu català destinarà 150 milions d'euros anuals fins a arribar a una inversió de 600 milions d'euros al 2030, quan preveu que s'assoleixi aquesta equiparació reivindicada pel sector.
8: Thank you.
0: El Barça disputarà una nova final four de la Champions d'handbol, la vuitena consecutiva. Els blaugranes van obtenir el bitllet amb una victòria sobre el Nantes per 31-21 en una tornada dels quarts de final. Després d'un inici amb el marcador més ajustat, els de Carlos Ortega van imposar la seva autoritat. Àlex Gómez va ser el màxim golejador amb 10 gols i Emil Nielsen va tornar a ser una assegurança sota pals amb 16 aturades. La fase final es disputarà els dies 13 i 14 de juny a Colònia. El tècnic blaugrana destaca el mèrit de convertir en un hàbit un fet excepcional.
8: Otra Final Four, pues parece como que es una rutina, pero fijaros los equipos que se quedan ahí al borde del abismo, ¿no? Hay equipos, grandes proyectos que llevan muchos años intentando ganar y muchas veces ni se clasifican, ¿no? Y nosotros, pese a los recortes, pese a los cambios, esta sección tiene un ADN ya de hace mucho tiempo, competitivo.
0: El Barça ha celebrat el títol de campió de la Lliga F amb l'afició. Va rebre el trofeu després del triomf contra el Llevant per 5-0. El conjunt blaugrana, que va segellar el títol matemàticament fa dues setmanes, va esperar a tornar al Johan Cruyff per fer la festa. Amb la final de la Champions i de la Copa a l'horitzó, la capitana, Alexia Putellas, deixa clar que la fam de títols es manté intacta al vestidor.
9: Ho donarem tot, com bé ha dit el Pere, el míster, treballarem molt dur perquè volem aconseguir-les, volem aixecar tots els títols un altre cop. De nou, ho volem fer, tenim l'ambició, tenim equip, anem a per totes, ens veiem a Oslo, ens veiem a Les Palmes.
0: Abans de la celebració, l'equip blaugrana va signar una nova golejada sobre el Llevant. Vicky López va obrir la llauna amb un xut des de fora l'àrea. Clàudia Pina va fer un doblet en el seu retorn a la titularitat i Carla Julià va aprofitar els minuts per sumar el tercer gol en els darrers quatre partits. Xerten Leip va culminar la maneta davant un equip valencià que ja ha certificat el descens de categoria. El Barça ha començat a preparar el clàssic de diumenge contra el Real Madrid, en què, si puntua, serà campió de Lliga. Després de dos dies de descans, els de Hansi Flick van exercitar-se amb l'única absència de Lamine Yamal, baixa per al que resta de temporada. Mai abans els blaugranes han sentenciat un títol en un duel contra l'etern rival. El partit, a més, serà el retorn d'un clàssic al Camp Nou després de 3 anys. Jules Koundé explica que el vestidor afronta la cita carregat de motivació.
10: Veo el equipo muy bien, muy enchufado. Creo que todos tenemos muchas ganas de jugar el clásico y que además tiene su importancia porque podemos ganar la liga con una victoria. Bueno, un empate, pero la victoria sería lo mejor. Así que el equipo la veo bien, hemos entrado muy bien hoy y personalmente me siento bien, teniendo tiempo también para recuperar y la verdad con mucha ilusión.

0: Docs Barcelona explorarà les fractures del món contemporani. La 29a edició del Festival Internacional de Cinema Documental arrenca aquest vespre i s'allargarà fins al 17 de maig. Ens ho explica en David Navarro.
1: Del miler de pel·lícules candidates a participar al Docs Barcelona, els 57 films seleccionats segueixen tres grans eixos. El primer és que posa en cara els conflictes globals i explora la condició humana des de l'empatia, com The Woman Who Poked the Leopard, sobre l'activista Stella Nyanzi a Uganda. També qüestionen narratives oficials, com a Atlas de la Desaparición, sobre els represaliats franquistes traslladats al Valle de los Caídos. A més, es posarà el focus a la transformació de les ciutats en films com With Hassan Sant in Gaza. Amb una producció catalana de 19 documentals i 9 llargmetratges que la codirectora i cap de programació, Maria Colomer, destaca per la seva qualitat.
2: L'eix comú és que hi ha una intenció artística en totes aquestes pel·lícules que tenim aquest any. Són pel·lícules que no podrien ser podcast, no podrien ser llibres i no podrien ser programes de reportatges de tele, sinó que són pel·lícules per veure's al cinema.
1: El festival s'inaugura aquest dijous amb el film iranià A Fox Under a Pink Moon. Enguany, el Premi Docs d'Honor és per al cineasta Mark Cousins, a qui se li dedicarà una retrospectiva.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos el tret de sortida d'aquest dijous al calendari de vagues dels docents per exigir millores laborals. Els treballadors i treballadores de les escoles bressol, públiques, privades i concertades criden avui a l'aturada general per reclamar menys ràtios a les aules, dignificació salarial i més finançament. Enceten d'aquesta manera la primera de les 17 vagues convocades pels sindicats majoritaris fins al 5 de juny a les diferents etapes educatives, com a mostra de rebuig al pacte entre Educació, Comissions Obreres i la UGT. De seguida ho ampliem en conversa amb Ferran Aquilina, membre de la plataforma 03 Catalunya. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous 7 de maig. El papa Lleó XIV visitarà la presó de Can Brians i congregarà una trobada multitudinària a l'estadi olímpic Lluís Companys adreçada als joves. Són alguns dels punts destacats de l'agenda del pontífex a Catalunya que començarà d'aquí a un mes i que també tindrà escales a la Sagrada Família i Montserrat. Sobre aquesta visita n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en xarxa la directora de la Fundació del Convent de Santa Clara, Sor Lucía Caram.
2: Aixecar la mirada de les situacions que estem vivint i aixecar-les a Déu. El cardenal de Barcelona deia a la creu que tindrem a la Sagrada Família. I per mi l'aixecar la mirada també té un sentit. Cada cop que Jesús a l'Evangeli aixeca la mirada, es troba amb el que té davant. No desconnecta de la realitat. Però jo crec que això és important.
1: El govern espanyol comença a coordinar l'operatiu per rebre el creuer amb el brot d'antivirus que hauria d'arribar a les Canàries aquest cap de setmana. L'evacuació del passatge començarà dilluns vinent i els 14 ciutadans espanyols, entre els quals hi ha 5 catalans, ingressaran en un hospital de Madrid per fer la quarantena. El govern ha acordat un nou model de tarifes per equiparar en 4 anys els sous dels treballadors del sector social que plega més de 120.000 professionals a Catalunya. El pla preveu la inversió de 150 milions d'euros anuals. Dels esports, el Barça disputarà una nova Final Four de la Champions d'handbol, la 8ª consecutiva. Els blaugranes van obtenir el bitllet amb una victòria sobre el Nantes per 31-21 en la tornada dels quarts de final. Van destacar les actuacions d'Aleix Gómez, autor de 10 gols, i d'Emil Nielsen, amb 16 aturades. La fase final de la competició es disputarà els dies 13 i 14 de juny a Colònia. I de la cultura, els Docs Barcelona exploraran les fractures del món contemporani. La 21ª edició del Festival Internacional de Cinema Documental s'allargarà fins al 17 de maig. Més de la meitat dels títols són de producció catalana. Passen 3 minuts de 8:15 del matí obrint plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, la jornada d'avui comença amb dues avaries. La més recent, a la C33 a Montcada i Reixac, que talla un carril i deixa 3 quilòmetres de cues en sentit sud. L'altra avaria ha estat a la B10 a l'altura de la Barceloneta i obliga a tallar un carril que provoca 4 quilòmetres de cues en sentit nord. També trobem retencions a la mateixa via en sentit sud des de Sant Adrià de Besòs. Al nus de la Trinitat hi ha lentitud per la C50 avui des de Sant Quirze i a la Ronda de Dalt es fan cues fins a Montbau. Pel que fa al transport públic, atenció, perquè ara mateix els trens amb destinació a l'aeroport de Barcelona acaben el seu recorregut al Prat de Llobregat. Tot plegat és per una incidència en un tren a l'estació de les instal·lacions aeroportuàries que provoca retards generalitzats a la línia R2 Nord. I pel que fa al temps, avui no faltaran els ruixats tampoc. Aquest matí s'esperen núvols importants al nord del país, a les comarques de Girona, a les valls pirinenques i a la Catalunya central. Ja ràpidament els núvols s'aniran inflant fins a arribar a les muntanyes de Barcelona i de Tarragona. Al migdia cauran els primers ruixats, sobretot a les muntanyes tarragonines, a Collserola i als Dos Vallesos. I aquesta tarda els ruixats s'estendran d'una forma més evident, especialment al Pirineu Lleidatà. Hi haurà marge, però, per a les clarianes, principalment a la Costa Brava. La temperatura seguirà sense canvis.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho destacava. deixàvem suar en titulars, avui arrenca el calendari de mobilitzacions dels docents per exigir millores laborals. Els treballadors de les escoles bressol públiques, concertades i privades criden aquest dijous a la primera de les vagues previstes pel sector en les diferents etapes educatives. És l'inici d'un mes atapeït d'aturades a les aules, en concret 17 fins al 5 de juny, tant de caràcter nacional com territorials. Els sindicats majoritaris de l'educació les convoquen per rebutjar l'acord tancat entre el govern i Comissions Obreres i la UGT. A la protesta d'avui, la plantilla de les llars d'infants reclama una dignificació salarial, l'equiparació amb les altres etapes de les condicions i millores en salut laboral, menys ràtios a les aules i un finançament públic adequat. La plataforma 03 ha convocat manifestacions aquest migdia a les quatre capitals catalanes i la Generalitat ha decretat serveis mínims del 33% dels educadors i d'un membre del claustre. Doncs per entendre què hi ha al darrere d'aquesta vaga i per què el conflicte s'ha cronificat a Catalunya, en parlem tot seguit amb Ferran Aquilina, portaveu de la plataforma 03 Catalunya. Bon dia i gràcies per atendre'ns.
3: Bon dia, gràcies a vosaltres.
1: En els vostres comunicats parleu d'un model trencat i fragmentat amb fins a 5 formes de gestió diferents i condicions molt desiguals. Quines conseqüències té aquesta fragmentació per a les educadores, però també per als infants?
3: Clar. Home, principalment aquest model el que produeix és una falta d'equitat, una falta d'igualtat a tot el territori, a tot arreu de Catalunya. Val a dir que vull dir, aquesta gestió que has comentat de 5 models vol dir que no és el mateix, per exemple, un infant que viu a Reus, a Tarragona, Barcelona o Girona, perquè les condicions econòmiques que els poden oferir el que és els ajuntaments no poden ser les adients, depèn de la del finançament de la Generalitat.
1: Catalunya té les ràtios més altes d'Europa. Què implica això en el dia a dia i per què parleu fins i tot de violència cap a la infància?
3: Cal dir, vull dir que, bueno, que a nivell europeu es posen unes ràtios de 4, 6, 10. Nosaltres tenim els màxims, que són 8, 13, 20. Aleshores, això, clar, això per una persona, sola persona que està educant, doncs això, podeu imaginar que això és un número doncs, molt altíssim. Per tant, es demana això, i per això es demana violència. Violència també parlem davant dels infants, davant dels mestres i davant de les famílies, perquè clar, els mestres també volen educar, volen estar amb les famílies, i tot això produeix doncs, un problema molt, molt gran.
1: Demaneu un 03 universal, gratuït i 100% públic. Què hauria de fer el Departament d'Educació, però també els ajuntaments, per garantir un finançament estable i evitar que la manca d'oferta pública acabi, sobretot, reforçant la privada?
3: Clar, per això nosaltres diem de dir que sí, que hi ha tenim unes lleis, tenim això, però el que s'ha fet el desenvolupament de tot això no ha estat el correcte, fins i tot el finançament. Pensem que, vull dir, que ara el finançament és 1.800 per infant i el que volem per 3.800, incloent el menjador. Això ja només de dia ja és un propi problema perquè falta un finançament. Com ho han de fer els ajuntaments, que a vegades, moltes vegades no poden, i això vol dir que, vull dir, que no, hi ha, no és correcte. Per tant, vull dir que això genera un problema i s'hauria de fer doncs, el que diem nosaltres, una llei, unes condicions específiques legislatives per les quals això pugui ser ordenat des de la Generalitat.
1: Ferran Aquilina, estarem pendents d'aquesta vaga d'avui i també de la que heu de fer el proper 20 de maig. Gràcies per atendre'ns i bon dia.
3: Vale, a vosaltres.
0: Notícies en xarxa. Actualitat local.
1: Una visita a la presó de Can Brians 1 i una gran trobada concert a l'Estadi Olímpic Lluís Companys adreçada als joves. Aquestes són les principals novetats de l'agenda del viatge que el Sant Pare farà a Espanya i que començarà d'aquí a un mes. Durant els dos dies que estarà a Catalunya, Lleó 14 també visitarà, com ja s'havia anunciat, la Sagrada Família i Montserrat. És una crònica d'en Jordi Casino.
4: El format escollit per la trobada que es farà a Montjuïc i que estarà adreçada a tothom, però especialment a la joventut, és el d'una gran festa amb actuacions musicals incloses i preveu aplegar unes 60.000 persones. L'acte es farà el dimarts, dia 9 de juny, al vespre, després d'una missa a la Catedral de Barcelona. L'endemà, el dimecres, dia 10, serà el dia fort del viatge a Catalunya amb la visita a la presó de Sant Esteve Sesrovires i a l'abadia de Montserrat al matí i a l'església de Sant Agustí al barri del Raval i a la Sagrada Família a la tarda, amb l'esperada inauguració de la Torre de Jesucrist. Juan José Omeya és el cardenal arcabisbe de Barcelona.
5: En todos los lugares vamos a tener eso también, la presencia de esa iglesia que se hace caridad, que se hace servicio a los más pequeños y a los más pobres. Y como se ha dicho, en Barcelona pues también estará no solamente en la bendición de la cruz, no estará solamente con todo el pueblo de Dios la comunión en el estadio de Montjuïc, sino que también tendrá ese contacto con la vida de caridad, que son los voluntarios y cáritas que trabajan con los más pobres en Sant Agustí.
4: Durant la resta de la visita, que durarà una setmana, el papa anirà al Congrés, on farà un discurs i es reunirà amb els Reis i amb Pedro Sánchez, a més de fer una missa a la Cibeles i una trobada a l'estadi Santiago Bernabéu. El viatge de Lleó 14 s'acabarà a les Illes Canàries amb una agenda centrada en la migració.
1: Sobre aquesta visita n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa la directora de la Fundació del Convent de Santa Clara, Sor Lucía Caram. Caram ha assegurat que l'arribada de Lleó 14 a Catalunya és un crit d'esperança per als creients.
2: Aixecar la mirada de les situacions que estem vivint i aixecar-les a Déu. El cardenal de Barcelona deia a la creu que tindrem a la Sagrada Família. I per mi l'aixecar la mirada també té un sentit. Cada cop que Jesús, l'Evangeli, aixeca la mirada, es troba amb el que té davant, no desconnecta de la realitat. Però jo crec que això és important. Com a lema per als creients, aixecar la mirada, sí, per adreçar-nos a Déu, però el camí és trobar-nos amb els germans.
1: Un papa Lleó XIV que s'ha significat en proclames antibel·licistes davant el context geopolític actual. Doncs bé, aquest dijous està prevista la compareixença del ministre d'Assumptes Exteriors, José Manuel Álvarez, al Congrés per informar justament sobre la situació dels dos activistes de la flotilla Global Summit detinguts a Israel, com a mínim fins diumenge. Coincidint amb la sessió, l'organització de la missió humanitària ha convocat aquest dijous concentracions permanents de suport davant de la seu de la Unió Europea a Barcelona per exigir l'alliberament immediat de Saïf Abu Keshek i de Tiago Ávila. Mentrestant, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha tornat a donar un ultimàtum a l'Iran per acceptar el pla de pau proposat per Washington i ha assegurat que si Teheran accedeix a complir amb les condicions de l'acord, posarà fi a la guerra. No obstant, Trump ha advertit que si Teheran no accepta el document de pau, començaran els bombardejos que seran, diu, d'una magnitud i d'una intensitat molt més grans que fins ara.
0: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
1: Anem camí de 3:15 del matí. Avui també us expliquem que el govern espanyol comença ja a coordinar l'operatiu per rebre el creuer amb el brot d'antivirus que hauria d'arribar a les Canàries aquest cap de setmana. L'evacuació del passatge començarà dilluns vinent i Espanya gestionarà la repatriació amb els països d'origen. Els 14 ciutadans espanyols, entre els quals hi ha 5 catalans, són asimptomàtics i ingressaran en un hospital de Madrid per fer la quarantena. La infecció, recordem que ha deixat 3 morts, un afectat en estat crític i 4 possibles contagis més. Ens ho amplia tot plegat la Maite Polo.
6: La ministra de Sanitat, Mònica García, ha explicat que l'Hospital Gómez Ulla pertany al Ministeri de Defensa i compta amb un mecanisme que garanteix l'aïllament total dels pacients. Ha comparegut amb el ministre de Justícia, Fernando Grande Marlaska, després d'una reunió aquest dimecres amb el president del govern.
7: Los españoles que están a bordo, que como digo son 13 pasajeros y un tripulante, serán evaluados, serán examinados cuando lleguen a Canarias y serán trasladados en avión militar a la base militar de Torrejón y de ahí al Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, donde permanecerán atendidos, examinados y permanecerán en cuarentena todo aquel tiempo que sea necesario que dispongan los protocolos clínicos.
6: L'antivirus es contagia amb poca probabilitat entre persones, però ha passat dins del vaixell perquè es tracta de la soca andina, la que es transmet entre humans. Tot i això, a diferència del coronavirus, és poc eficaç contagiant-se, segons el secretari de Salut Pública. Una altra de les diferències és que és un virus conegut i no es pot passar la malaltia sense símptomes. El període d'incubació de l'antivirus és d'entre 3 i 8 setmanes.
1: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha explicat que des del govern català estan en contacte amb els 5 catalans a bord del creuer on s'ha declarat aquest brot d'antivirus. Illa ha expressat suport a les decisions del govern espanyol sobre aquest afer.
8: El meu suport, suport del govern de Catalunya a les decisions que està prenent al respecte a aquest creuer, el govern d'Espanya. Conec bé com funciona el CAES, conec bé com funciona la salut pública i no ens hem d'espantar, hem d'actuar sempre de la mà de la ciència per resoldre aquestes situacions. Per tant, enviar un missatge de serenor, de confiança i de suport a les decisions que s'estan prenent per resoldre aquesta qüestió i traslladar també que els catalans que estan en aquest vaixell, en aquest creuer, la informació que tenim és que estan, afortunadament, en bones condicions.
1: La plantilla del Girona Més Neta ha ratificat el preacord amb el 82% dels vots a favor de desconvocar la vaga de recollida d'escombraries. El pacte, entre d'altres, inclou que aquest any l'empresa assumirà un increment salarial de l'1% i dona un marge de mig any per negociar horaris i torns del servei. Els treballadors esperen ara que l'Ajuntament i l'empresa compleixin amb els seus compromisos, mentre que l'alcalde de la ciutat, Lluc Salelles, celebra que la negociació hagi arribat a bon port.
9: Creiem que és un bon preacord per a la ciutat de Girona, sobretot doncs, per dos motius. El primer i evident és perquè ens torna a situar en una realitat de normalitat del dia a dia i per tant doncs, que la gent pugui tornar a gestionar residus de manera eficaç i els carrers de la ciutat doncs, puguin estar nets. I de l'altre perquè entenem que és un preacord que ajuda també a millorar el servei de residus i de neteja viària a la ciutat de Girona.
1: Menys bones notícies amb els treballadors de l'empresa Nestlé, perquè fins a 175 treballadors a Catalunya es veuran afectats per l'expedient de regulació d'ocupació que ha presentat la multinacional suïssa. L'impacte principal es concentrarà a l'oficina central d'Esplugues de Llobregat, amb 158 empleats afectats, mentre que també hi ha 12 acomiadaments previstos a Girona i 8 a Reus. El procés de negociació s'ha constituït amb una mesa formada per representants sindicals d'UGT i Comissions Obreres, amb representants també de la CGT i del CESIF. A partir d'ara, s'obre un període de consultes de fins a 30 dies amb reunions ja programades durant el mes de maig i principis de juny. El govern ha acordat un nou model de tarifes per equiparar en 4 anys els sous dels treballadors del sector social que plega més de 120.000 professionals a Catalunya. Així ho ha anunciat el president Salvador Illa durant una visita a Vic, on ha lloat el pla pilot desplegat al CAP Vic Sud per reduir el temps d'espera del procés de dependència. Han seguit la visita els companys del Nou TV.
10: El model d'atenció a la dependència aprovat amb èxit a Vic s'estendrà a tot Catalunya a partir de l'estiu i fins al març vinent. La mesura, marcada en el Pla Cura, ha permès agilitzar el procés de dependència i reduir el temps d'espera dels 397 dies actuals a 60, gràcies al sistema integrat. Així ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, en una visita aquest dimecres al CAP Vic Sud i l'Hospital Universitari. El model s'estendrà als 26 centres de salut integral de referència, coneguts com a CESIR. Durant l'acte, Illa ha explicat que el govern ha acordat un nou model de tarifes per equiparar els sous dels treballadors del sector social en 4 anys. Actualment, la bretxa salarial entre l'àmbit social i la mitjana del sector públic és del 37%.
8: Equiparar la retribució de 120.000 persones que curen aquelles persones que necessiten ser curades, que les atenen, aquelles persones que necessiten ser ateses a l'àmbit social perquè puguin equiparar-se a el que són altres professionals que treballeu a altres àmbits, en concret a l'àmbit de salut. Hi havia una diferència, tots ho coneixem, això ho tenim perfectament diagnosticat, que feia insostenible la situació. Marcarem un camí d'equiparació salarial.
10: L'executiu català destinarà 150 milions d'euros anuals fins a arribar a una inversió de 600 milions d'euros al 2030, quan preveu que s'assoleixi aquesta equiparació reivindicada pel sector.
1: La Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona han acordat invertir 415 milions d'euros els pròxims 10 anys per regenerar el barri del Besòs i el Maresme al districte de Sant Martí. L'acord preveu que el govern aporti 150 milions d'euros i el consistori la resta, 265 milions. L'objectiu és accelerar les actuacions per rehabilitar el parc d'habitatge i garantir la seguretat dels veïns que viuen en edificis construïts durant els anys 50 i 60 i que tenen deficiències importants. Es podrien rehabilitar uns 4.000 habitatges distribuïts en 200 finques. Un govern de la Generalitat que vol augmentar també l'agricultura i la ramaderia ecològiques, ampliant a 73 els dinamitzadors que assessoren i acompanyen els productors que en fan. Es tracta de més del doble dels que hi havia fins ara i és una de les mesures encaminades a aconseguir que la meitat de la producció alimentària catalana sigui ecològica. La seva feina és, bàsicament, guiar agricultors i ramaders en qüestions legals i ampliar les prop de 287.500 hectàrees que actualment hi ha a Catalunya d'agricultura ecològica. Albert Mercè és dinamitzador i coordinador territorial.
11: Assessorat en la persona que s'incorpora a la producció ecològica, que és nou i per tant ha de fer la transició d'un sistema convencional cap a un sistema ecològic i per tant assessorar-la en tot el que sigui, però també aquella persona que ja està dintre el món de la producció ecològica i que per tant necessita de l'acompanyament.
1: El Rec Punt Zero d'Igualada ha arrencat amb bones expectatives. El barri del Rec s'ha omplert de visitants en l'inici de la 30a edició d'aquest festival que ofereix moda, cultura, gastronomia i artesania. Més detalls en la següent crònica de Canal Taronja Noia.
12: Una nova edició del Rec Punt Zero, el festival de moda, cultura i gastronomia que fins dissabte transformarà el barri d'Igualada en un gran circuit de pop-up stores, patrimoni industrial, activitats culturals i cuina de carrer.
13: Hi ha una proposta molt gran, tant de moda, és molt eclèctica perquè tenim des de grans marques a dissenyadors més emergents, artesans, però a més, tota aquesta proposta gastronòmica que tenim amb 37 punts de restauració diferents i després tota l'oferta cultural, que és molt àmplia, més de 30 activitats i totes elles gratuïtes.
14: Som de Torredembarra. Sempre procurem venir el primer dia perquè sembla que hi hagi d'haver menys gent, però déu-n'hi-do.
15: Molt xulo, la veritat, m'està agradant molt.
12: Un certamen que arriba a la 30a edició i que consolida el seu model com una de les cites comercials, culturals i urbanes més singulars del país. Més d'un centenar de marques participen en aquesta nova edició, amb una forta presència de moda catalana, que representa al voltant del 80% de les firmes presents al circuit.
1: Amb 9 minuts arribarem a les 8 en punt. El Barça disputarà una nova Final Four de la Champions d'handbol, la 8a consecutiva. Els blaugranes van obtenir el bitllet amb una victòria sobre el Nantes per 31-21 en la tornada dels quarts de final. Després d'un inici amb el marcador més ajustat, els de Carlos Ortega van imposar la seva autoritat. Aleix Gómez va ser el màxim golejador amb 10 gols i Emil Nielsen va tornar a ser una assegurança sota pals amb 16 aturades. La fase final es disputarà els dies 13 i 14 de juny a Colònia. El tècnic blaugrana destaca el mèrit de convertir en un hàbit un fet excepcional.
16: Otra Final Four, pues parece como que es una rutina, pero fijaros los equipos que se quedan ahí al borde del abismo, ¿no? Hay equipos, grandes proyectos que llevan muchos años intentando ganar y muchas veces ni se clasifican, ¿no? Y nosotros, pese a los recortes, pese a los cambios, esta sección tiene un ADN ya de hace mucho tiempo, competitivo.
1: En futbol, el Barça ha celebrat el títol de campió de la Lliga F amb l'afició. Va rebre el trofeu després del triomf contra el Llevant per 5-0. El conjunt blaugrana, que va segellar el títol matemàticament fa dues setmanes, va esperar a tornar al Johan Cruyff per fer la festa. Amb la final de la Champions i de la Copa a l'horitzó, la capitana, Alexia Putellas, deixa clar que la fam de títols es manté intacta al vestidor.
17: Ho donarem tot, com bé ha dit el Pere, el míster, treballarem molt dur perquè volem aconseguir-les, volem aixecar tots els títols un altre cop. De nou, ho volem fer, tenim l'ambició, tenim equip, anem a per totes, ens veiem a Oslo, ens veiem a Les Palmes.
1: I el Reus s'ha acomiadat de la fase final de la Champions d'hoquei patins amb una derrota als penals davant del Benfica. Els roig i negres es van quedar sense premi després de fer un meritori partit contra un dels favorits per aixecar el títol diumenge. L'equip va igualar dos cops el marcador amb les dianes de Martí Casas i de Marc Julià i va forçar una pròrroga que es va esgotar sense moviments al marcador. Les errades en els llançaments de penal, però, van acabar deixant eliminat el conjunt del Baix Camp. I avui és el torn del Barça, que s'enfrontarà a l'Sporting de Portugal en els quarts de final. Un partit amb aires de revenja, ja que els portuguesos es van imposar en la final del Mundial de Clubs el passat mes d'octubre. El Barça fa 8 temporades que no aixeca la Champions, mentre que l'Sporting ha guanyat en 3 de les últimes 6 edicions. I us parlem ara del Docs Barcelona, que explorarà les fractures del món contemporani. La 29a edició del Festival Internacional de Cinema Documental arrenca just aquest vespre i de les 57 pel·lícules seleccionades, 28 són de producció catalana. Ens ho explica en David Navarro.
18: Del miler de pel·lícules candidates a participar al Docs Barcelona, els 57 films seleccionats segueixen tres grans eixos. El primer és que posa en cara els conflictes globals i explora la condició humana des de l'empatia, com The Woman Who Poked the Leopard, sobre l'activista Stella Nyanzi a Uganda. També qüestionen narratives oficials, com a Atlas de la Desaparición, sobre els represaliats franquistes traslladats al Valle de los Caídos. A més, es posarà el focus a la transformació de les ciutats en films com With Hassan San in Gaza. Amb una producció catalana de 19 documentals i 9 llargmetratges que la codirectora i cap de programació, Maria Colomer, destaca per la seva qualitat.
19: L'eix comú és que hi ha una intenció artística en totes aquestes pel·lícules que tenim aquest any. Són pel·lícules que no podrien ser podcast, no podrien ser llibres i no podrien ser programes de reportatges de tele, sinó que són pel·lícules per veure's al cinema.
18: El festival s'inaugura aquest dijous amb el film iranià A Fox Under a Pink Moon. Enguany, el Premi Docs d'Honor és per al cineasta Mark Cousins, a qui se li dedicarà una retrospectiva.
1: I el Palau de la Música acollirà el 9 de juny el concert principal de la Diada Pau Casals, acte destacat de la celebració del 150è aniversari del naixement del músic català. És una crònica ara de Carina Bellver.
20: Deia Pau Casals que la música no es pot separar de la vida. Paraules que 150 anys després del seu naixement encara ressonen i no només entre els músics. Emmarcat en aquesta efemèride, la Diada Pau Casals pren un caràcter especialment significatiu amb un doble concert. El principal del 9 de juny al Palau de la Música, allà on Pau Casals assajava amb el quartet Casals i el pianista Alexander Melnikov, i un altre el 13 de juny de gratuït al Conservatori Municipal de Música de Barcelona. Un concert que comptarà amb les actuacions de l'orquestra de corda del Conservatori, també de l'orquestra Xavier Montsalvatge de l'Institut Escola Oriol Martorell, l'orquestra Voces i un conjunt de joves violoncel·listes dirigits per Antoni Ros Marbà. Jordi Pardo és el director de la Fundació Pau Casals.
21: La rellevància és que la flama està encesa, continua gràcies a les complicitats de les institucions, començant per el Palau de la Música i, evidentment, del Conservatori Municipal de Música i tots els músics i persones que abans he citat i moltes altres. Això ha anat creixent i evidentment, en el marc del 150, és un dels concerts principals d'enguany.
20: La Diada Pau Casals és una iniciativa que se celebra des de fa una dècada per commemorar el vincle històric i simbòlic del músic català amb la ciutat de Barcelona.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Tret de sortida aquest dijous el calendari de vagues dels docents per exigir millores laborals. Els treballadors i treballadores de les escoles bressol, públiques, privades i concertades, criden avui a l'aturada general per reclamar menys ràtios a les aules, dignificació salarial i més finançament. Enceten d'aquesta manera la primera de les 17 vagues convocades pels sindicats majoritaris fins al 5 de juny a les diferents etapes educatives com a mostra de rebuig al pacte entre Educació, Comissions Obreres i la UGT. Ferran Aquilina, membre de la plataforma 03 Catalunya, ha centrat l'arrel del problema fa pocs minuts des del Notícies en xarxa.
2: Tenim unes lleis, tenim això, però el que s'ha fet, el desenvolupament de tot això, no ha estat el correcte, fins i tot el finançament. Pensem que, vull dir, que ara el finançament és 1.800 per infant i el calculem per 3.800, incloent el menjador. Això ja només de dia ja és un propi problema perquè falta un finançament.
1: Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 7 de maig i al punt de les 8 del matí repassem més titulars. El papa Lleó XIV visitarà la presó de Can Brians i congregarà una trobada multitudinària a l'estadi olímpic Lluís Companys adreçada als joves. Són alguns dels punts destacats a l'agenda del pontífex a Catalunya que començarà d'aquí a un mes i que també tindrà escales a la Sagrada Família i a Montserrat. Sobre aquesta visita n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en xarxa la directora de la Fundació del Convent de Santa Clara, Sor Lucía Caram.
3: Aixecar la mirada de les situacions que estem vivint i aixecar-les a Déu. El cardenal de Barcelona deia a la creu que tindrem a la Sagrada Família. I per mi l'aixecar la mirada també té un sentit. Cada cop que Jesús, a l'Evangeli, aixeca la mirada, es troba amb el que té davant. No desconnecta de la realitat. Doncs jo crec que això és important.
1: El govern espanyol comença a coordinar l'operatiu per rebre el creuer amb el brot d'antivirus que hauria d'arribar a les Canàries aquest cap de setmana. L'evacuació del passatge començarà dilluns vinent i els 14 ciutadans espanyols, entre els quals hi ha 5 catalans, ingressaran en un hospital de Madrid per fer la quarantena. Sobre aquests procediments i de l'evolució del virus i les seves implicacions, en parlarem tot seguit amb Natàlia Rodríguez. Ella és investigadora de l'IS Global i metgessa de Salut Internacional de l'Hospital Clínic. Pel que fa als esports, disputarà el Barça una nova Final Four de la Champions d'handbol, la vuitena consecutiva. Els blaugranes van obtenir el bitllet amb una victòria sobre el Nantes per 31-21 en la tornada dels quarts de final. Van destacar les actuacions de l'Aleix Gómez, autor de 10 gols, i d'Emil Nielsen, amb 16 aturades. La fase final de la competició es disputarà els dies 13 i 14 de juny a Colònia. I de la cultura avui destaquem el Docs Barcelona, que explorarà les fractures del món contemporani. La 29a edició del Festival Internacional de Cinema Documental s'allargarà fins al 17 de maig. Més de la meitat dels títols són de producció catalana. Passen 3 minuts i mig de les 8 del matí, és hora punta i, per tant, volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb en Roger Serra. Molt bon dia, Roger.
4: Què tal? Bon dia. Doncs repassem aquesta xarxa viària. Comencem amb les incidències i comencem a la ronda litoral de la ciutat de Barcelona, a l'altura de la Barceloneta. I tenim un vehicle avariat que talla carril en sentit Besòs, és a dir, anant cap al nus la Trinitat. Això està provocant aturades importants, més de 8 quilòmetres entre Zona Franca i la Barceloneta. Per tant, avui problemes a causa d'aquest vehicle avariat a la ronda litoral en sentit Besòs. A la resta de vies, retencions més habituals. A l'extrem sud destaca l'autovia A2, una jornada més força carregada en sentit Barcelona entre Pallejà, Sant Feliu i més endavant a la zona de Sant Joan d'Espí, Cornellà, sempre d'entrada a Barcelona, això, aquesta autovia A2. I a l'extrem nord destaca la C58, l'autopista del Vallès, que també presenta retencions. Primer a la zona de Terrassa-Sabadell, 5-6 quilòmetres en sentit Barcelona, però també de sortida, aturades d'uns 4 quilòmetres en aquesta C58 entre Montcada i Rorschach i Ripollet. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
1: Pel que fa al transport públic, fa poca estona que s'ha solucionat la incidència que impedia els trens arribar fins a l'aeroport del Prat a la línia R2 Nord. Per contra, ara mateix s'acumulen retards que poden superar els 15 minuts de mitjana per una incidència a la infraestructura ara a l'estació de Montcada Bifurcació. Pel que fa a la previsió del temps, Lluís Miquel Pérez, bon dia. Seguim amb una muntanya russa, eh?
5: Doncs sí, Helena, molt bon dia. I, de fet, amb aquesta variabilitat pròpia del mes de maig, déu-n'hi-do, per exemple, ahir a la tarda, les tempestes calamarsades que van descarregar el Pirineu a Girona i aquest vespre i nit passats a la comarca del Maresme, per exemple. De moment tot això ha quedat aparcat i sí que tenim aquest matí una altra vegada l'aparició d'aquests núvols més baixos amb algunes boires, compta a hores d'ara en alguns trams, per exemple, de la P7, en el cas del Gironès, de la Selva, també a les valls del Pirineu, i per altra banda hi ha alguns núvols més gruixuts que s'aniran congriant, de fet, cada vegada més cap a l'Ebre, amb alguna primera gota en aquesta banda. Ja al migdia els núvols s'inflaran de cop, apareixeran aquelles coliflors per molts indrets i acabaran deixant els primers ruixats, sobretot a les muntanyes del Garraf, del Baix Llobregat, del Penedès, de la Conca de Barberà, de la banda del Baix Penedès o cap al Priorat. Ja serà aquesta tarda quan les tempestes sovintejaran amb ganes al Pirineu, sobretot des del Ripollès cap a l'oest, cap a la banda lleidatana, aquí amb algunes calamarsades a últimes hores de la tarda, i també algun ruixat que s'anirà doncs movent per la Catalunya central o l'Ebre. A prop del mar també arribaran núvols, sobretot a darrera hora, però aquí menys aigua, i la temperatura, Helena, avui serà suau, no pujarà gaire, de moment no farà tanta calor com el mes d'abril. Estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: És el nostre tema de portada. Avui arrenca el calendari de mobilitzacions dels docents per exigir millores laborals. Els treballadors de les escoles bressol públiques, concertades i privades criden aquest dijous a la primera de les vagues previstes pel sector en les diferents etapes educatives. És l'inici d'un mes atapeït d'aturades a les aules, en concret 17, fins al 5 de juny. Els sindicats majoritaris de l'educació les convoquen per rebutjar l'acord tancat entre el govern i Comissions Obreres i la UGT. A la protesta d'avui, la plantilla de les llars d'infants reclama una dignificació salarial, l'equiparació amb altres etapes i millores en la salut laboral. També menys ràtios a les aules i un finançament públic adequat. La plataforma 03 ha convocat manifestacions aquest migdia a les quatre capitals catalanes i la Generalitat ha decretat serveis mínims del 33% dels educadors i d'un membre del claustre. Ferran Aquilina, membre de la plataforma 03 Catalunya, ha explicat el Notícies en xarxa, l'arrel del problema.
2: A nivell europeu es posen unes ràtios de 4, 6, 10. Nosaltres tenim els màxims, que són 8, 13, 20. Aleshores, això, clar, això per una persona

0: La incorporació d'un miler de nous professionals per a l'escola inclusiva el curs vinent i millores salarials pel professorat, els PAE i les educadores d'educació especial, els integradors socials i els tècnics d'educació infantil. Ho ha assegurat Edu Núñez, secretari general de Comissions Obreres d'Educació.
1: L'acord és un instrument. És un instrument per continuar la lluita per millorar el sistema educatiu a Catalunya. No és l'únic instrument. Hi ha més. Per això mateix, dintre d'aquest itinerari de Comissions Obreres, tenim la iniciativa legislativa popular al Parlament, que contempla que com a mínim hi hagi un 6% del producte interior brut que es destini a l'educació. Això és fonamental.
0: I encara en aquest context ja són 905 les escoles i els instituts públics que amenacen amb no fer colònies i sortides al curs vinent, tal com ja venen anunciant fa mesos. Són el 40% del total de centres i s'han adherit a un manifest que s'ha presentat per deixar de fer aquestes sortides si el govern no implementa millores reals al sistema educatiu. Els impulsors de la iniciativa també denuncien les pressions que les direccions de molts centres estan rebent per part del Departament d'Educació per no deixar votar la desigualtat a aquesta iniciativa als claustres. Són ara mateix les 8:10, una visita a la presó de Can Brians 1 i una gran trobada concert a l'estadi olímpic Lluís Companys adreçada al jove. Els joves. Aquestes són les principals novetats de l'agenda del viatge que el Sant Pare farà a Espanya i que començarà d'aquí a un mes. Durant els dos dies que estarà a Catalunya, Lleó XIV també visitarà, com ja s'havia anunciat, la Sagrada Família i Montserrat. Ens ho amplia en Jordi Casino.
2: El format escollit per la trobada que es farà a Montjuïc i que estarà adreçada a tothom, però especialment a la joventut, és el d'una gran festa amb actuacions musicals incloses i preveu aplegar unes 60.000 persones. L'acte es farà el dimarts, dia 9 de juny, al vespre, després d'una missa a la Catedral de Barcelona. L'endemà, el dimecres, dia 10, serà el dia fort del viatge a Catalunya amb la visita a la presó de Sant Esteve Sesrovires i a l'abadia de Montserrat al matí i a l'església de Sant Agustí al barri del Raval i a la Sagrada Família a la tarda, amb l'esperada inauguració de la Torre de Jesucrist. Juan José Omeya és el cardenal arcabisbe de Barcelona.
3: En todos los lugares vamos a tener eso también, la presencia de esa iglesia que se hace caridad, que se hace servicio a los más pequeños y a los más pobres. Y como se ha dicho, en Barcelona pues también estará no solamente en la bendición de la cruz, no estará solamente con todo el pueblo de Dios la comunión en el Stadium de Montjuïc, sino que también tendrá ese contacto con la vida de caridad, que son los voluntarios y cáritas que trabajan con los más pobres en Sant Agustí.
2: Durant la resta de la visita, que durarà una setmana, el Papa anirà al Congrés, on farà un discurs i es reunirà amb els Reis i amb Pedro Sánchez, a més de fer una missa a la Cibeles i una trobada a l'estadi Santiago Bernabéu. El viatge de Lleó XIV s'acabarà a les Illes Canàries amb una agenda centrada en la migració.
0: Sobre aquesta visita n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa la directora de la Fundació del Convent de Santa Clara, Sor Lucía Caram, que ha assegurat que l'arribada de Lleó XIV a Catalunya és un crit d'esperança per als creients.
4: Aixecar la mirada de les situacions que estem vivint i aixecar-les a Déu. El cardenal de Barcelona deia a la creu que tindrem a la Sagrada Família. I per mi l'aixecar la mirada també té un sentit. Cada cop que Jesús, a l'Evangeli, aixeca la mirada, es troba amb el que té davant. No desconnecta de la realitat. Però jo crec que això és important. Com a lema per als creients, aixecar la mirada sí, per adreçar-nos a Déu, però el camí és trobar-nos amb els germans.
0: El govern espanyol comença a coordinar l'operatiu per rebre el creuer amb el brot d'antivirus que hauria d'arribar a les Canàries aquest cap de setmana. L'evacuació del passatge començarà dilluns vinent i Espanya gestionarà la repatriació amb els països d'origen. Els 14 ciutadans espanyols, entre els quals hi ha 5 catalans, són asimptomàtics i ingressaran en un hospital de Madrid per fer la quarantena. En aquest context, avui seguim aprofundint en el coneixement d'aquest virus, en la possible soca dels Andes, en els protocols de trasllat i en les decisions que s'estan prenent a nivell de salut pública. Per això, ens acompanya la doctora Natàlia Rodríguez. Ella és investigadora de l'IS Global i és també metge de salut internacional del Clínic. Doctora Rodríguez, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
5: Hola, bon dia a vosaltres.
0: La possible identificació d'una soca de la família Andes, aquesta l'única capaç de transmetre's entre humans, és veritat que ha encès una mica les alarmes. Què implica exactament que aquest brot pugui ser d'aquesta variant i fins a quin punt això hauria d'augmentar la nostra preocupació?
5: Sí, no crec que hagi de

0: Quant a la nostra preocupació, de fet, explica una mica què és el que està passant al vaixell. Perquè s'entengui, antivirus hi ha com 30 espècies diferents, no? Subespècies, només una té la capacitat, a vegades, i és una capacitat molt poc eficaç, de poder transmetre en alguns casos persona a persona, no? Això passa en situacions com, per exemple, un creuer, o com, per exemple, hi ha algun brot, no?, que ha hagut a Argentina en el context d'una festa, però en realitat el que sabem és que és un virus que no és un virus fonamentalment respiratori, i la seva transmissió no és fonamentalment respiratòria.
1: El vaixell arribarà a Canàries, ho dèiem ara, al cap de setmana, i els passatgers espanyols seran repatriats a Madrid, on se'ls ingressarà a l'Hospital Militar Gómez Ulla. Quins protocols s'apliquen en casos com aquest? Què passarà quan arribin a l'hospital?
0: Sí, bueno, això... jo crec que és un cas excepcional i per tant, com és una variant Andes, no?, i aquesta possibilitat de transmissió respiratòria, i és un context molt especial, jo crec que s'estan prenent mesures especials també, no?, i una mica restrictives, no?, per estar el més segurs possible. No? En una condició normal d'un pacient amb un antivirus, encara que sigui Andes, les mesures, diguem-ne, no?, que seguiríem a l'hospital seria de contacte respiratori, no?, i amb això pues, és suficient. No? El que passa que tenim molts pacients que han estat junts, no?, o molts potencials pacients, entre cometes, no?, i molta gent que ha estat junta durant molts dies i moltes incògnites. I jo suposo que el que s'estan barallant són opcions molt, molt segures, no?, i per descomptat segures per la població i segures pels passatgers.
1: Li pregunto també perquè la ministra de Defensa deia que aquest és un ingrés voluntari perquè és una mesura privativa de llibertat. Realment és així, tenint en compte que podrien contagiar altres persones?
0: Sí, en realitat, no és ben bé així, no és que sigui obligatori ni voluntari, sinó que quan hi ha mesures de salut pública pel mig sí que hi ha una certa obligatorietat entre cometes, no? Per exemple, si ens trobéssim en un cas a l'hospital concret, no?, d'un pacient que has d'aïllar perquè creus que té una sospita d'un èbola i aquell pacient no es vol quedar, llavors ha d'intervenir un jutge. No crec que calgui en aquest cas, perquè suposo que tothom, no?, el que vol és estar el més segur possible. És una línia, no?, és una línia edificada. Difícil.
1: Natàlia Rodríguez, doctora, una última qüestió molt ràpida, però la hi vull fer. Hi ha hagut tensió entre el govern espanyol i el Canari sobre si el vaixell havia d'atracar o no les illes espanyoles. Fins a quin punt, a petició de la OMS i de la Unió Europea que s'ha fet el govern espanyol, s'hi podia negar? I des del punt de vista científic i de salut pública, què diu la llei internacional?
0: Jo no sóc experta, jo sóc experta en clínica, llavors no et puc dir coses que no sé, eh? Però una mica per sentit comú, no? Hi ha unes guies internacionals, no?, que fan que aquestes coses entre tots els països ens hem de coordinar i hem de buscar les solucions més interessants, més segures, no? I per tant, encara que no hi hagi una, com abans hem dit, no?, una obligatorietat per llei, no?, normalment se sol fer així.
1: Doncs, doctora Natàlia Rodríguez, gràcies per atendre'ns i bon dia, que vagi molt bé.
0: Bon dia.
2: Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia.
1: I quan són un quart de nou del matí abordem la crònica laboral amb una bona notícia. La plantilla de Girona Més Neta ha ratificat el preacord amb el 82% dels vots a favor de desconvocar la vaga de recollida d'escombraries. El pacte, entre d'altres, inclou que aquest any l'empresa assumirà un increment salarial de l'1% i dona un marge de mig any per negociar horaris i torns del servei. Els treballadors esperen ara que l'Ajuntament i l'empresa compleixin amb els seus compromisos, mentre que l'alcalde de la ciutat, Lluc Salella, celebra que la negociació hagi arribat a bon port.
3: Creiem que és un bon preacord per a la ciutat de Girona, sobretot doncs, per dos motius. El primer i evident és perquè ens torna a situar en una realitat de normalitat del dia a dia i per tant doncs, que la gent pugui tornar a gestionar els residus de manera eficaç i els carrers de la ciutat doncs, puguin estar nets. I de l'altra perquè entenem que és un preacord que ajuda també a millorar el servei de residus i de neteja viària a la ciutat de Girona.
1: Les notícies no són tan bones a Nestlé. Fins a 178 treballadors a Catalunya es veuran afectats per l'expedient de regulació d'ocupació de la companyia suïssa. L'impacte principal es concentrarà a l'oficina central d'Esplugues de Llobregat amb 158 empleats afectats, mentre que també hi ha 12 acomiadaments previstos a Girona i 8 a Reus. El procés de negociació s'ha constituït amb una mesa formada per representants sindicals d'UGT i de Comissions Obreres, però també amb representants de la CGT i del CESIF. A partir d'ara, ara s'obre un període de consultes de fins a 30 dies amb reunions ja programades durant el mes de maig i principis de juny. I el govern ha acordat un nou model de tarifes per equiparar en 4 anys els sous dels treballadors del sector social que aplega més de 120.000 professionals a Catalunya. Així ho ha anunciat el president Salvador Illa durant una visita a Vic que han seguit els companys del Nou TV.
4: El model d'atenció a la dependència aprovat amb èxit a Vic s'estendrà a tot Catalunya a partir de l'estiu i fins al març vinent. La mesura, marcada en el Pla Cura, ha permès agilitzar el procés de dependència i reduir el temps d'espera dels 397 dies actuals a 60, gràcies al sistema integrat. Així ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, en una visita aquest dimecres al CAP Vic Sud i l'Hospital Universitari. El model s'estendrà als 26 centres de salut integral de referència, coneguts com a CESIR. Durant l'acte, Illa ha explicat que el govern ha acordat un nou model de tarifes per equiparar els sous dels treballadors del sector social en 4 anys. Actualment, la bretxa salarial entre l'àmbit social i la mitjana del sector públic és del 37%.
5: Equiparar la retribució de 120.000 persones que curen aquelles persones que necessiten ser curades, que les atenen, aquelles persones que necessiten ser ateses a l'àmbit social perquè puguin equiparar-se a el que són altres professionals que treballeu a altres àmbits, en concret a l'àmbit de salut. Hi havia una diferència, tots ho coneixem, això ho tenim perfectament diagnosticat, que feia insostenible la situació. Marcarem un camí d'equiparació salarial.
4: L'executiu català destinarà 150 milions d'euros anuals fins a arribar a una inversió de 600 milions d'euros al 2030, quan preveu que s'assoleixi aquesta equiparació reivindicada pel sector.
1: I marxem ara cap al sud del país, on el Servei de Costes de l'Estat està fent una actuació d'emergència a l'illa de Buda, al Montsià. S'està reconstruint el cordó dunar que separa el mar dels calaixos, una actuació que per primera vegada es fa amb l'ús d'una draga. Els treballadors, que van començar les feines el 29 d'abril i encara s'allargaran uns dies, han rebut la visita del delegat del govern a Catalunya, Carlos Prieto, i de l'alcaldessa de Sant Jaume d'Enveja, la Teresa Solsona. Tots dos han destacat la importància de fer-hi manteniment i no només actuacions d'emergència.
6: Sabem que hi ha una manca de sediments molt important, que és un problema, diguem, pel seu manteniment. Per tant, hem de fer gradualment i amb tota la determinació possible tots aquells elements d'obra, d'obres d'emergència, però també obres a mig i llarg termini.
7: Ara això ha sigut per una urgència perquè s'ha trencat un dels galatxos que entra a l'illa de Buda. Si és possible, hem de previndre.
1: El Barça disputarà una nova Final Four de la Champions d'handbol, la vuitena consecutiva. Els blaugranes van obtenir el bitllet amb una victòria sobre el Nantes per 31-21 en la tornada dels quarts de final. Després d'un inici amb el marcador més ajustat, els de Carlos Ortega van imposar la seva autoritat. Aleix Gómez va ser el màxim golejador amb 10 gols i Emil Nielsen va tornar a ser una assegurança sota pals amb 16 aturades. La fase final es disputarà els dies 13 i 14 de juny a Colònia. El tècnic blaugrana destaca el mèrit de convertir en un hàbit un fet excepcional.
8: Otra Final Four, pues parece como que es una rutina, pero fijaros los equipos que se quedan ahí al borde del abismo, ¿no? Hay equipos, grandes proyectos que llevan muchos años intentando ganar y muchas veces ni se clasifican, ¿no? Y nosotros, pese a los recortes, pese a los cambios, esta sección tiene un ADN ya de hace mucho tiempo, competitivo.
1: En Barça, en futbol, volíem dir, el Barça ha celebrat el títol de campió de la Lliga F amb l'afició. Va rebre el trofeu després del triomf contra el Llevant per 5-0. El conjunt blaugrana, que va segellar el títol matemàticament fa dues setmanes, va esperar tornar al Johan Cruyff per fer la festa. Amb la final de la Champions i de la Copa a l'horitzó, la capitana, Alexia Putellas, deixa clar que la fam de títols es manté intacta al vestidor.
9: Ho donarem tot, com ja ha dit el Pere, el míster, treballarem molt dur perquè volem aconseguir-les, volem aixecar tots els títols un altre cop de nou, ho volem fer, tenim l'ambició, tenim aquí, anem a per totes, ens veiem a Oslo, ens veiem a Les Palmes.
1: A l'Espanyol li queden 4 finals per certificar la permanència a primera divisió. Dissabte visitarà el Sevilla, l'equip que marca la permanència, amb 2 punts menys que els blanquiblaus. El conjunt de Manolo González fa 17 jornades que no guanya i només ha sumat 6 punts de 51. Un triomf al Sánchez-Pizjuán, però deixaria la salvació gairebé sentenciada. El migcampista, Pol Lozano, assenyala la importància de fer un bon partit en aquest camp, en el Sánchez-Pizjuán.
10: És la setmana més important de tota la temporada. Al final sabem que ens estem jugant molt aquest cap de setmana. Nosaltres bueno, ja els vam guanyar aquí a casa. Sabem on els hem de fer mal i evidentment sabem que si nosaltres estem els 90 minuts concentrats podem treure un resultat positiu d'allà seguríssim. I dins el vestidor estem convençuts i anem amb determinació aquest cap de setmana.
1: L'Espart Girona enceta avui les semifinals de la Lliga Femenina de Bàsquet. Visita la Fonteta de Sant Lluís a les 7 de la tarda per enfrontar-se al València, un partit que les gironines afronten amb preocupació per les nombroses baixes que afecten l'equip. La prèvia és de Bru Ortega, de Televisió de Girona.
11: La supervivència s'ha convertit en el modus vivendi de l'Espart Girona aquesta temporada i no serà menys en les semifinals cap al títol amb una plantilla condicionada pels problemes físics.
12: M'importa l'ombra del rival. Estoy preocupado por mis jugadoras, estoy muy, muy orgulloso de ellas. Creo que lo que están haciendo dignifica mucho el compromiso que tienen y la emoción que tienen de pertenencia al sitio, las que están. Y el temor, ¿no?, de verlas al límite y de saber, bueno, pues que en cualquier momento alguna puede reventar.
11: Amb el mateix roster que en l'anterior ronda es desplaça l'equip gironí a València, sense Vivi, Carter, Canella i probablement Laura Quevedo, que ho té molt difícil per jugar, tot i l'entrenador basc mantenir la porta oberta fins a última hora. Per tant, l'Espart Girona al límit de rebentar vol seguir sorprenent a tothom i sobretot al tercer millor equip de la Lliga, el Roig Arena, en una eliminatòria que es decidirà diumenge a partir de les 7 de la tarda, a Fontejau.
1: El CBT i el Mollet disputaran dissabte les semifinals del play-off previ per accedir a la segona FEP. El duel, que jugarà al pavelló del Serrallo, es podrà seguir en directe per la xarxa Més. La bona actuació a la fase regular fa que els tarragonins arribin al duel amb l'optimisme d'aspirar a l'ascens. L'equip confia en la inèrcia positiva per superar l'experimentada plantilla vallesana. El Docs Barcelona explorarà les fractures del món contemporani. La 29a edició del Festival Internacional de Cinema Documental arrenca aquest vespre i de les 57 pel·lícules seleccionades, 28 són de producció catalana. Ens ho amplia en David Navarro.
13: Del miler de pel·lícules candidates a participar al Docs Barcelona, els 57 films seleccionats segueixen tres grans eixos. El primer és que posa en cara els conflictes globals i explora la condició humana des de l'empatia, com The Woman Who Poked the Leopard, sobre l'activista Stella Nyanzi a Uganda. També qüestionen narratives oficials, com a Atlas de la Desaparición, sobre els represaliats franquistes traslladats al Valle de los Caídos. A més, es posarà el focus a la transformació de les ciutats en films com With Hassan Sant in Gaza. Amb una producció catalana de 19 documentals i 9 llargmetratges que la codirectora i cap de programació, Maria Colomer, destaca per la seva qualitat.
14: L'eix comú és que hi ha una intenció artística en totes aquestes pel·lícules que tenim aquest any. Són pel·lícules que no podrien ser podcast, no podrien ser llibres i no podrien ser programes de reportatges de tele, sinó que són pel·lícules per veure's al cinema.
13: El festival s'inaugura aquest dijous amb el film iranià A Fox Under a Pink Moon. Enguany, el Premi Docs d'Honor és per al cineasta Mark Cousins, a qui se li dedicarà una retrospectiva.
1: I arribarem a 8:45 en punt explicant-vos que prop del 55% de llibres venuts per Sant Jordi van ser en català, segons dades de la Cambra del Llibre de Catalunya. Números positius també pel que fa a la facturació, que ha estat lleugerament superior a la de l'any passat, amb una xifra propera als 26,7 milions d'euros. Es van vendre 2 milions d'exemplars corresponents a 71.000 títols diferents.
2: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:45 del matí i avui al Notícies en xarxa us estem destacant el tret de sortida aquest dijous al calendari de vagues dels docents per exigir millores laborals. Els treballadors i treballadores de les escoles bressol, públiques, privades i concertades criden avui a l'aturada general per reclamar menys ràtios a les aules, dignificació salarial i més finançament. Enceten d'aquesta manera la primera de les 17 vagues convocades pels sindicats majoritaris fins al 5 de juny a les diferents etapes educatives com a mostra de rebuig al pacte entre Educació, Comissions Obreres i la UGT. Ferran Aquilina, membre de la plataforma 03 Catalunya, ha centrat l'arrel del problema fa pocs minuts des del Notícies en xarxa.
2: Tenim unes lleis, però el que s'ha fet, el desenvolupament de tot això, no ha estat el correcte, fins i tot el finançament. Pensem que, vull dir, ara el finançament és de 1.800 per infant i el que volem per 3.800, incloent el menjador. Això ja només de dia ja és un propi problema perquè falta un finançament.
1: Connectarem tot seguit en directe amb una de les escoles bressol de Barcelona que se suma a aquest inici de les vagues de docents a Catalunya. Abans, repassem altres titulars d'aquest dijous 7 de maig. El papa Lleó XIV visitarà la presó de Can Brians i congregarà una trobada multitudinària a l'estadi olímpic Lluís Companys adreçada als joves. Són alguns dels punts destacats de l'agenda del pontífex a Catalunya que començarà d'aquí a un mes i que també tindrà escales a la Sagrada Família i Montserrat. Sobre aquesta visita n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en xarxa la directora de la Fundació del Convent de Santa Clara, Sor Lucía Caram.
3: Aixecar la mirada de les situacions que estem vivint i aixecar-les a Déu. El cardenal de Barcelona deia a la creu que tindrem a la Sagrada Família. I per mi l'aixecar la mirada també té un sentit. Cada cop que Jesús, a l'Evangeli, aixeca la mirada, es troba amb el que té davant, no desconnecta de la realitat. Jo crec que això és important.
1: El govern espanyol comença a coordinar l'operatiu per rebre el creuer amb el brot d'antivirus que hauria d'arribar a les Canàries aquest cap de setmana. L'evacuació del passatge començarà dilluns vinent i els 14 ciutadans espanyols, entre els quals hi ha 5 catalans, ingressaran en un hospital de Madrid per fer la quarantena. Natàlia Rodríguez, investigadora d'IS Global i metgessa de Salut Internacional de l'Hospital Clínic, ha valorat fa pocs minuts al Notícies en xarxa l'abast de les mesures adoptades per abordar aquesta crisi sanitària.
4: Jo crec que és un cas excepcional i per tant, com és una variant Andes, no? I aquesta possibilitat de transmissió respiratòria, i és un context molt especial, jo crec que s'estan prenent mesures especials també, no? Restrictives, no? Per estar el més segurs possible, no? En una condició normal d'un pacient amb un antivirus, encara que sigui Andes, les mesures, diguem-ne, no? Que seguiríem a l'hospital seria de contacte respiratori, no? I amb això, doncs és suficient, no?
1: Dels esports, el Barça disputarà una nova Final Four de la Champions d'handbol, la 8a consecutiva. Els blaugranes van obtenir el bitllet amb una victòria sobre el Nantes per 31-21 a la tornada dels quarts de final. Van destacar les actuacions de Aleix Gómez, autor de 10 gols, i d'Emil Nielsen, amb 16 aturades. La fase final de la competició es disputarà els dies 13 i 14 de juny a Colònia. I de la cultura destaquem que el DOCS Barcelona explorarà les fractures del món contemporani. La 29a edició del Festival Internacional de Cinema Documental s'allargarà fins al 17 de maig i més de la meitat dels títols són de producció catalana.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Són 4 els minuts que ara mateix passen de 8:45 del matí. Entrem en matèria amb la nostra notícia de portada, perquè avui arrenca el calendari de mobilitzacions dels docents per exigir millores laborals. Els treballadors de les escoles bressol públiques, concertades i privades criden aquest dijous a la primera de les vagues previstes pel sector en les diferents etapes educatives. És l'inici d'un mes atapeït d'aturades a les aules, en concret 17. Fins al 5 de juny. Els sindicats majoritaris de l'educació les convoquen per rebutjar l'acord tancat entre el govern i Comissions Obreres i la UGT. A la protesta d'avui, la plantilla de les llars d'infants reclama una dignificació salarial, l'equiparació amb d'altres etapes i millores en salut laboral. també menys ràtios a les aules i un finançament públic adequat. La plataforma 03 ha convocat manifestacions aquest migdia a les quatre capitals catalanes i la Generalitat ha decretat serveis mínims del 33% dels educadors i d'un membre del claustre. Ferran Aquilina, membre de la plataforma 03 Catalunya, ha explicat al Notícies en Xarxa l'arrel del problema.
2: A nivell europeu es posen unes ràtios de 4, 6, 10. Nosaltres tenim els màxims, que són 8, 13, 20. Aleshores, això, clar, això per una persona, sola persona que està educant, podeu imaginar que això és un número doncs, molt altíssim.
1: Doncs copsem ara in situ la fotografia de la vaga a les escoles Bressol. Ens hem desplaçat a les portes d'una llar d'infants de Barcelona. Lluís Sánchez i Anna Ruiz, sou ara mateix a les portes d'una escola en concret de Nou Barris. Com arrenca aquest matí de vaga al sector 03, Anna?
5: Hola, Elena, bon dia. Sí, som davant les portes de la llar d'infants Lairet, sí, al districte de Nou Barris de Barcelona, perquè volem conèixer de primera mà i amb veu de dues de les educadores que treballen en aquest centre, són la Belén i l'Àngels. Bon dia a totes dues. Volem conèixer quines són les raons que justifiquen aquesta convocatòria de vaga que interpel·la directament les llars d'infants i hi haurà també una segona convocatòria al mes de maig, també adreçada directament el dia 20 a les escoles de 0 a 3 i amb Àngels el Zero, ella és coordinadora de la plataforma 03. Per què feu vaga?
6: Aquesta vaga és a nivell estatal i fem vaga per demanar unes millores a nivell de ràtio i unes millores a nivell de tot el territori, perquè treballem en unes condicions que no són les adequades per la cura, perdó, per la cura dels nens i dels infants que tenim al nostre càrrec. Entre altres moltes coses que ens podríem anar allargant, però així per fer una mica breu seria una mica la millor atenció als infants que estem atenent dia a dia.
5: El 0 a 3, la primera infància és la gran oblidada en el sistema educatiu?
6: Completament. Però oblidada del tot. De fet, no ens coneixen. Fa temps enrere vam anar a una manifestació i els mateixos professors de secundària ens preguntàvem quina era l'etapa amb la que estàvem treballant nosaltres.
5: I aquest matí com arrenca? Són moltes les famílies que s'han solidaritzat amb el grup d'educadores i han decidit no venir?
6: Hi haurà moltes famílies que s'han solidaritzat amb nosaltres. Fins i tot ahir ens van fer arribar un escrit de suport i de recolzament a totes les coses que demanem nosaltres.
5: I quines són les mesures que considereu, tant la Belén com l'Àngels, que s'haurien d'aplicar? Quines són les mesures que de manera immediata podrien ajudar a revertir la situació?
6: Doncs d'entrada, una gratuïtat de tot el sistema, igual que a tot l'ensenyament fins als 16 anys. I després una baixada de ràtios en tots els, a tots els nivells, no? Seria.
7: Sí. El suport NESE també és molt important, perquè ens trobem que hi ha molts nens amb problemàtiques afegides que nosaltres no tenim cap tipus de suport i això pues, es fa complicat, perquè si ja les ràtios són elevades i sumes aquests infants, es fa complicat. I també serien les coses bàsiques que necessitem.
6: Exacte, i després que tot el territori tingués les mateixes condicions. No s'hi val que cada municipi gestioni una mica com li dona la gana.
5: Moltíssimes gràcies a l'Àngels, també a la Belén, per explicar-nos quines són les reivindicacions de base que justifiquen aquesta convocatòria de vaga, Elena, que sí, que interpel·la directament a les llars d'infants i recordem, l'etapa de 0 a 3 està una altra cop a crida de la vaga el dia 20 de maig en aquest extens calendari de vagues educatives.
1: Ho dèieu en l'entrevista, Anna, l'educació 03 es reconeix punt essencial del sistema educatiu, però en canvi és el més feble de tota la baula. Gràcies, bon dia.
0: Notícies en xarxa, connectats al territori.
1: Una visita a la presó de Can Brians 1 i una gran trobada concert a l'Estadi Olímpic Lluís Companys adreçada als joves. Aquestes són les principals novetats de l'agència de l'agenda del viatge que el Sant Pare farà a Espanya i que començarà d'aquí a un mes. Durant els dos dies que estarà a Catalunya, Lleó 14 també visitarà, com ja s'havia anunciat, la Sagrada Família i Montserrat. És una crònica de Jordi Casino.
8: El format escollit per la trobada que es farà a Montjuïc i que estarà adreçada a tothom, però especialment a la joventut, és el d'una gran festa amb actuacions musicals incloses i preveu aplegar unes 60.000 persones. L'acte es farà el dimarts, dia 9 de juny, al vespre, després d'una missa a la Catedral de Barcelona. L'endemà, el dimecres, dia 10, serà el dia fort del viatge a Catalunya amb la visita a la presó de Sant Esteve Sesrovires i a l'abadia de Montserrat al matí i a l'església de Sant Agustí al barri del Raval i a la Sagrada Família a la tarda, amb l'esperada inauguració de la Torre de Jesucrist. Juan José Omeya és el cardenal arcabisbe de Barcelona.
9: En todos los lugares vamos a tener eso también, la presencia de esa iglesia que se hace caridad, que se hace servicio a los más pequeños y a los más pobres. Y como se ha dicho, en Barcelona pues también estará no solamente en la bendición de la cruz, no estará solamente con todo el pueblo de Dios la comunión en el Stadium de Montjuïc, sino que también tendrá ese contacto con la vida de caridad, que son los voluntarios y cáritas que trabajan con los más pobres en Sant Agustín.
8: Durant la resta de la visita, que durarà una setmana, el papa anirà al Congrés, on farà un discurs i es reunirà amb els Reis i amb Pedro Sánchez, a més de fer una missa a la Cibeles i una trobada a l'estadi Santiago Bernabéu. El viatge de Lleó 14 s'acabarà a les Illes Canàries amb una agenda centrada en la migració.
1: Doncs sobre aquesta visita n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa la directora de la Fundació del Convent de Santa Clara, Sor Lucía Caram, que ha assegurat que l'arribada de Lleó 14 a Catalunya és un crit d'esperança per als creients.
3: Aixecar la mirada de les situacions que estem vivint i aixecar-les a Déu. El cardenal de Barcelona deia a la creu que tindrem a la Sagrada Família. I per mi l'aixecar la mirada també té un sentit. Cada cop que Jesús, a l'Evangeli, aixeca la mirada, es troba amb el que té davant, no desconnecta de la realitat. Però jo crec que això és important. Com a lema per als creients, aixecar la mirada, sí, per adreçar-nos a Déu, però el camí és trobar-nos amb els germans.
1: Un papa Lleó XIV que s'ha significat en proclames antibel·licistes davant el context geopolític actual. Doncs bé, aquest dijous està prevista la compareixença del ministre d'Assumptes Exteriors, José Manuel Álvarez, al Congrés per informar sobre la situació dels dos activistes de la flotilla Global Sumut detinguts a Israel, com a mínim, fins diumenge. Coincidint amb la sessió, l'organització de la missió humanitària ha convocat aquest dijous concentracions permanents de suport davant de la seu de la Unió Europea a Barcelona per exigir l'alliberament immediat de Saif Abu-Keshek i de Tiago Ávila. Mentrestant, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha tornat a donar un ultimàtum a l'Iran per acceptar el pla de pau proposat per Washington i ha assegurat que si Teheran accedeix a complir amb les condicions de l'acord, posarà fi a la guerra. No obstant, Trump ha advertit que si Teheran no accepta el document de pau, començaran els bombardejos que seran, diu, d'una magnitud i intensitat molt més grans que abans.
0: Notícies en Xarxa. Els primers en explicar-te la informació més propera.
1: Només 3 minuts els que falten per arribar a 3 quarts de 9 del matí. El govern espanyol comença ja a coordinar l'operatiu per rebre el creuer amb el brot d'antivirus que hauria d'arribar a les Canàries aquest cap de setmana. L'evacuació del passatge començarà dilluns vinent i Espanya gestionarà la repatriació amb els països d'origen. Els 14 ciutadans espanyols, entre els quals hi ha 5 catalans, són asimptomàtics i ingressaran en un hospital de Madrid per fer la quarantena. La infecció, recordem que ha deixat 3 morts, un afectat en estat crític i 4 possibles contagis més. És una crònica ara de la Maite Polo.
10: La ministra de Sanitat, Mònica García, ha explicat que l'Hospital Gómez Ulla pertany al Ministeri de Defensa i compta amb un mecanisme que garanteix l'aïllament total dels pacients. Ha comparegut amb el ministre de Justícia, Fernando Grande Marlaska, després d'una reunió aquest dimecres amb el president del govern.
11: Los españoles que están a bordo, que como digo son 13 pasajeros y un tripulante, serán evaluados, serán examinados cuando lleguen a Canarias y serán trasladados en avión militar a la base militar de Torrejón y de ahí al Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, donde permanecerán atendidos, examinados y permanecerán en cuarentena todo aquel tiempo que sea necesario que dispongan los protocolos clínicos.
10: L'antivirus es contagia amb poca probabilitat entre persones, però ha passat dins del vaixell perquè es tracta de la soca andina, la que es transmet entre humans. Tot i això, a diferència del coronavirus, és poc eficaç contagiant-se, segons el secretari de Salut Pública. Una altra de les diferències és que és un virus conegut i no es pot passar la malaltia sense símptomes. El període d'incubació de l'antivirus és d'entre 3 i 8 setmanes.
1: Doncs sobre les mesures adoptades per abordar aquesta crisi sanitària n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa Natàlia Rodríguez, investigadora de l'IS Global i metgessa de Salut Internacional de l'Hospital Clínic. Rodríguez ha volgut enviar un missatge de tranquil·litat.
4: Jo crec que és un cas excepcional i per tant, com és una variant Andes, no?, i aquesta possibilitat de transmissió respiratòria, i és un context molt especial, jo crec que s'estan prenent mesures especials també, no?, restrictives, no?, per estar el més segurs possible. No? En una condició normal d'un pacient amb un antivirus, encara que sigui Andes, les mesures, diguem-ne, no?, que seguiríem a l'hospital seria de contacte respiratori, no?, i amb això pues, és suficient, no?
1: Avui també tenim notícies de l'àmbit laboral i comencem per la bona. La plantilla del Girona Més Neta ha ratificat el preacord amb el 82% dels vots a favor de desconvocar la vaga de recollida d'escombraries. El pacte, entre d'altres, inclou que aquest any l'empresa assumirà un increment salarial de l'1% i dona un marge de mig any per negociar horaris i torns del servei. Els treballadors esperen ara que l'Ajuntament i l'empresa compleixin amb els seus compromisos, mentre que l'alcalde de la ciutat, Lluc Salelles, celebra que la negociació hagi arribat a bon port.
12: Creiem que és un bon preacord per a la ciutat de Girona, sobretot doncs, per dos motius. El primer i evident és perquè ens torna a situar en una realitat de normalitat del dia a dia i per tant doncs, que la gent pugui tornar a gestionar residus de manera eficaç i els carrers de la ciutat doncs, puguin estar nets, i de l'altra perquè entenem que és un preacord que ajuda també a millorar el servei de residus i de neteja viària a la ciutat de Girona.
1: En canvi, les notícies que ens arriben de Nestlé no són tan bones. Fins a 178 treballadors a Catalunya es veuran afectats per l'expedient de regulació d'ocupació que ha presentat la companyia suïssa. L'impacte principal es concentrarà a l'oficina central d'Esplugues de Llobregat amb 158 empleats afectats, mentre que també hi ha 12 acomiadaments previstos a Girona i 8 a Reus. El procés de negociació s'ha constituït amb una mesa formada per representants sindicals de la UGT i de Comissions Obreres, però també amb representants de la CGT i del CESIF. A partir d'ara s'obre un període de consultes de fins a 30 dies amb reunions ja programades durant el mes de maig i principis de juny. I el govern ha acordat un nou model de tarifes per equiparar en 4 anys els sous dels treballadors del sector social que plega més de 120.000 professionals a Catalunya. Així ho ha anunciat el president Salvador Illa durant una visita a Vic, on ha lloat el pla pilot desplegat al CAP Vic Sud per reduir el temps d'espera del procés de dependència. Han seguit aquesta visita els companys del Nou TV.
13: El model d'atenció a la dependència aprovat amb èxit a Vic s'estendrà a tot Catalunya a partir de l'estiu i fins al març vinent. La mesura, emmarcada en el Pla Cura, ha permès agilitzar el procés de dependència i reduir el temps d'espera dels 397 dies actuals a 60, gràcies al sistema integrat. Així ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, en una visita aquest dimecres al CAP Vic Sud i l'Hospital Universitari. El model s'estendrà als 26 centres de salut integral de referència, coneguts com a CESIR. Durant l'acte, Illa ha explicat que el govern ha acordat un nou model de tarifes per equiparar els sous dels treballadors del sector social en 4 anys. Actualment, la bretxa salarial entre l'àmbit social i la mitjana del sector públic és del 37%.
14: Equiparar la retribució de 120.000 persones que curen aquelles persones que necessiten ser curades, que les atenen, aquelles persones que necessiten ser ateses a l'àmbit social perquè puguin equiparar-se a el que són altres professionals que treballeu a altres àmbits, en concret a l'àmbit de salut. Hi havia una diferència, tots ho coneixem, això ho tenim perfectament diagnosticat, que feia insostenible la situació. Marcarem un camí d'equiparació salarial.
13: L'executiu català destinarà 150 milions d'euros anuals fins a arribar a una inversió de 600 milions d'euros al 2030, quan preveu que s'assoleixi aquesta equiparació reivindicada pel sector.
1: El Rec.0 d'Igualada ha arrencat amb bones expectatives. El barri del Rec s'ha omplert de visitants en l'inici de la 30a edició d'aquest festival que ofereix moda, cultura, gastronomia i artesania. Més detalls en la següent crònica de Canal Taronja Noia.
15: Una nova edició del Rec.0, el festival de moda, cultura i gastronomia que fins dissabte transformarà el barri d'Igualada en un gran circuit de pop-up stores, patrimoni industrial, activitats culturals i cuina de carrer.
16: Hi ha una proposta molt gran, tant de moda, és molt eclèctica perquè tenim des de grans marques a dissenyadors més emergents, artesans, però a més tota aquesta proposta gastronòmica que tenim amb 37 punts de restauració diferents i després tota l'oferta cultural que és molt àmplia, més de 30 activitats i totes elles gratuïtes.
17: Som de Torredembarra. Sempre procurem venir el primer dia perquè sembla que hi hagi d'haver menys gent, però... Déu-n'hi-do.
18: Molt xulo, la veritat, m'ha agradat molt.
15: Un certamen que arriba a la 30a edició i que consolida el seu model com una de les cites comercials, culturals i urbanes més singulars del país. Més d'un centenar de marques participen en aquesta nova edició, amb una forta presència de moda catalana, que representa al voltant del 80% de les firmes presents al circuit.
1: I ara cedim el testimoni a la Cristina Álvarez perquè ens expliqui tota l'actualitat esportiva. Cristina, molt bon dia.
19: Bon dia.
1: El Barça disputarà una nova Final Four de la Champions d'handbol.
19: Sí, per vuitena vegada consecutiva, que es diu ràpid. Els blaugranes van obtenir el bitllet amb una victòria sobre el Nantes per 31-21, ampliant així els dos gols de renda que portaven de l'anada. Si bé a l'inici els francesos van eixugar aquesta diferència, els de Carlos Ortega van capgirar el guió per acabar guanyant amb comoditat. Aleix Gómez va ser el màxim golejador amb 10 gols i Emil Nielsen va tornar a ser una assegurança sota pals amb 16 aturades. La fase final es disputarà els dies 13 i 14 de juny, un any més a Colònia. El tècnic blaugrana destaca el mèrit de convertir un hàbit en un fet excepcional.
20: Otra Final Four, pues parece como que es una rutina, pero fijaros los equipos que se quedan ahí al borde del abismo, ¿no? Hay equipos, grandes proyectos que llevan muchos años intentando ganar y muchas veces ni se clasifican, ¿no? Y nosotros, pese a los recortes, pese a los cambios, esta sección tiene un ADN ya de hace mucho tiempo, competitivo.
19: En futbol, el Barça ha celebrat el títol de campió de la Lliga F amb l'afició. Va rebre el trofeu després del triomf contra el Llevant per 5-0. L'equip blaugrana, que va segellar el títol matemàticament fa dues setmanes, va esperar tornar al Johan Cruyff per fer la festa. Amb la Lliga ja sentenciada, els pròxims reptes de l'equip passen per dues finals, la de Copa el 16 de maig i la de la Champions el dia 23. I el Barça masculí, en aquest cas, ha començat a preparar el clàssic de diumenge contra el Real Madrid, en què, si puntua, serà també campió de Lliga. Després de dos dies de descans, els de Hansi Flick van exercitar-se amb l'única absència de Lamine Yamal, que és baixa pel que queda de temporada. Mai abans, els blaugranes han sentenciat un títol en un duel contra l'etern rival. El partit, a més, serà el retorn d'un clàssic al Camp Nou després de tres anys. Jules Koundé explica que el vestidor afronta la cita carregat de motivació.
21: Veo el equipo muy bien, muy enchufada. Creo que todos tenemos muchas ganas de jugar el clásico y que además tiene su importancia porque podemos ganar la liga si, con una victoria. Bueno, un empate, pero la victoria sería lo mejor. Así que el equipo la veo bien, hemos entrado muy bien hoy y personalmente me siento bien teniendo tiempo también para recuperar y la verdad con mucha ilusión.
19: El Reus s'ha acomiadat de la fase final de la Champions d'hoquei patins amb una derrota als penals davant el Benfica. Els rojinegres es van quedar sense premi després de fer un meritori partit contra un dels favorits per aixecar el títol diumenge. L'equip va igualar dos cops el marcador amb les dianes de Martí Casas i Marc Julià i va forçar una pròrroga que es va esgotar sense moviments al marcador. Les errades en els llançaments de penal, però, van acabar eliminant l'equip del Baix Camp. I avui és el torn del Barça, que s'enfrontarà a l'Sporting de Portugal en els quarts de final. Un partit amb aires de revenja, ja que els portuguesos es van imposar en la final del Mundial de Clubs el passat mes d'octubre. El Barça fa 8 temporades que no aixeca la Champions, mentre que l'Sporting ha guanyat 3 de les últimes 6 edicions. Sergi Fernández analitza com es presenta la final avui.
22: Potser és la Champions més igualada, on hi ha tots els equips que estem aquí, la podria guanyar qualsevol. Haurem de fer les coses molt i molt bé, crec que hem treballat molt bé durant la temporada, arribem en un bon moment i és hora de mostrar-ho pista. Tenim ganes de que comenci, hi ha doncs, les comptes pendents que tenim, com dius tu, no, del Mundial de Clubs, on no vam poder portar la copa cap a casa.
19: Doncs aquest Barça Sporting a les 8 del vespre, esperem que tinguin més encert i més sort que el Reus, que ja no té opcions al títol.
1: Creuem els dits. Gràcies, Cristina.
19: Demà t'ho explico.
1: Fins demà. I anem ara a parlar-vos de cinema perquè el Docs Barcelona explorarà les fractures del món contemporani. De fet, la 29a edició del Festival Internacional de Cinema Documental arrenca aquest vespre i de les 57 pel·lícules seleccionades, 28 són de producció catalana. Ens ho explica tot plegat en David Navarro.
2: Del miler de pel·lícules candidates a participar al Docs Barcelona, els 57 films seleccionats segueixen tres grans eixos. El primer és que posa en cara els conflictes globals i explora la condició humana des de l'empatia, com The Woman Who Poked the Leopard, sobre l'activista Stella Nyanzi a Uganda. També qüestionen narratives oficials, com a Atlas de la Desaparición, sobre els represaliats franquistes traslladats al Valle de los Caídos. A més, es posarà el focus a la transformació de les ciutats en films com With Hassan in Gaza. Amb una producció catalana de 19 documentals i 9 llargmetratges que la codirectora i cap de programació, Maria Colomer, destaca per la seva qualitat.
6: L'eix comú és que hi ha una intenció artística en totes aquestes pel·lícules que tenim aquest any. Són pel·lícules que no podrien ser podcast, no podrien ser llibres i no podrien ser programes de reportatges de tele, sinó que són pel·lícules per veure's al cinema.
2: El festival s'inaugura aquest dijous amb el film iranià A Fox Under a Pink Moon. Enguany, el Premi Docs d'Honor és per al cineasta Mark Cousins, a qui se li dedicarà una retrospectiva.
1: La marca Festivals Terres de l'Ebre ha presentat la temporada 2026 aquest dimecres al Museu de Tortosa. Des d'aquest mes de maig i fins al novembre es desplegaran 17 propostes repartides entre les 4 comarques ebrenques. La iniciativa dona suport a festivals de diferents disciplines com la música, la dansa o les arts escèniques. I prop del 55% de llibres venuts per Sant Jordi van ser en català, segons dades de la Cambra del Llibre de Catalunya. Números positius també pel que fa a la facturació, que ha estat lleugerament superior a la de l'any passat, amb una xifra propera als 26,7 milions d'euros. Es van vendre 2 milions d'exemplars, corresponents a 71.000 títols diferents. I l'Estadi Olímpic de Montjuïc acollirà aquest vespre a partir de 8:45 el segon i últim concert de L'Último de la Fila a Barcelona. Encara amb entrades a la venda, Manolo García i Quimi Portet volen repetir l'èxit del passat diumenge quan van fer vibrar un estadi entregat. Els artistes barcelonins actuaran a la seva ciutat abans de dirigir-se a Roquetas de Mar, a Almeria, en la seva pròxima parada de la gira. D'aquesta manera, doncs, posem el punt final al Notícies en Xarxa. Ens n'anem i us esperem demà a les 7. Que vagi bé el dia.
7: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. En mobilitat, situació complicada ja de bon matí. Un accident a l'A2 a Sant Joan d'Espí provoca retencions i també un altre a la GI-642 a Rupià que deixa la calçada completament tallada. A banda, retencions habituals a la B10 i la B20, direcció Nus de Trinitat i Nus de Llobregat, que s'agreugen també per una avaria a la B10 que deixa un carril tallat, i també lentitud a l'AP7 a Barberà del Vallès, a la C33 a Montcada, a la C32 a Gavà, a la C31 al Prat i també a la C58 a Sabadell. Pel que fa al servei ferroviari, en aquests moments hi ha retards a l'R4 per una incidència a Montcada, bifurcació, i també als trens de l'R2 Sud per una incidència, en aquest cas, d'un tren a l'estació de l'aeroport del Prat. I tret de sortir del calendari de vagues dels docents per exigir millores laborals. Els treballadors i treballadores de les escoles bressol públiques, privades i concertades criden avui a l'aturada general per reclamar menys ràtios a les aules, dignificació salarial i més finançament. Escoltem ara l'Àngel Zaro i la Belén, que són educadores, volíem dir, de la llar d'infants Lairet de Barcelona.
2: Doncs d'entrada, una gratuïtat de tot el sistema, igual que a tot l'ensenyament fins als 16 anys. I després una baixada de ràtios en tots els, nivells, no? Seria.
3: Sí. El suport NESE també és molt important, perquè ens trobem que hi ha molts nens amb problemàtiques afegides que nosaltres no tenim cap tipus de suport, i això doncs, es fa complicat, perquè si ja les ràtios són elevades i sumes aquests infants, es fa complicat. I també serien les coses bàsiques que necessitem.
2: Exacte, i després que tot el territori tingués les mateixes condicions. No s'hi val que cada municipi gestioni una mica com li dona la gana.
1: Encetem d'aquesta manera la primera de les 17 vagues convocades pels sindicats majoritaris fins al 5 de juny a les diferents etapes educatives com a mostra de rebuig entre el Pacte d'Educació, Comissions Obreres i UGT. I l'evacuació del passatge del vaixell afectat pel brot d'antivirus començarà previsiblement el dilluns 11 de maig, segons ha informat aquesta nit el Ministeri d'Interior. El vaixell va salpar ahir a la nit rumb a Tenerife, on arribarà el dissabte. Per altra banda, el Ministeri de Defensa s'ocuparà del trasllat dels 14 passatgers espanyols fins a l'Hospital Central de la Defensa Gómez Ullà, a Madrid. S'oferirà a cada estat membre que faci la repatriació dels seus compatriotes i, si algun país no pot, la Comissió Europea es farà càrrec del trasllat del passatge originari de països de la Unió Europea. I la plantilla de Girona Més Net ha ratificat amb un 82% dels vots el preacord assolit amb l'empresa, posant fi, per tant, a la vaga indefinida de recollida d'escombraries que va començar, recordem, el 4 de maig. L'acord suposarà un increment salarial global d'un 11%. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Clàssic.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Tret de sortida al calendari de vagues dels docents per exigir millores laborals, els treballadors i treballadores de les escoles bressol públiques, privades i concertades criden avui a l'aturada general per reclamar menys ràtios a les aules, dignificació salarial i més finançament. Encetem d'aquesta manera la primera de les 17 vagues convocades pels sindicats majoritaris fins al 5 de juny a les diferents etapes educatives com a mostra de rebuig entre el Pacte d'Educació amb Comissions Obreres i UGT. I l'evacuació del passatge del vaixell afectat pel brot d'antivirus començarà previsiblement el dilluns 11 de maig, segons ha informat aquesta nit el Ministeri d'Interior. El vaixell va salpar ahir a la nit rumb a Tenerife, on arribarà el dissabte. A més, el passatger positiu, que va ser evacuat per tenir sintomatologia, està traslladat finalment a Amsterdam. Per altra banda, el Ministeri de Defensa s'ocuparà també del trasllat dels 14 passatgers espanyols fins a l'Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, a Madrid. La Natàlia Rodríguez, investigadora d'ICE Global i metge també de Salut Internacional de l'Hospital Clínic, ha explicat avui a la xarxa que es tracta d'un cas excepcional i, per tant, les mesures també ho són.
2: Jo crec que és un cas excepcional i per tant, com és una variant Andes, no?, i aquesta possibilitat de transmissió respiratòria, i és un context molt especial, jo crec que s'estan prenent mesures especials també, no?, i una mica restrictives, no?, per estar el més segurs possible, no?, en una condició normal d'un pacient amb un antivirus, encara que sigui Andes, les mesures, diguem-ne, no?, que seguiríem a l'hospital seria de contacte respiratori, no?, i amb això, pues, és suficient, no? El que passa que tenim molts pacients que han estat junts, no?, o molts potencials pacients, entre cometes, no?, i molta gent que ha estat junta durant molts dies i moltes incògnites.
1: Avui al migdia, de fet, està previst que la ministra de Sanitat, Mònica García, i el ministre de Política Territorial, Víctor Ángel Torres, es reuneixin amb el president de Canàries, Fernando Clavijo, a la seu del Ministeri de Sanitat. I pel que fa a la mobilitat normalitzada, ja la circulació a la B10, afectada per una avaria, i també la 2 a Sant Feliu de Llobregat, que ha estat afectada en aquest cas per un accident. A banda, continua tallada també la GI-642 a Rupià per un accident. I, de fet, s'hi dona pas alternatiu i també hi ha retencions encara habituals a la P7 a Barberà del Vallès, a la C33 a Montcada, a la C32 a Gavà, a la C31 a Badalona i també a la C58 a Sabadell. Pel que fa al servei ferroviari, encara ara hi ha retards a l'R4 per una incidència a Montcada a bifurcació i també als trens de l'R2 Sud per una incidència, en aquest cas, d'un tren a l'estació de l'aeroport del Prat. I pel que fa al temps, avui continuarà el temps inestable. A partir del migdia creixeran nuvolades al Pirineu, Prepirineu i també el prelitoral, que deixaran nous xàfecs i tempestes.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Tret de sortida al calendari de vagues dels docents per exigir millores laborals, de fet els sindicats educatius USTEC, professors de secundària, CGT i intersindical han reclamat a la consellera Esther Niubó una reunió abans de dilluns amb propostes concretes per evitar l'escalada del conflicte. Avui, concretament, és el torn de les escoles bressol, públiques, privades i concertades, que reclamen menys ràtios a les aules, dignificació salarial i també més finançament. Escoltem l'Àngel Zaro i la Belén, educadores de la Llar d'Infants Lairet de Barcelona, en declaracions avui a la xarxa.
2: Doncs d'entrada, una gratuïtat de tot el sistema, igual que a tot l'ensenyament fins als 16 anys. I després una baixada de ràtios en tots els, a tots els nivells, no? Seria.
3: Sí, el suport NESE també és molt important, perquè ens trobem que hi ha molts nens amb problemàtiques afegides que nosaltres no tenim cap tipus de suport, i això pues, es fa complicat, perquè si ja les ràtios són elevades i sumes aquests infants, es fa complicat, i també serien les coses bàsiques que necessitem.
2: Exacte, i després que tot el territori tingués les mateixes condicions. No s'hi val que cada municipi gestioni una mica com li dona la gana.
1: Enceten d'aquesta manera la primera de les 17 vagues convocades pels sindicats majoritaris fins al 5 de juny a les diferents etapes educatives. I el Ministeri de Sanitat d'Espanya ha confirmat el trasllat a Amsterdam del pacient amb símptomes d'antivirus que es trobava en un avió medicalitzat aturat a Gran Canària. Sanitat assegura que tot l'operatiu s'ha fet seguint els protocols de seguretat i coordinat amb les autoritats competents. Paral·lelament, al migdia, la ministra Mònica García, el ministre Víctor Ángel Torres i també el president canari Fernando Clavijo reuniran a Madrid. Segons ha informat avui el govern, per avui hi ha programades fins a 8 reunions diferents per abordar aquesta situació. L'evacuació del passatge del vaixell afectat pel brot començarà previsiblement el dilluns 11 de maig, tal i com han anunciat avui el Ministeri d'Interior. I pel que fa a la mobilitat, continua tallada la GE-642 a Rupià per un accident on s'hi dona pas alternatiu. Abandona altre accident, en aquest cas l'AP-7 a Parets del Vallès, provoca també retencions de fins a 6 quilòmetres de cues. Pel que fa al servei ferroviari, en aquests moments continuen els retards a l'R4 per una incidència a Montcada a bifurcació i també els trens de l'R2 Sud per una incidència, en aquest cas, en un tren a l'estació de l'aeroport del Prat. I la Policia Nacional ha detingut un jove de 21 anys de Santa Coloma de Cervelló al Baix Llobregat per agressions sexuals, coaccions i corrupció de menors. El detingut obligava noies d'entre 14 i 16 anys a enviar vídeos i fotos de contingut sexual. Les primeres denúncies van arribar des de Santa Cruz de Tenerife i a Corunya, però després de la intervenció dels seus dispositius es van trobar altres casos.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Tret de sortir del calendari de vagues dels docents per exigir millores laborals. Avui concretament és el torn de les escoles bressol públiques, privades i concertades que reclamen menys ràtios a les aules, dignificació salarial i més finançament. Ara a les 12, de fet, ja s'ha convocat diferents manifestacions arreu del territori. Anem ara a saber com s'està vivint en aquest cas a Tarragona, on hi tenim el nostre company l'Adrià Duc des de plaça La Font. Adrià, bon dia.
2: Bon dia, doncs sí, som a la plaça La Font de Tarragona, a punt d'inici de la manifestació convocada ara mateix en defensa de l'educació de 0 a 3 anys i de les condicions de les seves professionals. La marxa sortirà en breus moments des d'aquesta plaça La Font, baixarà fins la Rambla Nova i la recorrerà sencera fins a arribar a la plaça Imperial Tarracó, on es donarà per conclosa. De moment, unes 200 persones hi prenen part, entre docents i famílies, i la protesta forma part de la vaga general estatal, convocada aquest dia 7 de maig i de les mobilitzacions previstes també a Catalunya el proper dia 20. Amb el lema 0 excuses i 3 raons, justícia, equitat i futur, els docents reclamen més recursos, estabilitat laboral i el reconeixement educatiu i social d'un cicle que consideren essencial.
1: Gràcies, Adrià. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I el Ministeri de Sanitat d'Espanya ha confirmat el trasllat a Amsterdam del pacient amb sintomatologia d'antivirus que es trobava en un avió medicalitzat aturat a Gran Canària i a més s'acaba de confirmar un nou possible cas d'una hostessa de l'aerolínia KLM després d'haver estat en contacte amb una dona que va morir a causa del virus el passat 26 d'abril. Sanitat assegura que tot l'operatiu s'està fent seguint els protocols de seguretat i coordinant també amb les autoritats competents. Paral·lelament, ara al migdia, la ministra Mònica García, el ministre Víctor Ángel Torres i també el president canari, Fernando Clavijo, estan reunits a Madrid. Segons ha informat el govern, per avui hi ha programades un total de 8 reunions diferents per tal d'abordar la situació. I en mobilitat continua tallada la GI-642 a Rupià per un accident on s'hi dona pas alternatiu. A banda, un altre accident entre un camió i dos turismes a l'AP-7 a Santa Perpètua de Mogoda provoca també retencions importants en aquest punt amb un carril tallat. A banda, la carretera BB-5128 obre un pas alternatiu senyalitzat amb semàfors a Sant Iscle de Bellalta degut a la reparació d'un impacte en la contenció d'un pont. I pel que fa al servei ferroviari, encara ara hi ha retards a l'R4 per una incidència amb cada bifurcació també a l'R2 Sud per una incidència en un tren a l'estació de l'aeroport del Prat. I pel que fa al temps, ara al migdia creixeran nuvolades al Pirineu, Prepirineu i també al prelitoral que podran deixar nous xàfecs i tempestes.
0: Notícies en xarxa.

0: Nicky Jam, Ozuna, Post Malone, Spanish remix,
1: Trap Style.

anar amb el gra. It's just...

Bona tarda, arrenquem amb l'informatiu d'Ona Malgrat, amb informació local i comarcal per estar al dia de tot el que cal saber avui dijous 7 de maig. Comencem amb un repàs als titulars. El pla de motes de la Tordera centra la reunió entre l'Espai Agrari de la Baixa Tordera i el Departament d'Agricultura. Més de 1.200 alumnes de Malgrat participen en el programa L'Art de ser espectador del Teatre Claver. La 22a edició dels Premis Treball de Recerca de Batxillerat se celebra aquest divendres.

0: Representants de l'Espai Agrari i el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, coincideixen en la necessitat de protegir l'activitat agrícola i avançar en el projecte del Pla de Motes de la Tordera per garantir la seguretat hidràulica. Així s'ha determinat en una reunió aquest dimecres que també comptava amb l'alcaldessa de Malgrat, Sònia Vinyoles, l'alcalde de Palafolls, Francesc Alemany, i l'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías. Durant la trobada també s'han tractat altres aspectes com el finançament, el pla de gestió i el relleu generacional al sector. Tant el Departament d'Agricultura com els representants municipals han coincidit en la necessitat de treballar junts per reforçar la viabilitat de l'activitat agrícola i consolidar el paper estratègic de l'espai agrari dins el territori.
1: Ona Malgrat, serveis informatius.
0: L'Ajuntament destina prop de 11.600 euros a espectacles del Teatre Claver adreçats a un total de 1.288 alumnes de Malgrat. En concret, es tracta del programa L'Art de ser espectador, que pretén apropar les arts escèniques als més joves. Aquest programa porta en funcionament 19 anys. La subvenció de l'Ajuntament fa front al cost de l'activitat, que inclou l'entrada i el desplaçament en autocar. Els estudiants provenen de les escoles Maria Cubí i Soler, Mare de Déu de Montserrat, Fungadosa, Marista Sant Pere Chanel i Badruna, i han assistit als espectacles en horari lectiu al llarg d'aquest curs. En aquest curs, els alumnes magratencs han gaudit dels espectacles L'Illa del Tresor Particular, Llepafils, Vai Via, Incredible Box, Per Terres de Drac, Hotel Bucarest, Ves per On, Àfrica i Jo, Tarzan. Més temes. La 22a edició dels Premis Treballs de Recerca de Batxillerat se celebrarà aquest divendres a les 6 a la sala Joaquim Garriga de l'Arxiu Municipal. L'entrega, organitzada per l'Ajuntament, té com a objectiu reconèixer i donar visibilitat als millors treballs de recerca de l'alumnat de batxillerat de l'Escola Badruna i l'Institut Ramon Turró i Darder. En total es farà entrega de 7 premis. D'una banda, hi ha la categoria general amb 5, un per cada aula de batxillerat dels dos centres. També es lliura un premi al millor treball de temàtica local i un altre de ciència i tecnologia, ha impulsat amb la col·laboració de l'empresa AGC Pharma Chemicals, que repeteix participació després d'incorporar-se al certamen de l'any passat. Els premiats se'ls farà entrega de 400 euros a cadascun. D'altra banda, els 6 alumnes que hagin quedat finalistes també rebran un val de 100 euros per gastar als establiments de l'Associació de Comerciants de Malgrat. La regidoria d'Educació, Mireia Hernández, ha destacat la voluntat de continuar ampliant la implicació d'empreses locals en futures edicions, amb l'objectiu de reforçar el reconeixement a l'alumnat i potenciar el valor dels treballs en el seu futur acadèmic i professional. Escoltem l'entrevista. Bé, parlem amb la regidora d'Educació, Mireia Hernández, sobre aquesta edició de l'entrega de premis als treballs de recerca de batxillerat. Bona tarda, Mireia.
2: Bona tarda.
0: Bé, en primer lloc, expliqui'ns en què consisteix aquesta edició, que, si no m'equivoco, ja arriba a la 22a.
2: Exacte, sí, ja és el número 22. Els Premis Treballs de Recerca són uns premis organitzats per l'Ajuntament i el que es vol és donar visibilitat als millors treballs de recerca de batxillerat de les dues escoles de Malgrat, de Badruna i de l'Institut. Uh-huh. Llavors, aquests premis col·labora també les AFES dels dos centres i consisteix, bueno, tenim diverses categories. Hi ha una categoria general en la qual es lliuraran 5 premis perquè són, doncs, perquè a l'escola Badruna hi han 2 aules de batxillerat i a l'Institut Ramon Turró hi han 3 aules. Llavors així es premia cadascun dels alumnes de cada aula. Llavors hi ha un premi local, que aquest és el treball, el TDR, que parla sobre el nostre poble, Malgrat de Mar. Uh-huh. I després hi ha una categoria de premi de ciència i tecnologia, que aquesta nova categoria es va iniciar en el certamen de l'any passat, on es va demanar col·laboració a l'empresa AGC perquè ells valoressin, dintre de 2 treballs que es presentessin de les 2 escoles, quin consideraven que podria ser el millor treball per aquesta categoria. I llavors així participa també l'empresa.
0: Val. Els premis s'otorguen, o sigui, hi ha un jurat, entenc que decideix, no?, a qui otorga els premis de treball de recerca. Aquest jurat, qui el forma part, com està composat? Pots desenvolupar una miqueta més això?
2: Sí, el jurat són els mateixos els docents o les persones que són les expertes de cada escola. Aha. Que decideixen, que són els que escollen el treball, tant el de categoria general com el del premi local.
0: Vale.
2: I el de ciència i tecnologia de l'AGC són els professionals de l'empresa, que són designats per ells, que són els que decideixen qui és el millor premi dels que es presenten.
0: Val. Aquesta trobada es farà divendres a les 6 de la tarda. On es farà l'entrega de premis?
2: Es farà a la sala de l'Arxiu Municipal i nosaltres convidem des de l'Ajuntament els alumnes, les famílies, amics, els tutors, persones de la comunitat educativa que vulguin venir a aquest certamen.
0: Val. Abans ha comentat que la Regidoria d'Educació va portar a terme l'any passat la iniciativa, no, de convidar a AGC que també otorgués un premi a algun dels alumnes, no?
2: Exacte.
0: Quina seria, diguéssim, l'ambició de la regidoria, no, de cara a futur, de poder ampliar, no, aquesta entrega de premis?
2: Sí, exacte. Aquest certamen ja, bueno, ja arribem a l'edició 22 i seria, bueno, igual que vam demanar col·laboració a l'empresa AGC pel tema de ciència i tecnologia, doncs, evidentment, parlant amb la regidora d'Ocupació, doncs poder fer extensiu aquesta proposta a altres empreses del poble que es dediquin a altres activitats i que també es volguessin participar. No sé, ara mateix estic pensant en el tema, no, el turisme que tenim amagrat a nivell d'hotels o empreses que fan, bueno, a altres activitats d'ocupació que penso que finalment el beneficiat és l'alumne, que es visibilitza el seu treball i a l'hora també de fer el seu currículum per la vida futura. Doncs dir que una empresa, com per exemple és el cas de GC, una empresa internacional que ha valorat el seu premi com el millor d'aquest any, doncs penso que això pot tenir una aportació molt important.
0: Vostè com a regidora hi serà present a l'acte?
2: Sí, sí, nosaltres, bueno, la regidoria d'educació, jo com a regidora, la tècnica també d'educació, representant de l'Ajuntament també hi haurà l'alcaldessa, i després doncs els directors de centres, els referents de les AFES de cadascun del Vidruna i de l'Institut, i ja dic, totes les persones que vulguin venir s'han convidat.
0: D'acord, doncs ja ho tindríem. Moltes gràcies per atendre'ns.
2: Gràcies a vosaltres.
0: I marxem de Malgrat per fer una mirada comarcal, concretament a Santa Susana. La confirmació d'una nova edició del festival neonazi Chaos in the Sun ha tornat a generar preocupació a l'Alt Maresme. L'esdeveniment s'anuncia per l'últim cap de setmana de maig en una masia privada de Santa Susana, la mateixa de les últimes edicions, reunint grups i assistents vinculats a l'extrema dreta europea. El col·lectiu Alt Maresme Antifeixista hi ha reaccionat convocant un acte de protesta i reclamant a l'Ajuntament de Santa Susana que actuï per impedir-ne la celebració. El consistori assegura que no el pot prohibir, però confirma que es desplegarà un dispositiu especial amb policia local i Mossos d'Esquadra, com en anteriors edicions, per controlar l'activitat, evitar molèsties i qualsevol tipus d'incident que mai s'han registrat a Santa Susana, segons indiquen les mateixes fonts. I a Blanes, l'Ajuntament, a través del Departament de Joventut i l'equip de la nau Espai Jove, ha organitzat per aquest dissabte una jornada intensiva per evitar contra el bullying. Sota el títol Fora de joc, l'objectiu de la iniciativa és contribuir a erradicar l'assetjament juvenil, una realitat que afecta un de cada 10 alumnes a l'estat espanyol. Des de l'Ajuntament de Blanes s'expliquen que la jornada, que coincideix amb la recent commemoració del Dia Internacional contra el Bullying, pretén trencar el silenci còmplice i la indiferència davant d'un fenomen que situa Espanya com el 6è país de la Unió Europea amb més suïcidis per a aquesta causa. I a nivell nacional, l'empresa Ocean White Expeditions, propietària del creuer Ondius, on s'ha detectat el brot d'antivirus,

0: hagi persones amb símptomes a bord. I també destaquem que educadores i treballadores de les escoles Bressol es manifesten aquest dijous pel centre de Barcelona en el marc de la vaga d'aquesta etapa educativa convocada a escala estatal. Les manifestants canten proclames com "No, no a la precarització" o "El 03 sí que hi és". La portaveu de la plataforma 03, Gina Rius, ha concretat que les seves reclamacions són abaixar les ràtios i disposar de més recursos per atendre els infants. A més, ha acusat a les administracions de passar-se la pilota i ha reclamat a la Generalitat més finançament. Moment d'escoltar la situació meteorològica amb el nostre company Lluismi Pérez. Bon dia.
1: Estan inflant-se i han d'acabar deixant més ruixats dels que ja tenim a hores d'ara. Alguns s'han anat formant, de fet, entre les comarques de la costa i prelitoral de Tarragona i de Barcelona, i en aquests indrets immediatament encara tindrem algun xàfec. Ja la resta del país, aquests núvols que van a més, però amb moltes clarianes. De fet, quan més a prop de la Costa Brava estiguem, el domini serà més clar del sol, ni que sigui a estones. Al llarg de la tarda d'aquest vespre, les tempestes aniran a més a les comarques interiors, sobretot les del Pirineu Lleidatà, arribant fins al Berguedà, Lluçanès, Osona o el Ripollès. Per tant, serà més aviat a l'oest del Pirineu on tindrem una mica més de sarau, independentment algun ruixat. Anirà caient en les muntanyes de Tarragona o cap al Pla de Lleida. I l'ambient suau, però no pas gaire calorós. I atenció, perquè el divendres encara hi haurà més núvols i, sobretot, a partir del migdia, més ruixats i més generals, que no pas avui. N'estem pendents a la xarxa.
0: I repassem l'agenda d'actes. Aquest divendres la Biblioteca La Cooperativa organitza un taller de jocs de taula amb l'associació 1 de 10. La sessió és oberta a participants a partir de 12 anys i començarà a les 6 de la tarda. No cal fer inscripció prèvia. També divendres el Cineclub Garbí projecta la pel·lícula La veu de Hain, dirigida per Kauder Ben Ania, a partir de 2:15 de la nit al Centre Cultural. De cara a dissabte, el grup excursionista Magrateng organitza una jornada de portes obertes des de les 10 del matí fins a les 2 del migdia. Hi haurà servei de bar amb vermut i també xocolatada. I també dissabte l'Arxiu Municipal organitza la presentació Zenòbia Camprubí i els secrets de Cala Montjoi amb la presència del seu autor, Francesc Galí. Serà a les 6 de la tarda a la sala Joaquim Garriga.

Repassem els titulars del dia. El pla de motes de la Tordera centra la reunió entre l'Espai Agrari de la Baixa Tordera i el Departament d'Agricultura. Més de 1.200 alumnes de Malgrat participen en el programa L'Art de ser espectador del Teatre Claver. La 22a edició dels Premis Treball de Recerca de Batxillerat se celebra aquest divendres.

0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Salut avança dels 15 als 12 anys les campanyes de prevenció i detecció de malalties de transmissió sexual i ho fa davant de l'increment continuat dels contagis que s'han quintuplicat des del 2016 en els menors de 25 anys. Això implica que a partir d'ara, per protocol, els pediatres preguntaran a nens i nenes sobre les seves relacions afectives en la revisió que fan als 12 anys. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, n'explica els motius.
2: Posem tots els elements del sistema a treballar de forma coordinada perquè ens preocupa. Ens preocupa també que una mateixa persona faci tres gonocòccies el mateix any, per exemple. Ens preocupa que no hi hagi educació afectivo-sexual de qualitat.
1: És dimecres 7 de maig de 2026 i tenim més titulars. L'evacuació dels passatgers del creuer, on s'ha detectat un brot d'antivirus, començarà dilluns, Sònia Kerr.
3: Només els 14 passatgers espanyols ingressaran a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid per fer la quarantena. La resta es repatriaran als seus països d'origen.
1: Les treballadores de les escoles Bressol engeguen la nova tongada de vagues educatives.
3: Reclamen més recursos, una baixada de ràtios i l'equiparació de les condicions laborals a la resta d'etapes. La portaveu de la plataforma 03, Gina Rius, demana implicació de totes les administracions.
4: Que les comunitats autònomes i els ajuntaments no es facin la pilota uns als altres. Necessitem que els infants i les treballadores puguin viure dignament i tinguin unes condicions dignes per poder treballar i ser atesos.
1: Demà es posarà en marxa l'adquisició d'invitacions per assistir a la pregària concert que el Papa oferirà a l'estadi Lluís Companys el 10 de juny.
3: Serà l'acte més multitudinari d'una visita en què també es preveu que faci un recorregut amb un cotxe descobert pel centre de Barcelona, des de la catedral fins a la Sagrada Família.
1: En cultura, l'Auditori cerca l'equilibri entre llegat i descoberta en la primera temporada amb Víctor Medem al capdavant de la institució.
3: L'OBC farà 14 estrenes i la banda prepara la novena de Beethoven. Gustavo Dudamel al capdavant de la Filarmònica de Nova York és un dels grans noms internacionals.
1: Als esports, Janire Gallut, el Barça tornarà a disputar una final a 4 de la Champions masculina de vol.
5: Els blaugranes van superar el Nantes al Palau 31-21 gràcies a les grans actuacions de Nilsen i Aleix Gómez. Amb un resultat global de 63-51 en l'eliminatòria de quarts, seran a Colònia per 8è any consecutiu el cap de setmana del 13 i 14 de juny.
1: Fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. De mica en mica els núvols estan inflant-se i han d'acabar deixant més ruixats dels que ja tenim a hores d'ara. Alguns s'han anat formant, de fet, entre les comarques de la costa i prelitoral de Tarragona i de Barcelona, i en aquests indrets immediatament encara tindrem algun xàfec. Ja a la resta del país, aquests núvols que van a més, però amb moltes clarianes, de fet, quan més a prop de la Costa Brava estiguem, el domini serà més clar del sol, ni que sigui estones. Al llarg de la tarda d'aquest vespre, les tempestes aniran a més a les comarques interiors, sobretot les del Pirineu Lleidatà, arribant fins al Berguedà, Lluçanès, Osona o el Ripollès. Per tant, serà més aviat a l'oest del Pirineu, on tindrem una mica més de sarau, independentment d'algun ruixat. Anirà caient en les muntanyes de Tarragona o cap al Pla de Lleida. I l'ambient suau, però no pas gaire calorós. I atenció, perquè el divendres encara hi haurà més núvols, i sobretot a partir del migdia, més ruixats i més generals que no pas avui. N'estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Lluís. Mi, al control de so i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació. La Sònia Kerr passa en 3 minuts de les 2.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Salut començarà la prevenció sobre malalties de transmissió sexual als 12 anys. Avança, doncs, 3 anys l'inici d'aquest procés, de manera que els pediatres preguntaran per protocol als nens i nenes sobre les seves relacions afectives ja en la revisió que fan als 12 anys. És una de les mesures previstes en el nou pla del Departament de Salut per frenar l'increment continuat dels contagis que s'han quintuplicat des del 2016 en els menors de 25 anys. Maite Polo, bon dia.
7: Bon dia. Durant el curs vinent s'enfortirà l'educació afectiva i sexual a les aules de secundària i es promouran els referents per a les ITS, les infeccions de transmissió sexual, als centres d'atenció sanitària. Les malalties més freqüents són per aquest ordre la clamídia, la gonorrea i la sífilis. I l'augment exponencial en la darrera dècada s'explica, segons els experts, per un canvi d'hàbits socials. Jordi Casabona és representant del Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les ITS i la SIDA de Catalunya.
8: Hi ha molts determinants nous que no hi eren fa 15-20 anys, com pot ser el canvi de patró sexual, la concurrència entre les relacions, no?, que es tenen més d'una relació al mateix temps, la dramàtica disminució de l'ús del preservatiu, l'aparició de fenòmens com el chemsex o les pròpies xarxes socials, que expliquen, evidentment, un major grau d'exposició i, per tant, una major incidència i prevalència d'aquestes infeccions, el que fa que la resposta doncs, hagi també de ser més complexa del que era fins ara.
7: A partir d'avui es poden consultar les dades sobre infeccions de transmissió sexual a Catalunya en una pàgina pública a internet anomenada Cívic, en B baixa.
1: Mentrestant, creix la preocupació internacional pel brot d'antivirus detectat al creuer MV-Ondius, que hauria d'arribar aquest cap de setmana a les Canàries, després de dies bloquejat a Cap Verd. El govern espanyol comença ja a coordinar l'operatiu que ha de rebre aquest creuer. L'evacuació dels passatgers començarà dilluns vinent i els 14 ciutadans espanyols, entre els quals hi ha 5 catalans, ingressaran en un hospital de Madrid per tal de fer la quarantena. La resta es repatriaran als seus països d'origen. Judit Vallès, bon dia.
9: Bon dia. El creuer ha d'arribar previsiblement diumenge a les Canàries i el govern espanyol està preparant el dispositiu especial amb controls sanitaris, repatriacions i quarantenes per als passatgers espanyols a Madrid. Mentrestant, experts insisteixen que, tot i tractar-se de la variant andina del virus, l'única coneguda amb capacitat de transmissió entre persones, el risc per a la població general és baix i demanen evitar alarmisme. La investigadora Natàlia Rodríguez ha explicat aquest matí al Notícies en Xarxa que s'estan prenent mesures més restrictives per la situació excepcional del brot.
10: Jo crec que és un cas excepcional i per tant, com és una variant Andes, no? I aquesta possibilitat de transmissió respiratòria i és un context molt especial, jo crec que s'estan prenent mesures restrictives, no? per estar el més segurs possible. No? En una condició normal d'un pacient amb un antivirus, encara que sigui Andes, les mesures, diguem-ne, no? que seguiríem a l'hospital seria de contacte respiratori, no? I amb això pues, és suficient.
9: L'OMS coordina ara el rastreig de desenes de passatgers que van desembarcar abans que es detectés el brot. Alguns casos estan sota vigilància a Suïssa, el Regne Unit, els Països Baixos i els Estats Units. Aquest dijous també s'ha conegut l'hospitalització d'una hostessa a Amsterdam amb símptomes compatibles amb el virus i en les últimes hores s'ha detectat una possible persona infectada a Holanda. De moment, les autoritats sanitàries han confirmat que ja hi ha almenys 3 morts i 8 casos d'aquesta soca andina.
1: Ràdio Vilafranca ha pogut parlar avui amb dos veïns que van viatjar en aquest creuer, en l'Ondius, just abans de l'actual trajecte. Asseguren que les mesures d'higiene i de seguretat a bord són extraordinàries. Ràdio Vilafranca, Josep Maria Soler.
11: Pasqual Fernández, junt amb un altre vilafranquí, va viatjar a finals de març amb una sortida organitzada per Buceo Navarra per captar imatges fotogràfiques del Pol Sud. Va agafar el vaixell MV Ondius el 30 de març i davant de tot el que s'està dient ha volgut explicar que les mesures d'higiene i de seguretat eren extraordinàries. També lamenta alguns dels comentaris que s'han sentit a dir en els darrers dies sobre l'ajuda al vaixell, que considera un acte d'humanitat.
12: No voy a dar nombres porque no puedo dar nombres, pero en nuestro barco venía una chica canaria. Esta chica canaria, que ahora están diciendo los canarios que no llegue el barco a Canarias, ¿y si esta chica fuese la que va en el barco? Por favor, o sea, toda esta gente hay que acogerla, evidentemente con medidas de seguridad, con EPIs, con control. No sabemos esta enfermedad en Europa, cómo funciona. Sí que están diciendo los expertos, pues que allí llevan 100 años con esta enfermedad. Y no es una enfermedad que está en la calle, está en la rata de monte, de las montañas, evidentemente. Pero claro que hay que darles ayuda, que lleguen a un puesto, que los atiendan, que los recojan. El barco se merece eso, la gente que va dentro se merece eso y la gente no tiene que estar dando vueltas hasta que pasen los 40 días y ya se bajarán del barco. Por favor, esto es inhumano.
11: D'altra banda, ha volgut desmentir el que s'ha publicat respecte del preu del viatge, que ha assegurat és molt inferior als 30.000 euros i que ell va assumir amb 2 anys i mig d'estalvis.
0: Notícies en xarxa.
1: Les treballadores de les escoles Bressol han engegat avui la nova tongada de vagues educatives. Reclamen més recursos, una baixada de ràtios i l'equiparació de les condicions laborals a la resta d'etapes. El personal dels 0 als 3 anys ha sortit al carrer a les 4 capitals. A Barcelona, la manifestació ha arrencat als Jardinets de Gràcia i ha anat fins a la delegació del govern. Esther Minguell, bon dia.
13: Bon dia, sota el lema No podem més, no a la precarització i dignitat, al 03 o les 2.000 treballadores de les escoles Bressol, un miler segons la Guàrdia Urbana, de centres públics com privats i concertats, s'han manifestat per reclamar més recursos i una unificació de criteris entre els diferents models de gestió. M'ho explica Gina Rius, portaveu de la plataforma 03.
14: La nostra reivindicació és clara, que des de la comunitat autònoma també comencin a lluitar per unes millores reals que parin de tirar la pilota a les administracions locals. El finançament és essencial i ha de venir des del Departament d'Educació, des de la Generalitat, estem tipes ja d'estar sota un paraigües amb 5 models o 6 de gestió diferents.
15: Les educadores demanen més personal per atendre la primera infància, menys ràtios i millores salarials.
16: Ens preocupa les condicions que tenim nosaltres laborals i les condicions en les que estan els infants perquè no arribem. Amb les ràtios que tenim és impossible arribar a 20 infants una persona.
17: No tenim parella educativa, tenim unes ràtios igual que la pública, però les mans són bastant més justes i el salari no és el mateix.
18: Una opció seria que la nostra escola passés a la xarxa pública i que es donessin més recursos en quant a subvenció, perquè no és just que les nostres famílies hagin de pagar les quotes que estan pagant.
15: El Departament d'Educació xifra en un 13% el seguiment de la vaga als centres de la seva titularitat i l'Ajuntament de Barcelona un 23% en les seves. El col·lectiu ha convocat una nova aturada el dia 20 de maig a tot Catalunya i el dissabte 23 una manifestació a Madrid.
1: La protesta, com us dèiem, s'ha repetit a la resta de capitals catalanes. En el cas de Girona, la manifestació ha plegat mig miler de persones. Anem fins allà. Girona FM, Pau Villafañe.
19: Amb proclames de no som guarderia, som educació o menys discursos, més recursos, la convocatòria d'aquest dijous impulsada per la plataforma 03 ha reivindicat pel centre de la ciutat que el 03 és

0: L'estació s'ha concentrat a la plaça del Vi i ha fet recorregut fins a la subdelegació del govern espanyol.
1: Dimarts que ve faran vaga escoles i instituts de tot Catalunya. Els sindicats convocants mantenen les mobilitzacions i denuncien la manca de voluntat negociadora del Departament d'Educació.
2: Reclamen una reunió amb la consellera Esther Niubó abans de dilluns que ve amb propostes concretes per millorar l'acord pactat amb Comissions i la UGT. Consideren abusius els serveis mínims del 50% que planteja la conselleria per a les properes vagues.
1: Justament, Educació ha fet un gest cap a les reclamacions dels docents i ha modificat el procés d'adjudicació de places perquè les direccions puguin proposar la continuïtat dels interessos.
2: La resolució publicada al març no ho permetia i les direccions s'hi havien mostrat en contra. Van arribar, de fet, a presentar un recurs contra el document per part de l'Associació de Directius de l'Educació Pública.
3: La xarxa de comunicació local.

0: comerç just. I tu què tries?
1: Visita jatriu.cat.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Demà es posarà en marxa el procés per adquirir invitacions per poder assistir a la pregària concert que el Papa farà a l'estadi Lluís Companys el dia 10 de juny. Serà l'acte més multitudinari d'una visita en què també es preveu que faci un recorregut amb un cotxe descobert pel centre de Barcelona, des de la catedral fins a la Sagrada Família. Jordi Casino, bon dia.
4: Bon dia, Marta. En la presentació de l'agenda detallada del viatge a Catalunya que es feia justament al Temple de Gaudí, els responsables de l'arquebisbat xifraven en prop de 50.000 les persones que podran veure en directe els diferents actes previstos, sent el de Montjuïc el més destacat. Un cop reduït el seu aforament per motius de seguretat i pels diferents compromisos, a través de la pàgina web Alça la Mirada, només es podran adquirir menys de 20.000 entrades. Un lema al triat per a l'ocasió creat des de Barcelona i que acaba sent l'oficial de la visita. David Abadies és el bisbe auxiliar de Barcelona.
5: Aquest lema surt aquí, es crea a Barcelona, i justament es crea contemplant aquest gest que ara també comentava el senyor Cardenal, d'alçar la mirada contemplant la torre de la Sagrada Família, la torre de Jesucrist. Aquest gest que està fent tothom pel carrer, doncs ara és una manera també de convertir-lo en aquesta frase, que és una frase també que té un element molt inclusiu. És un element també que convida a aixecar la mirada des de molts àmbits. Ho pots fer des de la bellesa, ho pots fer des de l'arquitectura, ho pots fer des de la meravella, ho pots fer des de la fe, ho pots fer des de l'esperança.
4: Pel que fa a la resta de la visita, el Lleó 14 anirà, com ja s'havia anunciat, a la catedral, on farà una missa, a la Sagrada Família, on beneirà la Torre de Jesús, visitarà la parròquia de Sant Agustí, la presó de Can Brianzú i l'abadia de Montserrat, a més de reunir-se amb les principals autoritats de manera oficial i amb persones o entitats de forma privada, entre les quals podria haver-hi associacions de víctimes d'abusos de l'Església.
3: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. L'Audiència de Barcelona deixa en llibertat la mare del nadó que hauria estat maltractat i abusat.
6: El tribunal estableix, però, mesures cautelars que li prohibeixen acostar-se a menys de 500 metres o comunicar-se amb la criatura. En canvi, s'ha denegat la petició de llibertat del pare i se'n confirma la presó. Tots dos van ingressar a presó a finals de març, després de diverses visites en centres sanitaris que van acabar amb un diagnòstic de lesions greus i continuades i, fins i tot, agressió sexual per penetració anal.
3: Detingut un jove de 21 anys de Santa Coloma de Cervelló, al Baix Llobregat, per agressions sexuals, coaccions i corrupció de menors.
6: El detingut obligava a noies d'entre 14 i 16 anys a enviar vídeos i fotos de contingut sexual. Després de la intervenció dels seus dispositius informàtics, se'l vincula amb almenys 7 víctimes més i la policia no descarta que apareguin noves víctimes. Es dona la circumstància que el 2024 els Mossos d'Esquadra ja l'havien detingut per fets similars i se l'havia prohibit de fet apropar-se a un centre escolar de Sant Boi de Llobregat.
3: I la Unió Europea prohibirà els sistemes d'intel·ligència artificial que generen contingut d'abús sexual infantil.
6: El veto entrarà en vigor a partir del 2 de desembre d'aquest any. Es tracta d'una petició que havia fet Espanya per introduir diversos canvis a la llei d'intel·ligència artificial europea. A més, s'ha acordat ajornar l'aplicació de les normes que han de regular els sistemes de IA amb usos considerats del risc, com la gestió de fronteres o sistemes de biometria.
3: El ministre d'Afers Exteriors i Unió Europea, José Manuel Álvarez, ha demanat a Israel que alliberi l'activista espanyol Saif Abu-Keshekh, membre de la flotilla, i que està retingut per l'exèrcit de Netanyahu des de fa una setmana. Mon Carvajal, bon dia.
7: Bon dia. Al Congrés de Diputats, el ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, ha explicat que ahir va convocar l'encarregada de negocis d'Israel, Dana Elric, per demanar-li que alliberin l'activista espanyol Saif Abu-Keshekh. Álvarez ha assegurat que la detenció de Saif és il·legal i inadmissible.
8: També convocam

0: llamamos a la encargada de negocios de Israel en Madrid para transmitirle directamente estos mensajes. Y les informo que ayer hemos vuelto a convocar a la encargada de negocios de Israel para trasladarle lo inadmisible e inasumible de prolongar la detención de nuestro ciudadano.
1: Álvarez ha comparegut d'urgència al Congrés de Diputats convocat per sumar Esquerra Republicana, Bildu, Podemos i el BNG. Aquests grups li han reclamat que exigeixi a la Unió Europea trencar relacions comercials i de tota mena amb Israel. El Partit Popular ha acusat el govern de fer un ús partidista del Congrés i Vox ha acusat Saïf de ser de Hamas.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: L'actualitat local ens porta avui fins a Tarragona, que estudia com diversificar l'activitat pesquera per assegurar-ne el futur. Una de les opcions passa per la creació d'un obrador mitjançant el qual els pescadors puguin tractar el peix i donar sortida a nous productes. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
4: L'Ajuntament de Tarragona ha adjudicat i té en marxa un estudi de viabilitat tècnica, econòmica i estratègica per avaluar, comparar i prioritzar diverses opcions de diversificació del negoci del sector pesquer de la ciutat. Una de les mesures que pren més força és la d'habilitar un obrador de peix vinculat a la confraria. D'alguna manera, es replicaria el model ja existent a Palamós. El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, fa una crida a treballar plegats i a veure el futur del sector amb esperança.
5: Sense inventar res, però anem a veure aviam si es pot fer i anem a veure això quan val. Anem a quantificar-ho, anem a veure quan val i aquí jo crec que només que tots els que estem aquí anem a la una i ja portem en aquest projecte, això és projecte guanyador.
4: L'Ajuntament de Tarragona espera tenir els resultats de l'estudi cap al mes de juliol.
3: El Departament d'Agricultura destinarà 25 milions d'euros a impulsar les plantes de biogàs i es prioritzaran els projectes adaptats al territori. L'anunci l'ha fet el conseller del RAM, Òscar Ordeig, durant una visita al Carràs Bioproductors, una iniciativa que aglutina 150 famílies pageses d'aquest municipi del Segrià i voltants. Lleida Televisió, Jordi Sebastià.
6: El conseller Ordeig ha anunciat una nova línia d'ajuts de 25 milions d'euros per a l'impuls de plantes de biogàs i digestats, on es prioritzaran els projectes, diu, dimensionats i adaptats al territori.
7: Què volem? Que sigui més territorial, per tant, més una gestió més local de les dejeccions i que, a més, hi hagi un màxim, no fer grans plantes, sinó plantes doncs, més adaptades al territori. A més, donarem més punts, tindrà més puntuació quan qui impulsi el projecte siguin ramaders. I, per tant, volem que els ramaders s'ajuntin.
6: Ho ha dit en la seva visita de la nova planta al Carràs Bioproductors, una iniciativa que aglutina 150 famílies pageses d'aquest municipi.
3: I a l'Hospitalet aquest matí ha obert portes una nova edició i ja és la número 32 de Biocultura, el Saló de Productes Ecològics i Consum Responsable. Hi participen més de 200 expositors i el programa ofereix prop de 250 activitats. Mitjans de l'Hospitalet, Anna Rodríguez.
8: El recinte de la Farga de l'Hospitalet acull fins diumenge tot allò relacionat amb la vida saludable i el consum responsable, des d'alimentació a turisme, passant per cosmètica i moda sostenible. Precisament el sector de la cosmètica s'ha consolidat en aquest saló. La Imma Biosca n'és visitant.
9: Ja fa anys que compro tot el que puc tema bio i a més m'agrada molt tot aquest món i sóc de les que vaig a recollir plantetes, faig les meves maceracions, faig les meves cremetes.
8: Menjar més sa continua sent un dels grans eixos de la vida saludable i així queda reflectit en aquesta fira, amb un ampli ventall també de productes d'agricultura ecològica i de persones amb necessitats alimentàries específiques. Des de l'organització esperen que en aquesta edició passin, fins diumenge, pel recinte de la Farga, més de 30.000 persones. Les entrades valen 4 euros dijous i divendres i 6 al cap de setmana. Els nens i nenes de fins a 12 anys tenen l'entrada gratuïta.
3: I és moment per la cultura. L'Auditori cerca l'equilibri entre llegat i descoberta en la primera temporada amb Víctor Medem al capdavant de la institució. L'OBC hi farà 14 estrenes i la banda prepara la novena de Beethoven. Gustavo Dudamel al capdavant de la Filarmònica de Nova York és un dels grans noms internacionals que passaran per l'Auditori. David Navarro, bon dia.
10: Bon dia. El nou director de l'Auditori, Víctor Medem, vol marcar el camí en la seva primera temporada al capdavant de la institució. Per a ell, l'Auditori és una casa pensada per fomentar i projectar talent, i un bon exemple n'és la decisió d'anomenar quatre artistes residents: una soprano, una compositora, una pianista i una artista multimèdia. En la que qualifica com la millor sala simfònica del país, el paper de l'OBC és fonamental. Amb Ludovic Morlot al capdavant, aquesta temporada serà la que més estrenes presenti, però sense oblidar d'on venim.
11: Sempre és aquest equilibri, sempre és aquesta idea de poder connectar amb el nostre llegat, però al mateix temps estar sempre oberts a la descoberta i a les noves creacions. No?
10: Pel que fa a la banda, el seu programa barreja una diversitat de repertoris i gèneres, però destaca una versió per ensemble de vents de la novena sinfonia de Beethoven. En una temporada intensa també destaca el protagonisme de la música de cambra, amb una trentena de concerts, i l'antiga, amb Jordi Savall com a figura més destacada. Sense oblidar festivals com el Subsonic o cicles com Sessions o Sit Back. A tot plegat cal afegir grans noms internacionals com el de Gustavo Dudamel al capdavant de la Filarmònica de Nova York.
3: I encara un apunt més en l'àmbit cultural. El 95% dels espectadors que han assistit al Festival Estrenes de Girona voldria repetir.
8: És el resultat d'una enquesta interna del festival, segons la qual el retorn del festival a la ciutat és notori, ja que el 63% dels enquestats assegura que han aprofitat per sopar en algun establiment de la ciutat, coincidint amb l'assistència d'algun dels concerts que s'han fet en aquesta edició. A més, l'enquesta feta per l'organització també ha servit per comprovar que el 15% dels espectadors que han vist algun espectacle també s'han quedat a dormir a la ciutat. Tot plegat en l'edició més multitudinària del festival amb 33.000 espectadors i que ha exhaurit les entrades amb 21 espectacles.
3: I és moment per als esports. Que ens porta Janire Gallut. Molt bon dia, Janire.
12: Bon dia. El Barça tornarà a disputar una final a 4 de la Champions masculina d'handbol. Els blaugranes van superar el Nantes al Palau i amb un resultat global de 63-51 en l'eliminatòria de quarts de final seran a Colònia per 8è any consecutiu, el 13 i 14 de juny. El tècnic Carlos Ortega valora la feina de l'equip.
13: Otra Final Four, pues parece como que es una rutina, pero fijaros los equipos que se quedan ahí al borde del abismo, ¿no? Hay equipos, grandes proyectos que llevan muchos años intentando ganar y muchas veces ni se clasifican, ¿no? Y nosotros, pese a los recortes, pese a los cambios, esta sección tiene un ADN ya de hace mucho tiempo, competitivo.
12: En bàsquet, l'Espart Girona enceta a les 7 de la tarda les semifinals de la Lliga Femenina Endesa. Girona FM, Pau Villafañe.
14: El duel arrencarà a les 7 de la tarda i serà el primer d'una eliminatòria doble partit en el qual les gironines arriben amb la confiança d'haver guanyat els dos enfrontaments de la Lliga regular davant el conjunt taronja. L'Espart Girona prou farà amb la plantilla molt tocada. Roberto Íñiguez ha confirmat que 3 o 4 jugadores afronten la semifinal al límit i que Laura Quevedo ho té molt difícil per jugar. Malgrat tot, l'entrenador basc ha deixat clar on té posades las prioridades.
15: Haciendo un resumen, me importa un bledo el rival, estoy preocupado por mis jugadoras, estoy muy muy orgulloso de ellas, creo que lo que están haciendo dignifica mucho el compromiso que tienen y la emoción que tienen de pertenencia al sitio, las que están, y con ese orgullo vamos y estoy seguro que van a intentar competir.
14: El València Bàsquet, per la seva banda, tindrà tota la plantilla disponible i disputa les seves 7è semifinals consecutives i busca plantar-se en una nova final per optar a un quart títol consecutiu de la Lliga Femenina Endesa.
12: I a la primera divisió femenina de futbol, el Barça es va alçar amb el títol de campiones després de golejar el Llevant per 5-0 en una tarda rodona i plena de conjures de cara al final de la temporada. Tant el tècnic Pere Romeu com la capitana Alexia Botellas van deixar clar que la fam de títols és intacta i que volen guanyar les dues finals que els queden per jugar, la de la Copa de la Reina el 16 de maig i la de les Champions el dia 23 a Oslo.
16: Ho donarem tot, com bé ha dit el Pere, el míster, treballarem molt dur perquè volem aconseguir-les, volem aixecar tots els títols un altre cop de nou, ho volem fer, tenim l'ambició, tenim equip, anem a per totes, ens veiem a Oslo, ens veiem a Les Palmes.
12: A la Champions masculina d'hoquei patins, el Reu Deportiu es va plantar cara al Benfica amb un empat a 2, però va caure a la tanda de penals i diu adeu a la competició. El tècnic del Reu, Jordi García, es mostrava molt satisfet amb la feina.
17: Felicitar-los per la victòria. Jo crec que avui, moralment, deportivament, per projecte, per tot, jo crec que som vencedors. Estic molt orgullós del meu equip, penso que ha demostrat tarania quan no la té, trega, confiança, compromís, tot el que es pot demanar en un equip. Jo crec que avui és la culminació de molt de treball, de molt d'esforç d'aquest any, de l'any passat.
12: Per la seva banda, el Barça juga a les 8 del vespre contra l'Sporting de Portugal. Els blaugranes, que arriben a la cita després d'acabar segons del grup A. I en tenis taula, el Ganxet juga a les 6 de la tarda al partit pendent de la jornada 21 contra el Linares. Duel important de cara a recuperar posicions a la part alta de la taula per les reusenques, amb partits pendents encara respecte a la resta de rivals. Fins aquí l'actualitat esportiva.
3: Gràcies, Janire Gallut, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja 2:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

Repassem els titulars del dia. El pla de motes de la Tordera centra la reunió entre l'Espai Agrari de la Baixa Tordera i el Departament d'Agricultura. Més de 1.200 alumnes de Malgrat participen en el programa L'Art de ser espectador del Teatre Clavé. La 22a edició dels Premis Treball de Recerca de Batxillerat se celebra aquest divendres.

0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Salut avança dels 15 als 12 anys les campanyes de prevenció i detecció de malalties de transmissió sexual i ho fa davant de l'increment continuat dels contagis que s'han quintuplicat des del 2016 en els menors de 25 anys. Això implica que a partir d'ara, per protocol, els pediatres preguntaran a nens i nenes sobre les seves relacions afectives en la revisió que fan als 12 anys. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, n'explica els motius.
2: Posem tots els elements del sistema a treballar de forma coordinada perquè ens preocupa. Ens preocupa. Ens preocupa també que una mateixa persona faci tres gonocòccies el mateix any, per exemple. Ens preocupa que no hi hagi educació afectivo-sexual de qualitat.
1: És dimecres 7 de maig de 2026 i tenim més titulars. L'evacuació dels passatgers del creuer, on s'ha declarat un brot d'antivirus, començarà dilluns. Sònia Kerr.
3: Només els 14 passatgers espanyols ingressaran a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid per fer la quarantena. La resta es repatriaran als seus països d'origen. Finalment, el vaixell fondejarà, però no atracarà a les Canàries.
1: Les treballadores de les escoles Bressol engeguen la nova tongada de vagues educatives.
3: Reclamen més recursos, una baixada de ràtios i l'equiparació de les condicions laborals a la resta d'etapes. La portaveu de la plataforma 03, Gina Rius, demana implicació de totes les administracions.
4: Que les comunitats autònomes i els ajuntaments no es passin la pilota uns als altres. Necessitem que els infants i les treballadores puguin viure dignament i tinguin unes condicions dignes per poder treballar i ser atesos.
1: Demà es posarà en marxa l'adquisició d'invitacions per assistir a la pregària concert que el papa farà a l'estadi Lluís Companys a Barcelona el 10 de juny.
3: Serà l'acte més multitudinari d'una visita en què també es preveu que faci un recorregut amb un cotxe descobert pel centre de Barcelona des de la catedral fins a la Sagrada Família.
1: En Cultura, l'Auditori cerca l'equilibri entre llegat i descoberta en la primera temporada amb Víctor Medem al capdavant de la institució.
3: L'OBC farà 14 estrenes i la banda prepara la novena de Beethoven. Gustavo Dudamel, al capdavant de Filarmònica de Nova York, és un dels grans noms internacionals.
1: Als esports, Janire Gallut, al Barça, tornarà a disputar una final a 4 de la Champions masculina d'handbol.
5: Els blaugranes van superar el Nantes al Palau 31-21 gràcies a les actuacions de Nilsen i Aleix Gómez, amb un resultat global de 63-51 a l'eliminatòria dels quarts. Seran a Colònia per 8è any consecutiu al cap de setmana del 13 i 14 de juny.
1: I fem també un cop d'ull al temps. Lluís Pérez, bon dia.
6: Bon dia. De mica en mica els núvols estan inflant-se i han d'acabar deixant més ruixats dels que ja tenim a hores d'ara. Alguns s'han anat formant, de fet, entre les comarques de la costa i prelitoral de Tarragona i de Barcelona, i en aquests indrets immediatament encara tindrem algun xàfec. Ja la resta del país, aquests núvols que van a més, però amb moltes clarianes, de fet, quan més a prop de la Costa Brava estiguem, el domini serà més clar del sol, ni que sigui estones. Al llarg de la tarda d'aquest vespre, les tempestes aniran a més a les comarques interiors, sobretot les del Pirineu Lleidatà, arribant fins al Berguedà, Lluçanès, Osona o al Ripollès. Per tant, serà més aviat a l'oest del Pirineu, on tindrem una mica més de sarau, independentment algun ruixat. Anirà caient a les muntanyes de Tarragona o cap al Pla de Lleida. I l'ambient suau, però no pas gaire calorós. I atenció, perquè el divendres encara hi haurà més núvols i, sobretot, a partir del migdia, més ruixats i més generals que no pas avui. N'estem pendents a la xarxa.
1: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de 2:15.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Salut començarà la prevenció sobre malalties de transmissió sexual als 12 anys. Avançarà, doncs, 3 anys l'inici d'aquest procés, de manera que els pediatres preguntaran per protocol als nens i nenes sobre les seves relacions afectives ja en la revisió que fan als 12 anys. És una de les mesures d'un nou pla del Departament de Salut per frenar l'increment continuat dels contagis que s'han quintuplicat des del 2016 en els menors de 25 anys. Maite Polo, bon dia.
7: Bon dia. Durant el curs vinent s'enfortirà l'educació afectiva i sexual a les aules de secundària i es promouran els referents per a les ITS, les infeccions de transmissió sexual, als centres d'atenció sanitària. Les malalties més freqüents són per aquest ordre la clamídia, la gonorrea i la sífilis. I l'augment exponencial en la darrera dècada s'explica, segons els experts, per un canvi d'hàbits socials. Jordi Casabona és representant del Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les ITS i la SIDA de Catalunya.
8: Hi ha molts determinants nous que no hi eren fa 15-20 anys, com pot ser el canvi de patró sexual, la concurrència entre les relacions, no?, que es tenen més d'una relació al mateix temps, la dramàtica disminució de l'ús del preservatiu, l'aparició de fenòmens com el chemsex o les pròpies xarxes socials, que expliquen, evidentment, un major grau d'exposició i, per tant, una major incidència i prevalència d'aquestes infeccions, el que fa que la resposta doncs, hagi també de ser més complexa del que era fins ara.
7: A partir d'avui es poden consultar les dades sobre infeccions de transmissió sexual a Catalunya en una pàgina pública a internet anomenada Cívic, amb V.
1: Tenim novetats pel que fa al creuer afectat per un brot d'antivirus que es dirigeix cap a les Canàries. Segons s'acaba de saber, finalment el vaixell fondejarà però no atracarà a les illes. L'evacuació dels passatgers començarà dilluns vinent i els 14 ciutadans espanyols, entre els quals hi ha 5 catalans, recordem, ingressaran en un hospital de Madrid per fer-hi la quarantena. La resta es repatriaran als seus països d'origen. Judit Vallès, bon dia.
9: Bon dia. El creuer ha d'arribar previsiblement diumenge a les Canàries i el govern espanyol està preparant el dispositiu especial amb controls sanitaris, repatriacions i quarantenes per als passatgers espanyols a Madrid. Mentrestant, experts insisteixen que, tot i tractar-se de la variant andina del virus, l'única coneguda amb capacitat de transmissió entre persones, el risc per a la població general és baix i demanen evitar alarmisme. La investigadora Natàlia Rodríguez ha explicat aquest matí al Notícies en Xarxa que s'estan prenent mesures més restrictives per la situació excepcional del brot.
10: Jo crec que és un cas excepcional i per tant, com és una variant Andes, no? I aquesta possibilitat de transmissió respiratòria i és un context molt especial, jo crec que s'estan prenent mesures restrictives, no? per estar el més segurs possible, no? En una condició normal d'un pacient amb un antivirus, encara que sigui Andes, les mesures, diguem-ne, no? que seguiríem a l'hospital seria de contacte respiratori, no? I amb això pues és suficient.
9: L'OMS coordina ara el rastreig de desenes de passatgers que van desembarcar abans que es detectés el brot. Alguns casos estan sota vigilància a Suïssa, el Regne Unit, els Països Baixos i els Estats Units. Aquest dijous també s'ha conegut l'hospitalització d'una hostessa a Amsterdam amb símptomes compatibles amb el virus i en les últimes hores s'ha detectat una possible persona infectada a Holanda. De moment, les autoritats sanitàries han confirmat que ja hi ha almenys 3 morts i 8 casos d'aquesta soca andina.
0: Notícies en xarxa.
1: Les treballadores de les escoles Bressol han engegat avui la nova tongada de vagues educatives a Catalunya. Reclamen més recursos, una baixada de ràtios i també l'equiparació de les condicions laborals amb la resta d'etapes. El personal del 0 als 3 anys ha sortit al carrer a les 4 capitals. A Barcelona, la manifestació ha arrencat als Jardinets de Gràcia i ha anat fins a la delegació del govern. Esther Minguell, bon dia.
11: Bon dia, sota el lema No podem més, no a la precarització i dignitat, al 03 o les 2.000 treballadores de les escoles Bressol, un miler segons la Guàrdia Urbana, de centres públics com privats i concertats, s'han manifestat per reclamar més recursos i una unificació de criteris entre els diferents models de gestió. Ho explica Gina Rius, portaveu de la plataforma 03.
12: La nostra reivindicació és clara, que des de la comunitat autònoma també comencin a lluitar per unes millores reals que parin de tirar a la pilota a les administracions locals. El finançament és essencial i ha de venir des del Departament d'Educació, des de la Generalitat. Estem tipes ja d'estar sota un paraigües amb 5 models o 6 de gestió diferents.
11: Les educadores demanen més personal per atendre la primera infància, menys ràtios i millores salarials.
13: Ens preocupa les condicions que tenim nosaltres laborals i les condicions en les que estan els infants perquè no arribem. Amb les ràtios que tenim és impossible arribar a 20 infants una persona.
14: No tenim parella educativa, tenim unes ràtios igual que la pública, però les mans són bastant més justes i el salari no és el mateix.
15: Una opció seria que la nostra escola passés a la xarxa pública i toco que tinguéssim més recursos en quant a subvenció, perquè no és just que les nostres famílies hagin de pagar les quotes que estan pagant.
11: El Departament d'Educació xifra en un 13% el seguiment de la vaga als centres de la seva titularitat i l'Ajuntament de Barcelona un 23% en les seves. El col·lectiu ha convocat una nova aturada el dia 20 de maig a tot Catalunya i el dissabte 23 una manifestació a Madrid.
1: Com ens explicava ara l'Esther Minguell, Educació xifra en un 13% el seguiment d'aquesta vaga amb dades recollides fins a la 1 del migdia. Molts punts a Catalunya el seguiment ha estat més aviat modest. És el cas, per exemple, de les llars d'infants del Penedès. Ràdio Vilafranca, Josep Maria Soler.
16: Des de les llars municipals de Vilafranca, la seva directora, Àfrica Seca, apunta que el seguiment de vaga d'avui és modest i que n'han fet aproximadament un 35% d'educadores, però que es preveu que la vaga del dia 20 aquesta xifra s'incrementi notablement. Les reivindicacions són clares. Les apunta Sònia Segalà, educadora de suport de les llars municipals d'infants de Vilafranca.
17: que hi hagi aquest reconeixement del 0-3 com a etapa educativa, que es baixi les ràtios, tenim les ràtios més altes de la Unió Europea, que el servei sigui universal i gratuït per totes les famílies, que hi hagi un finançament suficient i estable i més recursos per garantir la inclusió, per poder desplegar la inclusió doncs, a les llars, no?
16: Les llars privades i concertades avui també estaven cridades a la vaga, tot i que el seguiment ha estat molt menor.
0: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Demà mateix es posarà en marxa el procés per adquirir les invitacions per tal d'assistir a la pregària concert que el Papa oferirà a l'estadi Lluís Companys a Barcelona. Serà, recordem, el 10 de juny. És l'acte més multitudinari que hi ha previst en una visita en la qual també es preveu que faci un recorregut amb un cotxe descobert pel centre de Barcelona, en concret des de la catedral i fins a la Sagrada Família. Jordi Casino, bon dia.
18: Bon dia, Marta. En la presentació de l'agenda detallada del viatge a Catalunya, que es feia justament al Temple de Gaudí, els responsables de l'arquebisbat xifraven en prop de 50.000 les persones que podran veure en directe els diferents actes previstos, sent el de Montjuïc el més destacat. Un cop reduït el seu aforament per motius de seguretat i pels diferents compromisos, a través de la pàgina web Alça la Mirada només es podran adquirir menys de 20.000 entrades. Un lema al triat per a l'ocasió creat des de Barcelona i que acaba sent l'oficial de la visita. David Abadies és el bisbe auxiliar de Barcelona.
19: Aquest lema surt aquí, es crea a Barcelona, i justament es crea contemplant aquest gest que ara també comentava el senyor Cardenal, d'alçar la mirada contemplant la torre de la Sagrada Família, la torre de Jesucrist. Aquest gest que està fent tothom pel carrer, doncs ara és una manera també de convertir-lo en aquesta frase, que és una frase també que té un element molt inclusiu. És un element també que convida a aixecar la mirada des de molts àmbits. Ho pots fer des de la bellesa, ho pots fer des de l'arquitectura, ho pots fer des de la meravella, ho pots fer des de la fe, ho pots fer des de l'esperança.
18: Pel que fa a la resta de la visita, Lleó XIV anirà, com ja s'havia anunciat, a la catedral, on farà una missa, a la Sagrada Família, on beneirà la Torre de Jesús, visitarà la parròquia de Sant Agustí, la presó de Can Brianzú i l'abadia de Montserrat, a més de reunir-se amb les principals autoritats de manera oficial i amb persones o entitats de forma privada, entre les quals podria haver-hi associacions de víctimes d'abusos de l'Església.
1: D'aquesta visita papal n'ha parlat a la xarxa la directora de la Fundació del Convent de Santa Clara, Sor Lucía Caram, ha assegurat que l'arribada de Lleó XIV a Catalunya és un crit d'esperança per als creients.
20: Aixecar la mirada de les situacions que estem vivint i aixecar-les a Déu, el cardenal de Barcelona deia, a la creu que tindrem a la Sagrada Família. I per mi l'aixecar la mirada també té un sentit. Cada cop que Jesús, a l'Evangeli, aixeca la mirada, es troba amb el que té davant. No desconnecta de la realitat. Jo crec que això és important.
1: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. L'Audiència de Barcelona deixa en llibertat la mare del nadó que hauria estat maltractat i abusat.
3: El tribunal estableix, però, mesures cautelars que li prohibeixen acostar-se a menys de 500 metres o comunicar-se amb la criatura. En canvi, s'ha denegat la petició de llibertat del pare i se'n confirma la presó. Tots dos van ingressar a finals de març després de diverses visites en centres sanitaris que van acabar amb un diagnòstic de lesions greus i continuades i fins i tot agressió sexual per penetració anal.
1: Detingut un jove de 21 anys a Santa Coloma de Cervelló, al Baix Llobregat, per agressions sexuals, coaccions i corrupció de menors.
3: El detingut obligava noies d'entre 14 i 16 anys a enviar vídeos i fotos de contingut sexual. Després de la intervenció dels seus dispositius informàtics, se'l vincula amb almenys 7 víctimes més i la policia no descarta que n'apareguin de noves. Es dona la circumstància que el 2024 els Mossos d'Esquadra ja l'havien detingut per fets similars i se li havia prohibit apropar-se a un centre escolar de Sant Boi de Llobregat.
1: I ho acabem de saber, el jutjat de Girona acorda presó provisional, comunicada i sense fiança per la dona detinguda aquesta setmana per la mort violenta de la seva parella a la localitat de Salt. La causa està oberta per homicidi. Gairebé 3:45, el ministre d'Afers Exteriors i Unió Europea, José Manuel Álvarez, ha comparegut avui al Congrés, on ha demanat a Israel l'alliberament immediat de l'activista espanyol Saif Abu Keshek, membre de la flotilla, i que està retingut per l'exèrcit de Netanyahu des de fa una setmana. Mont Carvajal, bon dia.
21: Bon dia. Al Congrés de Diputats, el ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, ha explicat que ahir va convocar l'encarregada de negocis d'Israel, Dana Elric, per demanar-li que alliberin l'activista espanyol Saif Abu Keshek. Álvarez ha assegurat que la detenció de Saif és il·legal i inadmissible.
22: También convocamos a la encargada de negocios de Israel en Madrid para transmitirle directamente estos mensajes. Y les informo que ayer hemos vuelto a convocar a la encargada de negocios de Israel para trasladarle lo inadmisible e inasumible de prolongar la detención de nuestro ciudadano.
21: Álvarez ha comparegut d'urgència al Congrés de Diputats convocat per sumar Esquerra Republicana, Bildu, Podemos i el BNG. Aquests grups li han reclamat que exigeixi a la Unió Europea trencar relacions comercials i de tota mena amb Israel. El Partit Popular ha acusat el govern de fer un ús partidista del Congrés i Vox ha acusat Saïf de ser de Hamas.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Tarragona estudia com diversificar l'activitat pesquera per tal d'assegurar-ne el futur. Una de les opcions passa per la creació d'un obrador mitjançant el qual els pescadors puguin tractar el peix i donar sortida a nous productes. Més detalls des de Tarragona Ràdio. Laura Casas.
2: L'Ajuntament de Tarragona ha adjudicat i té en marxa un estudi de viabilitat tècnica, econòmica i estratègica per avaluar, comparar i prioritzar diverses opcions de diversificació del negoci del sector pesquer de la ciutat. Una de les mesures que pren més força és la d'habilitar un obrador de peix vinculat a la confraria. D'alguna manera, es replicaria el model ja existent a Palamós. El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, fa una crida a treballar plegats i a veure el futur del sector amb esperança.
4: Sense inventar res, però anem a veure aviam si es pot fer i anem a veure això quan val. Anem a quantificar-ho, anem a veure quan val i aquí jo crec que només que tots els que estem aquí anem a la una i aportem en aquest projecte, això és projecte guanyador.
2: L'Ajuntament de Tarragona espera tenir els resultats de l'estudi cap al mes de juliol.
1: El Departament d'Agricultura destinarà 25 milions d'euros a impulsar les plantes de biogàs i es prioritzaran els projectes adaptats al territori. L'anunci l'ha fet el conseller Òscar Ordeig durant una visita al Carràs Bioproductors, que és una iniciativa que aglutina 150 famílies pageses d'aquest municipi del Segrià i els seus voltants. Lleida Televisió, Jordi Sebastià.
5: El conseller Ordeig ha anunciat una nova línia d'ajuts de 25 milions d'euros per a l'impuls de plantes de biogàs i digestats, on es prioritzaran els projectes, diu, dimensionats i adaptats al territori.
23: Què volem? Que sigui més territorial, per tant, més una gestió més local de les dejeccions i que, a més, hi hagi un màxim, no fer grans plantes, sinó plantes doncs, més adaptades al territori. A més, donarem més punts, tindrà més puntuació quan qui impulsi el projecte siguin ramaders. I, per tant, volem que els ramaders s'ajuntin.
5: Ho ha dit en la seva visita de la nova planta al Carràs Bioproductors, una iniciativa que aglutina 150 famílies pageses d'aquest municipi.
1: Doncs no deixem la comarca perquè la Universitat de Lleida, pionera en formació dual, es proposa el repte ara de la internacionalització en els propers 5 anys. La UDL compta amb uns 300 alumnes entre els estudis d'enginyeria i educació. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
24: Aquest dijous al matí ha tingut lloc la presentació del tercer informe que elabora la Fundació Bertelsmann, una organització sense ànim de lucre que treballa per a la millora de l'ocupabilitat juvenil a Espanya. El seu cap de projectes, Vicenç Climent, ha explicat que s'ha escollit la Universitat de Lleida per ser pionera en formació dual.
25: Lleida és pionera. Quan no n'hi havia ni tan sols marc regulatori, la Universitat de Lleida va començar l'àmbit de l'educació doncs, de manera innovadora i pionera perquè van ser dels primers, sinó els primers a tot l'estat espanyol, inspirant-se a altres territoris europeus, innovadora perquè normalment l'àmbit de la dual s'espera que sigui l'àmbit de les enginyeries, però la Universitat de Lleida va començar en l'àmbit de l'educació.
24: La Universitat de Lleida preveu ampliar la seva oferta d'aquest tipus d'estudis cap a altres branques, com l'administració i direcció d'empreses o les ciències socials aplicades, a més d'internacionalitzar-se al context europeu.
1: I a l'Hospitalet aquest matí ha obert portes una nova edició, ja la número 32, del Saló Biocultura, dedicat als productes ecològics i al consum responsable. Hi participen més de 200 expositors i el programa ofereix prop de 250 activitats. Mitjans de l'Hospitalet, Ana Rodríguez.
26: El recinte de la Farga de l'Hospitalet acull fins diumenge tot allò relacionat amb la vida saludable i el consum responsable, des d'alimentació a turisme, passant per cosmètica i moda sostenible. Precisament el sector de la cosmètica s'ha consolidat en aquest saló. La Imma Biosca n'és visitant.
27: Ja fa anys que compro tot el que puc tema bio i a més m'agrada molt tot aquest món i sóc de les que vaig a recollir plantetes, faig les meves maceracions, faig les meves cremetes.
26: Menjar més sa continua sent un dels grans eixos de la vida saludable i així queda reflectit en aquesta fira, amb un ampli ventall també de productes d'agricultura ecològica i de persones amb necessitats alimentàries específiques. Des de l'organització esperen que en aquesta edició passin, fins diumenge, pel recinte de la Farga, més de 30.000 persones. Les entrades valen 4 euros dijous i divendres i 6 al cap de setmana. Els nens i nenes de fins a 12 anys tenen l'entrada gratuïta.
1: I tenim encara més actualitat local. Notícies que avui ens arriben des de la Conca de Barberà amb l'Espluga FM Ràdio i del Solsonès amb Solsona FM.
6: L'Albert Jaume I de l'Espluga de Francolí ha tornat a funcionar a ple rendiment aquesta primavera, després de més d'un any tancat per obres. És l'últim dels albergs de la xarxa Xanascat que quedava per fer aquesta renovació. Ho explica la consellera de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat de Catalunya, Mònica Martínez.
7: Hem aconseguit eliminar el gasoil, l'ús del gasoil a tota la xarxa d'albergs de Catalunya.
6: Un projecte que ha sigut clau per eliminar la penjada de carboni.
8: El Solsonès i Cardona promocionen el teixit empresarial a través d'una pel·lícula protagonitzada per joves del territori. Vol trencar el tòpic que per tenir una feina qualificada han de marxar a treballar i a viure fora. La road movie Trobar el lloc l'ha dirigit el solsoní Arnau Abella i l'ha impulsat l'Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona. S'ha estructurat a partir de converses amb els joves sobre les seves inquietuds de viure i treballar aquí en un futur i de parlar amb les empreses per rebatre les idees preconcebudes. Es projectaran dues sessions obertes a Solsona i Cardona a final de mes.
1: I és moment per la cultura. L'Auditori cerca l'equilibri entre el llegat i la descoberta en la primera de temporada amb Víctor Medem al capdavant de la institució. L'OBC hi farà 14 estrenes i la banda prepara la novena de Beethoven. Gustavo Dudamel, al capdavant de la Filarmònica de Nova York, és un dels grans noms internacionals que passaran per l'Auditori. David Navarro, bon dia.
9: Bon dia. El nou director de l'Auditori, Víctor Medem, vol marcar el camí en la seva primera temporada al capdavant de la institució. Per a ell, l'Auditori és una casa pensada per fomentar i projectar talent, i un bon exemple n'és la decisió d'anomenar quatre artistes residents, una soprano, una compositora, una pianista i una artista multimèdia. En la que qualifica com la millor sala sinfònica del país, el paper de l'OBC és fonamental. Amb Ludovic Morlot al capdavant, aquesta temporada serà la que més estrenes presenti, però sense oblidar d'on venim.
10: Sempre és aquest equilibri, sempre és aquesta idea de poder connectar amb el nostre llegat, però al mateix temps estar sempre oberts a la descoberta i a les noves creacions. No?
9: Pel que fa a la banda, el seu programa barreja una diversitat de repertoris i gèneres, però destaca una versió per ensemble de vents de la novena sinfonia de Beethoven. En una temporada intensa també destaca el protagonisme de la música de cambra, amb una trentena de concerts, i l'antiga, amb Jordi Savall com a figura més destacada. Sense oblidar festivals com el Subsonic o cicles com Sessions o Sit Back. A tot plegat cal afegir grans noms internacionals com el de Gustavo Dudamel al capdavant de la Filarmònica de Nova York.
1: I encara un apunt més en relació a la crònica cultural. El 95% dels espectadors que han assistit al Festival Estrenes de Girona voldria repetir.
12: És el resultat d'una enquesta interna segons la qual el retorn del festival a la ciutat és notori, ja que el 63% dels enquestats assegura que han aprofitat per sopar en algun establiment, coincidint amb l'assistència a alguns dels concerts que s'han fet en aquesta edició. A més, l'enquesta també ha servit per comprovar que el 15% dels espectadors també s'han quedat a dormir a Girona, tot plegat en l'edició més multitudinària del festival, amb 33.000 espectadors i que ha exhaurit atenció les entrades de 21 espectacles.
1: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Janire Gallut. Bon dia, Janire.
13: Bon dia. El Barça tornarà a disputar una final a 4 de la Champions masculina d'handbol. Els blaugranes van superar el Nantes al Palau i amb un resultat global de 63-51 en l'eliminatòria de quarts de final seran a Colònia per 8è any consecutiu, el 13 i 14 de juny. El tècnic Carlos Ortega valora la feina de l'equip.
14: Otra final four, pues parece como que es una rutina, pero fijaros los equipos que se quedan ahí al borde del abismo, ¿no? Hay equipos, grandes proyectos que llevan muchos años intentando ganar y muchas veces ni se clasifican, ¿no? Y nosotros, pese a los recortes, pese a los cambios, esta sección tiene un ADN ya de hace mucho tiempo, competitivo.
13: En bàsquet, l'Espar Girona enceta a les 7 de la tarda les semifinals de la Lliga Femenina Endesa. Les gironines hi arriben després de desfer-se del Leganés als quarts i amb el factor pista a favor, però amb una plantilla molt condicionada pels problemes físics, tal com apuntava amb contundència el tècnic Roberto Iñiguez.
28: Me importa el nombre del rival, estoy preocupado por mis jugadoras, estoy muy, muy orgulloso de ellas. Creo que lo que están haciendo dignifica mucho el compromiso que tienen, la emoción que tienen de pertenencia al sitio, las que están, y el temor, ¿no?, de verlas al límite y de saber, bueno, pues que en cualquier momento alguna puede reventar.
13: Laura Quevedo serà dubte fins l'últim moment i es podria afegir a les baixes de Vivi, Canella i Carter. I a la primera divisió femenina de futbol, el Barça es va alçar amb el títol de campiones després de golejar el Llevant per 5-0 en una tarda rodona i plena de conjures de cara al final de temporada. Tant el tècnic Pere Romeu com la capitana Alexia Putellas van deixar clar que la fam de títols és intacta i que volen guanyar les dues finals que els queden per jugar, la de la Copa de la Reina el 16 de maig i la de la Champions el dia 23 a Oslo.
3: Ho donarem tot, com bé ha dit el Pere, el míster, treballarem molt dur perquè volem aconseguir-les, volem aixecar tots els títols un altre cop de nou, ho volem fer, tenim l'ambició, tenim equip, anem a per totes, ens veiem a Oslo, ens veiem a Les Palmes.
13: I el primer equip femení no és l'única secció que pot aixecar un títol d'aquesta setmana. L'equip de Hansi Flick va tornar a la feina per començar a preparar el clàssic de diumenge al Camp Nou. Els blaugranes s'enfrontaran al Madrid a les 9 de la nit en un duel que podria suposar la sentència del títol de Lliga. En paraules de Jules Koundé, l'equip afronta el partit amb molta motivació.
11: Veo el equipo muy bien, muy enchufada. Creo que todos tenemos muchas ganas de jugar el clásico y que además tiene su importancia porque podemos ganar la Liga si con una victoria, bueno, un empate, pero la victoria sería lo mejor. Así que el equipo la veo bien, hemos entrado muy bien hoy y personalmente me siento bien, teniendo tiempo también para recuperar y la verdad con mucha ilusión.
13: I acabarem amb la Champions masculina d'hoquei patins, on el Reus Deportiu va plantar cara al Benfica amb un empat a 2, però va caure a la tanda de penals i diu adeu a la competició. Per la seva banda, el Barça juga avui a les 8 del vespre contra l'Sporting de Portugal, els blaugranes, que arriben a la cita després d'acabar segons del grup A.
1: Gràcies, Janire Gallut. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3 de la tarda. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a les 2. Bona tarda.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.
2: Señores, ¡güey, si le andá!

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Salut avança dels 15 als 12 anys les campanyes de prevenció i detecció de malalties de transmissió sexual. Ho fa davant l'increment continuat de contagis que s'han quintuplicat des de 2016 en els menors de 25 anys. Això implica que a partir d'ara, per protocol, els pediatres preguntaran a nens i nenes sobre les seves relacions afectives en la revisió que els fan als 12 anys. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, n'explica els motius.
2: Posem tots els elements del sistema a treballar de forma coordinada perquè ens preocupa. Ens preocupa també que una mateixa persona faci 3 gonocòccies el mateix any, per exemple. Aquesta persona necessitarà una atenció especialitzada i directa, però ens preocupa que no hi hagi educació afectivo-sexual de qualitat o que es deixi davant de qualsevol altra cosa a les escoles, no?
1: L'evacuació dels passatgers del creuer on s'ha detectat un brot d'antivirus començarà dilluns. Només els 14 passatgers espanyols ingressaran a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid per fer la quarantena. La resta repatriaran als seus països d'origen. Finalment hem sabut que el vaixell fondejarà, però no atracarà a les Illes Canàries. I avui s'ha conegut l'hospitalització d'una hostessa a Amsterdam amb símptomes compatibles amb el virus i a les últimes hores s'ha detectat una possible persona infectada a Holanda. I Educació xifra en un 13% el seguiment de la vaga a la quarantena d'escoles bressol de titularitat de la Generalitat i les 42 escoles rurals que incorporen el primer cicle d'infantil. Amb informació, fins a la 1 del migdia, les treballadores de les escoles bressol han engegat avui una nova tongada de vagues educatives, reclamant més recursos, una baixada de les ràtios i la preparació de les condicions laborals a la resta d'etapes. Han fet diverses concentracions a Barcelona, fins a 2.000 persones s'hi han aplegat. I l'Audiència de Barcelona ha deixat en llibertat la mare del nadó que hauria estat maltractat i abusat. El tribunal estableix, però, mesures cautelars que li prohibeixen acostar-se a menys de 500 metres o comunicar-se amb la criatura. En canvi, s'ha denegat la petició de llibertat del pare i es confirma la presó acordada per la secció de violència contra la infància i l'adolescència de Barcelona. Tots dos van ingressar a la presó a finals de març després de diverses visites a centres sanitaris que van acabar, recordem, amb un diagnòstic de lesions greus i continuades i fins i tot agressió sexual. I la instal·lació Paper Tears de Clàudia Pagès ha obert aquest dijous les seves portes a la 61a edició de la Bienal d'Art de Venècia. El projecte català escollit per l'Institut Ramon Llull barreja llum, so, imatge i dramatúrgia i reflexiona sobre les estructures del passat.
3: Passen 3 a les 3 i comença l'Ona Maresma.
4: Ona Maresma, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
3: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresma, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.
5: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresma.
3: I comencem repassant els titulars més destacats de la comarca d'aquest dijous 7 de maig de 2026. Premià de Mar demanarà a la Generalitat mesures per pal·liar l'accés de soroll arran de la C32 al sector Tarter-Maresme. Sergi Ferrer.
6: Les queixes dels veïns dels barris Tarter, Maresme i Banyeres, canalitzades a través de les respectives associacions de veïns, han portat l'Ajuntament a demanar al Departament de Territori que adopti mesures per mitigar les molèsties que ocasiona el soroll de trànsit a la C32.
3: Un piròman ha estat enganxat infraganti per les càmeres de seguretat al Maresme. Martí Capçada.
7: La policia local de Pineda de Mar identifica un home de 50 anys després que les imatges de videovigilància permetessin relacionar-lo amb el foc que va cremar 200 metres quadrats de vegetació.
3: A Palafolls, el concurs Mosca rep 35 sol·licituds de grups de 16 estils musicals diferents. Melina Morilla.
8: Ara s'escolliran només 6 grups per la final de juliol, prioritzant aquells que tinguin almenys un 25% dels membres de Palafolls i siguin menors de 35 anys.
3: I més de 1.200 alumnes a Malgrat de Mar participen en el programa L'Art de ser espectador del Teatre Clavé, Ona Malgrat.
9: L'Ajuntament destina prop de 11.600 euros a espectacles del Teatre Clavé adreçats a un total de 1.288 alumnes de Malgrat.

0: Premià de Mar demanarà a la Generalitat mesures per pal·liar l'accés a soroll arran de la C32 al sector Tarter Maresme. Sergi Ferrer, bona tarda.
1: Bona
2: tarda.
1: Canet
2: de Mar, Arenys de Mar i Arenys.
1: Les queixes dels veïns dels barris Tarter, Maresme i Banyeres, canalitzades a través de les respectives associacions de veïns, han portat l'Ajuntament a demanar al Departament de Territori que adopti mesures per mitigar les molèsties que ocasiona el soroll de trànsit a la C32. Ho explicava ahir l'alcalde a xarxes socials, que explicava que les queixes van aconsellar fer medicions de sonometria i que es va detectar que durant la nit s'estaven superant els límits legals. Rafa Navarro suggeria opcions que ja es practiquen en altres trams d'aquest aquesta via, com les pantalles acústiques o la limitació de velocitat. L'alcalde gravava el vídeo des del pont de l'autopista i deixava constància acústica de la problemàtica.
3: Arran de les queixes de veïns, hem procedit a fer una sonometria oficial i, efectivament, en horari de nit, aquesta autopista fa més soroll del que marca la normativa. I, per tant, necessitem solucions.
4: Demanarem a la Generalitat de Catalunya que actuï per poder el soroll que ara sabem que és il·legal a les nits. Per tant, o bé que posin pantalles acústiques, o bé que faci una reducció de velocitat com hi ha el tram de Badalona, o que combini les dues solucions.
1: Val a dir que les solucions més freqüents en aquests casos, si més no a Catalunya, són les pantalles acústiques. Poden ser de diferents tipus i materials, la gestió de la velocitat, sovint amb l'ús de radars de control, o els ferms sonoreductors, un asfalt que absorbeix la compressió de l'aire que genera el pneumàtic en roda. Recordem, d'altra banda, que justament en aquest sector és on s'ha de construir el nou accés a l'autopista, que inclourà una gran rotonda sobre la via, cosa que incidirà notablement en la mobilitat de la zona i pel qual s'ha de fer una estudi ambiental que també ha de preveure l'impacte acústic. Segons ens indica Rafa Navarro, la petició que es fa ara és independent d'aquest projecte i es pretén que sigui atès abans que el nou accés es materialitzi.
0: Gràcies, Sergi. Canet de Mar, Arenys de Mar i Arenys de Munt sumen forces per reclamar un bus directe que connecti les tres poblacions amb Barcelona. Ràdio Canet.
2: Canet de Mar, Arenys de Mar i Arenys de Munt sumen forces per reclamar un bus directe que connecti les tres poblacions amb Barcelona. Des de la plataforma Canet Connecta Bus ja porten recollides 3.100 signatures i afirmen que continuaran amb aquesta reivindicació fins que la Generalitat els escolti. Creuen que amb la suma dels dos arenys aquesta petició guanya més força. Des de Canet Connecta Bus, un dels seus impulsors, Xavi Pinyol, afirma que estan en un moment àlgid de la campanya. Fins ara han recollit 3.100 signatures a Canet, unes 1.900 Arenys de Mar i aproximadament 1.500 Arenys de Munt. Anar junts amb aquesta reivindicació creuen que els donarà més força per ser escoltats.
5: Amb els pobles d'Arenys de Munt i Arenys de Mar ens hem unit, cadascú va fer la seva reivindicació en el seu poble i vam trobar que era el moment, doncs, per unir-nos i fer una reivindicació conjunta i anar més enllà, no? I aquesta reivindicació conjunta, doncs, agafa força des del moment, doncs, que mitjans de comunicació també donen visibilitat.
2: Precisament, el govern de la Generalitat ha anunciat un pla de xoc valorat en 21,5 milions d'euros per reforçar les línies de bus interurbà. Lamenten, però, que no s'hi hagi inclòs la creació de la línia de bus que ells reclamen.
0: Seguim avançant. Avui dijous comença el nou cicle de vagues al sector educatiu i concretament a l'etapa de 0 a 3 anys. En el cas de Canet de Mar, per exemple, el 58% de les educadores de la llar d'infants al Palauet han secundat la vaga d'avui. Ràdio Canet.
2: Aquest dijous ha començat un nou cicle de vagues en el sector educatiu i ho ha fet a l'etapa de 0 a 3 anys. En el cas de Canet, el 58% de les educadores de la llar d'infants al Palauet han secundat aquesta vaga. Cal destacar que només un 20% dels infants han anat a l'escola. Des del centre valoren en positiu el suport que estan rebent de les famílies i recorden que l'objectiu d'aquesta convocatòria és millorar les condicions laborals del personal de les escoles bressol de Catalunya i reclamen reduir ràtios i millores salarials. Des del centre assenyalen que tot el claustre va estar conforme amb aquestes accions reivindicatives i també afirmen que estan notant molt de suport per part de les famílies. De fet, aquest matí, més del 80% de l'alumnat no ha anat a l'escola. S'han decretat uns serveis mínims del 33% de les plantilles i d'una persona membre del claustre. El sector, com dèiem, reclama millorar el sou a les plantilles, que en molts casos cobren el salari mínim, però també altres millores com reduir ràtios, incrementar les places públiques o incorporar més personal per atendre els infants amb necessitats especials.
0: I a atenció a la següent notícia, i és que un piròman ha estat enganxat infraganti per les càmeres de seguretat al Maresme. Sergi Ferrer, què ha passat?
1: La policia local de Pineda de Mar ha identificat un home de 50 anys després que les imatges de videovigilància permetessin relacionar-lo amb el foc que va cremar 200 metres quadrats de vegetació. La policia local de Pineda de Mar ha identificat el presumpte autor d'un incendi de matolls a la zona de Can Cornet gràcies a les imatges captades per una càmera de videovigilància. Els fets van tenir lloc aquest dilluns al migdia i han estat posats en coneixement pel jutjat d'Arenys de Mar. L'home identificat de 50 anys i amb inicials NCH està acusat presumptament d'haver provocat el foc que va afectar uns 200 metres quadrats de vegetació. La investigació policial es va poder resoldre després que els agents revisessin les imatges enregistrades per una càmera de seguretat situada a la zona. L'avís el va donar un veí cap a les 12 del migdia en detectar flames en aquesta àrea de matolls propera a Can Cornet. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar dues dotacions dels bombers de la Generalitat de Pineda de Mar que van aconseguir controlar i extingir l'incendi en poca estona. També hi va intervenir una patrulla de la policia local que posteriorment va iniciar les gestions per identificar l'autor dels fets. Les imatges de videovigilància van resultar determinants per avançar la investigació.
0: Gràcies. Més qüestions. Un home de 56 anys ha mort en

0: i veí d'Argentona va morir. A més, una altra persona va resultar ferida greu, la conductora de l'altre vehicle. En un primer moment va estar atesa pels equips d'emergència desplaçats fins al lloc dels fets, però finalment la van traslladar greu a l'Hospital de Mataró. L'accident va provocar importants retencions de trànsit a la zona durant diverses hores. Fins al punt de l'accident es van desplaçar efectius dels bombers, diverses unitats del SEM, fins i tot un helicòpter, patrulles dels Mossos d'Esquadra i agents de la policia local. Mossos d'Esquadra ara investiga què és el que va passar.
1: Gràcies, Melina. I el festival neonazi Chaos in the Sun repetirà a Santa Susanna aquest maig. Sergi Ferrer.
2: El col·lectiu El Maresme Antifeixista ha convocat un acte de protesta a Santa Susanna davant la celebració d'una nova edició del festival nazi Chaos in the Sun en una masia privada de la població maresmenca. El cartell de l'esdeveniment, difós a través de xarxes socials i canals vinculats a l'extrema dreta, anuncia actuacions de grups internacionals relacionats amb moviments ultres europeus els dies 29 i 30 de maig, al mateix emplaçament d'altres anys, una finca situada a tocar de la C-32. El col·lectiu reclama la il·legalització i denuncia que l'Alt Maresme torni a convertir-se en un punt de trobada de grups d'extrema dreta. Això ho ha explicat un dels seus membres en declaracions a Ràdio Calella Televisió.
3: Una resposta a nivell massiva contra aquest festival a Europa, més de 800 neonazis d'arreu d'Europa, amb una ideologia clarament racista i d'odi. Estem preparant una gran mobilització per al 15 de maig. L'objectiu principal no deixa de ser, bàsicament, pressionar al màxim a l'Ajuntament i a l'administració perquè legalitzi aquest festival amb l'oblidament de caire racista i neonazi.
2: Des de l'Ajuntament de Santa Susanna insisteixen que l'activitat es realitza en una finca privada amb autorització de la propietat i que jurídicament no tenen eines jurídiques per prohibir-la. Tot i això, el consistori confirma que s'hi desplega un dispositiu policial conjunt amb els Mossos d'Esquadra. Segons ha detallat, es faran controls als accessos de documentació i permisos d'activitat, a més de controls de sonometria i seguretat per evitar molèsties i possibles incidents. També es vigilarà el compliment de l'horari de tancament fixat a la mitjanit. La previsió és que hi assisteixin unes 150 persones que arriben directament a la masia en autocar i marxen un cop acaba l'activitat, sense circular pel nucli urbà de Santa Susanna.
1: I roben i provoquen destrosses a les oficines i al bar del camp municipal d'esports de Malgrat de Mar, Ona Malgrat.
4: Sí, els fets van passar ahir dimecres. L'empresa que s'encarrega de la neteja de l'equipament va alertar a la policia cap a les 8 del matí que haurien entrat a les oficines de l'equipament després que la treballadora avisés que la porta d'accés a les oficines era oberta i que tot estava regirat. El regidor d'esports, Miquel Àngel Ruiz, ha detallat que els lladres van rebentar la porta de consergeria, la del despatx, que ara utilitza el Club Esportiu Malgrat, i al bar. El regidor va avançar que s'haurien endut diners del bar i del despatx.
5: A les 8 del matí ens ha trucat l'empresa de neteja que venia a fer els vestidors i demés, que s'ha trobat al despatx la recepció del camp de futbol oberta. Quan ha mirat ha vist que estava tot una mica molt remenat, molt mogut. Ens hem personat aquí la policia, jo, i bueno, hem vist que han rebentat la porta de consergeria, la porta del despatx que en aquest moment utilitza el Club Esportiu Malgrat, i també han rebentat el bar. Ara estem prevent tot el que els danys que han fet. En el cas de la consergeria i de la consergeria no hi ha calés, per tant no, però crec que en el cas del bar sí que tenen calés i el despatx també, i bueno, ara estem subvessant a veure què és el robatori. Han fet una destrossa.
4: La hipòtesi que es treballa és que es tractaria d'un grup de lladres professionals. De fet, l'alarma no va arribar a saltar perquè la van destruir.
1: A Palafolls, el concurs Mosca rep 35 sol·licituds a grups de 16 estils musicals diferents. Melina.
0: Un cop acabat el termini de presentació de sol·licituds per participar en aquesta nova edició del Mosca, l'àrea de joventut ha donat dades de quants participants hi haurà. Aquest 2026 s'han presentat fins a 35 grups de fins a 16 estils diferents. Entre aquests hi ha grups urbans, de rock, de cumbia pop, fusió i blues band, entre altres. Ara, tenint en compte els requisits de les bases de participació, s'escolliran només 6 per participar al Mosca. La resta d'interessats quedaran en llista d'espera com a reserva per poder suplir qualsevol incidència. El premi del concurs, que està previst fer-se al juliol, serà la participació directa, com és habitual, com a taloners als concerts de l'Alterfesta al setembre. Durant el concurs, un jurat i una votació popular triaran els guanyadors. Per triar els 6 grups que finalment actuaran, es prioritzaran aquells que almenys el 25% dels seus membres siguin de Palafolls, que siguin menors de 35 anys i que presentin propostes originals

0: noves.
1: Gràcies. I més de 1.200 alumnes a Malgrat participen en el programa L'Art de ser espectador del Teatre Clavé, Ona Malgrat.
2: L'Ajuntament destina prop de 11.600 euros a espectacles al Teatre Clavé, adreçats a un total de 1.288 alumnes de Malgrat. En concret, es tracta del programa L'Art de ser espectador, que pretén apropar les arts escèniques als més joves. Aquest programa porta en funcionament 19 anys. La subvenció de l'Ajuntament fa front al cost de l'activitat, que inclou l'entrada i el desplaçament en autocar. Els estudiants provenen de les escoles Maria Cubí i Soler, Mare de Déu de Montserrat, Fungiadosa, Marista, Sant Pere Chanel i Badruna, i han assistit als espectacles en horari lectiu al llarg d'aquest curs. En aquest curs, de fet, els alumnes magratencs han gaudit dels espectacles L'Illa del Tresor, Particular, Llepafils, Va i Via, Incredible Box, Per Terres de Drac, Hotel Bucarest, Vesperon, Àfrica i Jo Tarzan.
1: I el 8 de maig comença la preinscripció per l'Escola Bressol Municipal als Garrofers de Sant Vicenç de Montalt. Martí Capçada, bona tarda.
3: Bona tarda, Gemma. Així és. L'Ajuntament de Sant Vicenç s'obrirà aquest 8 de maig el període de preinscripció per al curs 2026-2027 de l'Escola Bressol Municipal, anomenada Els Garrofers. El termini per presentar la sol·licitud s'allargarà fins al 22 de maig i el procés es farà principalment de manera telemàtica. Les famílies podran enviar la documentació requerida al correu electrònic del centre, tot i que també s'oferirà atenció presencial amb cita prèvia per a aquelles persones que necessitin ajuda amb el tràmit. L'escola ofereix un total de 34 places distribuïdes entre els grups de 0 a 3 anys, incloent-hi places reservades per alumnes amb necessitats educatives específiques. Per poder ser admès, l'infant haurà de tenir almenys 16 setmanes a l'inici del curs. Des del consistori recorden que les places no s'adjudiquen per ordre d'arribada de les sol·licituds, sinó segons la puntuació establerta pels criteris de baremació de la Generalitat.
1: Gràcies. I avui també parlem de la pàjaro i la resta de varietats de maduixa que es produeixen a Calella. Sergi, quines són?
4: La campanya de la maduixa està en marxa a Calella i a la resta de poblacions de l'Alt Maresme, quan s'estan celebrant les jornades gastronòmiques dedicades a aquest fruit vermell tan característic del territori. El president de la Unió de Maduixaires i productor de Calella, Jaume Gai, explica que la campanya es manté, però amb dificultats, especialment per la irregularitat de la producció d'aquest any i per la pressió del mercat exterior que condiciona preus i vendes.
5: Aquest any pues, no ens han produït tota la tardor i hivern com ens érem esperats. I s'han posat a produir més. Els últims mes i mig hem fet una bona d'això, però clar, ha coincidit que pues, en dies festius, que això afecta molt a la venda, perquè els mercats es tanquen, encara que no ho sembli, hi ha una afectació molt gran. Perquè Mercabarnes, per exemple, hi ha dies festius i que tanquin els mercats centrals, vol dir dos dies sense poder recol·lectar i llavors s'esfonsa tot.
4: El Maresme celebra fins a finals de maig les jornades gastronòmiques de la maduixa amb la participació d'establiments de restauració de 18 poblacions de la comarca que durant aquest temps l'incorporen a les seves cartes. També s'hi organitzen fires amb parades de venda i activitats familiars amb cites destacades com la d'aquest dissabte 9 de maig a Sant Pol de Mar i la de diumenge 10 a Arenys de Munt.
1: Canviant de qüestions, els alumnes de quart d'ESO de Tordera celebren demà la tercera edició del Correcull. Mar Treserres.
6: Exacte, des de l'Ajuntament de Tordera, amb la col·laboració dels diferents centres d'ensenyament del municipi, demà divendres 8 de maig ja estarà tot a punt per dur a terme la tercera edició de la Diada del Correcull, on hi participen alumnes de quart d'ESO de totes les escoles. Aquest esdeveniment és una proposta que permet la participació, interacció i acció dels alumnes amb el municipi, alhora que fomenta pràctiques saludables i de respecte amb el medi ambient que tenen al seu entorn. Es tracta d'una jornada escolar que comptarà amb una conscienciació als alumnes sobre la importància de reciclar i de cuidar el medi natural privilegiat del municipi. A més, servirà com a espai de coneixença de Tordera i entre els mateixos alumnes, que gaudiran també d'un final de festa musical, ho explica el regidor d'Educació, Pere García.
7: Els explicarem què és el que poden recollir i el que no, quines mesures de seguretat hem de tenir en compte, com hem de recollir aquest material, i tot seguit doncs, es desplaçaran fins als diferents punts del municipi on hem detectat que hi ha deixalles i on volem millorar aquest entorn.
6: La jornada se celebra en horari lectiu i començarà a les 9 del matí al Parc de la Sardana.
1: Gràcies. I la consellera Alicia Romero ha visitat Sant Andreu de Llavaneres per abordar el finançament municipal. Martí Capçada.
3: Així és, la consellera d'Economia i Finances de la Generalitat, Alicia Romero, ha visitat aquest dimecres l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres per reunir-se amb l'alcalde Àlex Neira i abordar les necessitats de finançament municipal i també les inversions prioritàries del municipi. Durant la trobada institucional, la consellera i l'equip de govern han analitzat diversos projectes estratègics i els mecanismes de suport econòmic necessaris per garantir la sostenibilitat dels serveis públics locals. Entre els principals temes tractats destaquen la millora d'infraestructures, el finançament de noves inversions i el reforç de la col·laboració entre la Generalitat i l'administració local. Alicia Romero ha assegurat que el govern vol continuar treballant al costat dels municipis per generar oportunitats i garantir que en pobles com Sant Andreu de Llavaneres s'hi pugui viure i créixer professionalment. Per la seva banda, l'alcalde Àlex Neira ha valorat molt positivament la visita i ha remarcat la necessitat de disposar de més recursos i eines financeres per impulsar projectes de millora i cohesió al municipi.
1: Obrim plana cultural, el Premià de Circ arrenca demà amb una aposta per espectadors ja consolidats. Seguim amb tu, Martí.
3: Correcte. Demà divendres arrenca la tercera edició del Premià de Circ, que, segons l'organització, marca un canvi respecte a anys anteriors. Si fins ara bona part de les propostes servien perquè les companyies mostressin peces encara en procés de creació, enguany el festival aposta per muntatges plenament acabats i pensats per exhibició davant del gran públic. La regidora de Cultura, Bàrbara Anglí, ha explicat a Premià Mèdia que el festival ha evolucionat després de dues edicions molt ben rebudes i que aquest any la programació fa un pas endavant tant en qualitat com en consolidació.
0: Perquè el que havíem tingut els dos últims anys eren espectacles que es diuen procés de creació, work in progress. Aquest any d'aquests no en tenim cap, perquè tots els espectacles que portem ja són espectacles tancats i consolidats. Crec que n'hi ha un que és com una preestrena. Aquesta és la diferència, doncs, per tant, veurem espectacles tancats, acabats. Ja sabeu que aquí el Bernat, com que és del RAM, ens porta sempre propostes super innovadores de primera línia. O sigui, hem vist, l'any passat vam tenir aquí algun espectacle, doncs, que havia guanyat primers premis. Aquest any, doncs, el mateix.
3: El tret de sortida serà 6:45 de la tarda amb la presentació oficial a la plaça de la Sardana. Durant tot el cap de setmana s'hi oferiran 6 espectacles i un taller de circ obert al públic, repartits entre diversos espais del municipi. La majoria de propostes seran gratuïtes i només hi haurà un espectacle de pagament, Cunort, de la companyia Locandi, que es representarà divendres a l'Espai l'Amistat. La programació inclourà espectacles familiars, circ contemporani, equilibri, acrobàcies i humor visual en una edició que també amplia la presència del festival a més barris. El certamen està impulsat per l'Ajuntament i compta amb la direcció artística de la companyia Ducto, guanyadora dels premis Espai de l'Amistat a la creació.
1: Gràcies, Martí. I la fèria d'abril, l'Esquinita, arriba aquest cap de setmana al Parc Prudenci Bertrana de Tordera. Marc Tresserres.
6: Correcte, el parc es transformarà durant 3 dies per acollir una celebració inspirada en la tradicional festa andalusa, la Fèria d'Abril. De fet, ja fa una setmana i escaig, el barri de Sant Andreu ja va organitzar una petita Fèria d'Abril. En aquest cas, serà molt més gran aquesta, que s'ha organitzat perquè duri 3 dies, del divendres 8 de maig al diumenge 10, i oferirà propostes culturals, música i gastronomia andalusa per tothom qui vulgui venir. L'espai estarà decorat per a l'ocasió i pretén recrear l'essència de la fira, convertint-se en un punt de trobada comunitari. L'organitzadora de l'esdeveniment, Maria González, explica que ja compten amb una programació totalment definida.
8: Comptarà amb una àmplia programació que combinarà música en directe, propostes gastronòmiques i un ambient que està inspirat, doncs, a la Fira d'Abril, vale? Una de les actuacions més destacades serà l'actuació de l'Arjavi Medina.
6: Justament l'actuació de Medina es preveu com un dels plats forts de la celebració, tot i que durant els 3 dies ja hi haurà altres activitats per mantenir aquest ambient festiu que es vol. Aquesta iniciativa privada vol sumar-se a l'oferta d'oci del poble i apropar les tradicions del sud als veïns de Tordera. Les entrades tenen preus diversos segons el nombre de dies que es vulgui assistir al recinte, amb opcions tant d'abonament com d'entrada d'un sol dia.
1: I en clau esportiva, el primer equip femení de vòlei de Premià de Mar visitarà el líder amb ganes de refer-se. Martí.
3: Així és, el Premià de Mar de vòlei femení disputarà aquest diumenge un nou partit al grup de permanència. A la Lliga li queden només 3 jornades i l'equip que entrena Òscar Sicília visitarà el Prat Blau, l'actual líder, tot i que només té un punt més que les premianenques. L'equip acumula 2 derrotes seguides contra Barberà B i Cerdanyola Verd i espera passar pàgina de les desfetes amb el repte de guanyar el líder que acumula 3 victòries consecutives a la segona divisió femenina. El partit, diumenge a les 9 del matí, al Centre Esportiu Julio Méndez del Prat.
1: Moment ara de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
9: Com ja indicàvem aquest matí, el temps ve marcat bàsicament per l'estabilitat, tot i que hi ha algunes nuvolades cap a l'interior de la comarca de Serralada Litoral que poden acabar deixant algun petit xàfec molt puntual i bàsicament en aquestes àrees de l'interior del Maresme. A prop de la costa no esperem precipitació i posteriorment al llarg de la tarda aquests núvols es desplaçaran cap al Vallès i per tant ja deixaran d'afectar-nos. A banda d'això, avui vents més aviat fluixos giran cap a component entre l'est i el nord-est aquesta tarda i la situació marítima estarà dominada pel marejol amb una lleugera maror poc important. Temperatures avui que es mantenen sense canvis després que les mínimes de la passada nit en conjunt han estat una mica més altes. De cara a demà, demà divendres, s'espera que tinguem una jornada doncs també força tranquil·la amb domini del sol, si hi haurà alguna nuvolada, però serà poc important. No esperem precipitacions i les temperatures demà pugen una miqueta més a les hores centrals del dia. Si avui les màximes més altes arribaran cap als 21-22 graus, demà poden arribar els 23-24, amb vent que continuarà fluix, bufant de mar cap a terra, i com avui, la situació marítima dominada pel marejol a marees de maró. Dissabte, el temps vol canviar. El matí aguantarà, el matí tindrem força estones amb sol a primeres hores, després veurem com la nuvolositat es va incrementant al migdia. Ja tindrem el cel tapat i de cara a la tarda arribaran precipitacions que afectaran a tot el Maresme, a tota la comarca, entre la tarda del dissabte i la mitjanit del dissabte al diumenge. Els darrers xàfecs cauran cap a la 1-2 de la matinada del diumenge a l'àrea del Maresme Nord. A banda d'això, dissabte, més núvols, les temperatures màximes baixen una mica, però tampoc no massa. I de cara a diumenge esperem que les temperatures es tornin a recuperar. Farà sol i això permetrà que les màximes puguin arribar fàcilment cap als 24 o 25 graus a les hores centrals del dia. Amb vent moderat la tarda de diumenge de component sud-oest, vent de garbí i una situació marítima que, com aquests últims dies, estarà dominada pel marejol a marees de maró a tota la costa maresmenca.
10: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
2: Molt bé, doncs ara és moment de fer el repàs a les xarxes socials. Avui amb la Melina Morilla. Melina, bona tarda. Què ens expliques avui?
3: Hola, bona tarda, Gemma. Doncs mira, avui hem de lamentar, entre cometes, que Barcelona està perdent veïns a favor del Maresme, el Vallès i el Baix Llobregat, que estan absorbint la demanda que la ciutat no pot atendre. Fa anys que Barcelona està amb el mercat de l'habitatge al límit, també passa a altres comarques, com per exemple la nostra. El lloguer mitjà a la ciutat supera els 1.300 euros mensuals davant dels 700 o 800 euros de la segona corona metropolitana, que inclou comarques com el Baix Llobregat, el Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental. Una bretxa que no ha deixat de créixer i que està empenyent molts compradors cap a les comarques de l'entorn, on el sòl és més assequible. En aquest cas, els maresmencs, per exemple, també tenim més dificultats per poder accedir a aquests habitatges.
2: Molt bé, això pel que fa a la comarca. En clau internacional, avui què és notícia?
3: Marxem cap a Escòcia i cap a Gal·les, i és que són dos governs, o sigui, de dir, dos governs independentistes podrien coincidir alhora per primer cop. Avui s'estan fent les eleccions als parlaments d'Escòcia i de Gal·les, i també els comicis locals a alguns ajuntaments i districtes d'Anglaterra. Per Escòcia, els comicis podrien suposar una nova victòria de les forces independentistes, que han promès celebrar un segon referèndum sobre la seva independència després que el 2014 el no guanyés amb el 55% dels vots. Totes les enquestes apunten que el Partit Nacional Escocès al poder des del 2007 no només guanyaria les eleccions i continuaria governant, sinó que a més podria superar la majoria i arribar als 65 diputats dels 129 que formen part del Parlament. Els partidaris de la independència volen revertir la sortida d'Escòcia de la Unió Europea, decidida en el Brexit del 2016. Llavors Escòcia, el 62%, va votar quedar-se a la Unió Europea.
2: Molt bé, Melina, acabem amb el tema curiós del dia. Endavant.
3: Doncs hem de parlar de maltractament animals, i és que 5 anys després arriba el judici a treballadors de Vivotècnia. Les imatges que Cruelty Free va filtrar a tots els mitjans l'abril del 2021 van esgarrifar milers de persones que van sortir al carrer a manifestar-se contra la crueltat i el maltractament indigne que patien els animals en aquests laboratoris. A les imatges enregistrades per una activista animalista infiltrada durant més de 2 anys a Vivotècnia es podien sentir comentaris d'odi i insults als animals mentre eren sotmesos a pràctiques abusives no tipificades en els protocols existents. Les advocades de FADA i Anima Naturalis finalment han aconseguit, 5 anys després d'aquesta instrucció judicial, portar 2 d'aquests treballadors de Vivotècnia a judici. La Fiscalia els demana 11 i 12 mesos de presó i inhabilitació per treballar amb animals durant 3 anys.
2: Molt bé, Melina, moltes gràcies. No marxis, que anem a conèixer la pregunta del dia. Molt bé, doncs explica'ns, què estem preguntant avui a l'Ona Maresma?
3: Doncs avui estem preguntant si considereu que la justícia, almenys aquí en el nostre país, va una mica lenta per depèn de quins temes.
2: Molt bé, doncs podem respondre sí o no, i també hi ha una tercera opció avui?
3: Avui és sí i no.
2: Perfecte, avui doncs una o l'altra, eh? Melina, moltes gràcies i ens escoltem d'aquí una estona.
3: Fins ara.

0: I ara obrim un nou espai dedicat al consum i als drets de la ciutadania. Avui parlem de canvis, d'evolucions i garanties dels productes. Què passa si un producte no funciona? Quan tenim dret a tornar-lo? I què diu exactament la garantia? En parlem amb el tècnic de l'Oficina de Consum del Consell Comarcal del Maresme, en Karam Louahidi. Karam, benvingut a l'Ona Maresme.
1: Moltes gràcies.
0: Volem començar preguntant-te, quan comprem un producte, en primer lloc, quins drets bàsics tenim com a consumidors?
1: Bé, el dret bàsic, el primer i amb caràcter previ, no?, a la compra, és el dret d'informació, no?, d'obtenir, no?, la informació necessària abans de fer la compra, no? Després, un cop feta la compra, també tenim dret, o sigui, un cop feta la compra, en caràcter posterior, dret de garantia, no?, la garantia legal que se'ns apliqui, dret d'assistiment si estava establert en el moment de fer la compra, canvis i evolucions també si entra dins de la política de l'empresa, no? I aquests serien els tres principals drets com a consumidors.
0: Uh-huh. Una botiga està obligada a acceptar devolucions si el producte està en bon estat?
1: Bona pregunta. La botiga, en principi, si la compra és presencial, o sigui, en l'establiment, la botiga és lliure d'establir la seva política de canvis i evolucions. Per tant, si la política, si en el moment de realitzar la venda, no?, en el moment que comprem un producte, se'ns informa de que no se'ns acceptaran cap canvi ni devolucions, la cosa és així, queda així, i són lliures d'escollir. En canvi, si en el tiquet, per exemple, en la part posterior al tiquet, ens diuen que ens accepten els canvis i evolucions en un període de 15, 60, 365 dies, no?, com fan algunes botigues, doncs queden vinculats, no?, a complir-ho.
0: Uh-huh. Hi ha més diferències, per exemple, entre botigues físiques o per internet? És diferent el tema de comprar?
1: S'aplica tot el que és un règim legal diferent. El que passa amb les compres a distància, no? No només les compres a distància, les compres que es realitzen fora de l'establiment mercantil, que inclouen, no?, ja siguin la típica compra que realitzem per internet, no?, a la web, inclouen vendes a domicili, no?, els típics que venen olles, venen ganivets, no?, a casa, compres en fires, fora també de l'establiment mercantil, tot aquest tipus de compres fora d'establiment tenen una protecció encara major pel consumidor perquè no les està realitzant a l'establiment mercantil i el legislador va voler així, no?, per tal de protegir-lo, no? Llavors, ja d'entrada tenim un dret, que és el dret d'assistiment, que per llei no pot ser inferior a 14 dies. Es pot pactar un període diferent, però mai pot ser diferent a 14 dies. Llavors, sense demostrar, no?, el per què tornem o la raó, doncs se'ns ha d'acceptar aquesta evolució, aquest canvi.
0: Mm-hmm. Per tant, quan comprem de forma, doncs, per internet, 14 dies tenim per tornar el producte?
1: Correcte, com a mínim com a 14 mínim, dies. Eh? Sempre es poden establir més, al final.
0: Mm-hmm. Per exemple, un mes.
1: Un mes, 60 dies, ara hi ha botigues que posen un any, també, potser és passar-se, però bueno, que la política de canvis i devolucions és lliure sempre que es respecti el mínim legal, doncs és benvingut.
0: Què passa si el producte arriba defectuós o es fa malbé al cap de poc temps? Què podem fer?
1: Doncs fixa't que aquí hi ha un denominador comú, tant si és per compres a l'establiment mercantil com si és per fora. La llei és clara en aquest sentit, no? Llavors, com a consumidors tenim dret d'escollir si volem la devolució del producte a l'establiment a canvi de que ens retornin els diners que varen pagar, o escollir canviar-lo per un altre de mateixes característiques o per un altre producte diferent, fins i tot si volem.
0: Uh-huh. Quant dura actualment la garantia legal dels productes? O això és un tema que decideixen les empreses?
1: No, hi ha un mínim legal. Hi ha un mínim legal i aquí s'haurien de diferenciar entre productes de segona mà i productes productes nous, no? El mínim legal per productes nous són 3 anys. Llavors, sí que hi ha empreses que fan gestos comercials, no?, ampliant garanties potser fins a 10 anys, no?, en casos de rentadores i neveres, que passa això, no?, que s'amplien fins a 10 anys. Però sempre al final hem de respectar aquests 3 anys, no?, com a mínim. Després els serveis que es prestin de forma digital, no?, com aplicacions, softwares, contingut digital també, aquests tenen una garantia de mínim de 2 anys. I després béns de segona mà, tenen, si no es pacta res, hi ha un termini mínim de 3 anys, es pot pactar sempre a la baixa, en aquest cas, sense baixar d'un any, no? Al final. Uh-huh. Llavors, sempre tenim aquests 3 anys per productes nous i a segona mà, si no es diu res, i contingut digital, i aplicacions i software, doncs són 2 anys.
0: M'ha sorprès el que has comentat, que algunes empreses doncs tenen uns períodes de garantia més llargs, no, en el temps, fins i tot has parlat de 10 anys. Clar, si un producte en 10 anys es fa malbé, suposo que les empreses s'ho miren molt, no, la causa, que sigui un defecte de fàbrica o que nosaltres mateixos haguem malmès el producte. Això és una cosa que, clar, no deuen voler que després de 10 anys vinguis a tornar, per exemple, una assecadora.
1: Correcte, no, i a més va perfecte que ho diguis, perquè afegeixo una cosa que potser no havia dit abans. La garantia aquesta legal de 3 anys inclou que en els dos primers anys diguem-ne l'efecte que té el producte ja s'entén que venia de fàbrica. A partir del tercer any i en endavant és el consumidor que ha de demostrar que aquell producte estava malmès. Llavors, sí que és cert que estem molt ben protegits els dos primers anys, i a partir del tercer any és quan es complica la cosa.
0: Clar. Parlem també dels tiquets de compra. Ara, de fet, està bastant de moda que ens envien els tiquets de compra al mòbil. Tu creus que s'ha de mantenir el tiquet en paper o, vaja, tenir-lo doncs electrònicament també és una opció? El tema és tenir el tiquet, no?
1: La cosa és tenir el tiquet, sí. Sí que és cert que ara amb les compres online ja no ens donen tiquet físic, o no ens donen el tiquet com a tal com es el donaven abans, simplement ens donen la confirmació, ens demanen, no, en el cas que vulguem retornar o fer algun canvi, ens demanen el que és la confirmació de rebuda del producte, no, el varà de recepció del producte. Però en els casos de compres en establiments mercantils sí que jo sempre recomano que se segueixi guardant el tiquet, és que és indispensable, és la prova, no, de que vam realitzar aquella compra i que vam comprar aquell producte al final.
0: Les rebaixes o les promocions afecten els drets de devolució o de garantia?
1: No afecten com a tal. Les polítiques d'evolucions al final no es poden canviar, no, per temporades. Sí que és cert que hi ha altres condicions que canvien, no, al final durant aquestes èpoques, però com a tal les polítiques de canvis i evolucions no s'haurien de tocar, s'haurien de mantenir intactes.
0: Sí, volem saber també quins són els problemes o consultes més habituals que us trobeu doncs a l'oficina de consum, perquè potser hi ha alguna temàtica que és més recurrent.
1: Sí, mira, fixa't que no és tant potser amb el tema dels tiquets o potser amb els canvis i evolucions. Et diré una que m'ha sorprendre molt i que l'estem rebent molt, no? És empreses, no, que posen entrebancs als consumidors a l'hora d'exercir els seus drets de desistiment. Es posen clàusules, ara s'està posant de moda, no, posar clàusules, sobretot amb cursos. Això passa molt amb cursos d'aquests, de cursos formatius, no, per ser, doncs, per ser broker, no, per ser agent immobiliari, per aprendre a invertir en borsa, no, i tal. S'estan posant moltes clàusules que el consumidor desconeix, i llavors aquest període de 14 dies de desistiment s'està modificant, no? Llavors el que et diuen és que per molt que exercissis el teu dret de desistiment dins dels 14 dies, si tu has accedit amb anterioritat al contingut d'aquell curs, no serveix que exercissis el desistiment, o sigui, queda nul. I ara sí que ara estem llançant també molta sensibilització, no, per tal que la gent que consumeix aquests cursos no ho tingui en compte, no? Perquè sempre queda per allà amagat, la gent no es dona compte, i sí que és un tema molt recurrent ara mateix, no, amb el tema dels cursos, que aquests 14 dies es posen molts entrebancs, no? Llavors es troben amb aquesta situació els consumidors, no, que ells ja saben, no, que tenen els 14 dies perquè els informen d'això, però no els informen d'aquesta clàusula addicional.
0: Clar, que si obren els continguts ja no hi ha res a fer.
1: Correcte.
0: Caram, et volem també demanar un consell, potser de caire més general, que donaries als oients per comprar més seguretat i evitar problemes.
1: Jo sempre el que dic és que hem d'estar informats. Crec que la informació abans de comprar, després de comprar, al final és igual, no? Tant si és abans com després. Però és molt important que estem ben informats. No tinguem por, no, a l'hora d'anar a comprar, de preguntar abans. Vull dir, fins que no paguem, no estem condicionats, no? Llavors, aprofitem per fer preguntes, no? Això com va, què passa si se m'espatlla, us feu càrrec, fins quan us feu càrrec, a qui m'haig de dirigir. Ho preguntem tot, s'ha de preguntar tot. Jo sempre el que demano és que es demani informació. Vull dir, la informació és essencial, crec que és el pilar més fonamental que hi ha en relació amb els consumidors enfront les empreses, no? Llavors, un consumidor més informat és un, uh-huh, és un consumidor idoni.
0: I sobretot també rellevant el tema dels cursos online que has comentat, també preguntar, no?, si hi ha alguna clàusula important que s'hagi de conèixer abans de fer el pagament, no? Perquè clar, això també m'ha sorprès molt que molta gent no coneix aquests escrits i per tant després no poden doncs, retornar el producte, en aquest cas el curs, i es queden sense els diners.
1: Correcte. Sí, sí.
0: Karam Louahidi, de l'Oficina de Consum del Consell Comarcal del Maresme, gràcies com sempre. Gràcies. I bé, que vagi molt bé. Una abraçada.
1: Igualment. Molt bé.

0: després de l'entrevista del dia, és moment del tal dia com avui, i abans de repassar què va passar tal dia com avui, comencem primer de tot felicitant a totes les persones que avui fan anys. Martí Capçada, bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma. Exacte, comencem felicitant a tothom qui fa anys avui, un 7 de maig, anava a dir del 2026, però bueno, cada any, si fas anys el 7 de maig, doncs és indiferent l'any. I, a més, farem una citació dels famosos que fan anys avui. Així que, Gemma, ahir ja en vam dir uns quants del dia 6, però és que el dia 7, atenció, fa 41 anys el famosíssim cantant J Balvin. No sé si tu ets molt partidària de la seva música. Mira'l, ara l'escoltem.
0: Anys té aquest cantant. Déu-n'hi-do, ja anem cap amunt,
1: Sí, és d'aquelles senyals que gent que l'has idolatrat, bueno, idolatrat, vull dir que tots hem escoltat la seva cançó i l'hem ballat, veus que es van fent grans i també sembla que ens fem grans nosaltres, no?
0: Crec que en Daddy Yankee, per exemple, que es podria considerar el rei i el pare del reggaeton, n'ha fet ja 50.
1: 50? O sigui que...
0: Sí. No sé, sembla mentida, però mira, 50 anys va fer el passat 3 de febrer. Va néixer el 76.
1: Amb això no volem dir que 50 anys siguin molts, sinó sorprèn el fet que el Daddy Yankee, que l'hem ballat tots, i que aparenta molt menys, a més. Jo el
0: aparenta...
1: vaig veure fa poc.
0: Sí, aparenta molt menys, i de fet el que més ens sorprèn o ens queda en xoc és una mica com passa el temps de ràpid.
1: Sí, el temps passa rapidíssim, i això és un tema que em fa una mica de vèrtic. Mira, ara de fet l'escoltem de fons també, el nostre tècnic està atent.
0: Si me pregunta a nadie yo le debo. És que aquesta música anima qualsevol. Ara, malauradament o no, hem de canviar totalment de registre i felicitar a un altre cantant.
1: No, malauradament no, tot el contrari et diria, ja que felicitem a un cantant d'aquí, de la nostra terra, i una de les grans figures que quedaran per la història, et diria. I parlem de Lluís Llach, que avui també fa anys i ja en fa 78 en el seu cas. També crec que falten paraules per descriure la seva carrera, i té cançons com la que estem escoltant ara de fons, conegudíssimes. Esperàvem
0: i els carros veien passar. Doncs felicitats, Lluís. I ara a qui més hem de felicitar, Martí? Ara aquesta no és una cantant, és una influencer.
1: Correcte, ens anem ara a un altre àmbit, en l'àmbit de les xarxes socials, i felicitem a la famosíssima influencer, però que jo en especial no coneixia, però Chiara Ferragni. Chiara Ferragni, que en fa 39. No sé tu, Gemma, si la tens més controlada, aquesta.
0: Sí, jo fa molts anys que la segueixo a xarxes socials. Mira, et faig 5 cèntims a la Chiara. No hi havia influencers, Martí. Això és una cosa relativament nova, que de fet la Chiara, en el seu país, a Itàlia, va ser la que ho va impulsar. Aquí a Espanya podríem dir que la que de les impulsores va ser la Dulceida. Aquesta sí la coneixes.
1: Correcte, sí, ho comparteixo.
0: Doncs, l'Aida Domènech. Doncs la Chiara va ser com una mica la que va crear aquest moviment o aquesta tendència de publicar què fa, què menja, on viatja, com és casa seva, com es vesteix, no? El que tothom coneix avui en dia com el que es fa a les xarxes socials, doncs abans era com, mira aquesta, està publicant, què dina, ostres, està boja, no? Ara està supernormalitzat, però abans no. I la Chiara doncs va ser de les creadores dels influencers.
1: És a dir, una visionària, la podríem definir, perquè ara, bueno, no em vull ni imaginar la de milionada de diners que deu haver fet, si m'estàs dient que és de les primeres i...
0: Sí,
1: i
0: sobre... n'ha fet... El que passa és que va tenir uns problemes... És que jo la Chiara, sembla
1: ja
0: una experta.
1: Ja veig.
0: Va tenir uns problemes legals amb la venda d'uns panetones solidaris I clar, es veu que quan tu fas una campanya solidària, el que tu recaptes, quan un cop ja ha finalitzat la campanya, és la quantitat que tu dones a la causa solidària. En aquest cas era per un hospital. Doncs ella va fer la donació abans de començar la campanya i es diu que la xifra que va donar a l'hospital era molt inferior als beneficis que va obtenir quan va acabar la campanya de venda dels panetones. Per tant, doncs, va tenir problemes greus. Al final tot sembla que s'ha resolt. No sé si ha hagut de pagar una multa o no, però li anava a caure a presó.
1: Carai, no fotis.
0: Sí, sí, i no ha estat una bona època per la Chiara, perquè també es va separar del seu marit, un cantant italià, que és així com...
1: Estic flipant, eh?
0: Com raper. No, és que podria estar hores parlant de la Chiara. Però vaja, em sap greu per en J Balvin i per en Lluís Llach, que tots dos també avui és el seu aniversari, i la Chiara ho està acaparant tot.
1: Bueno, mira, però si dius que està passant per un mal moment, esperem que el dia d'avui, que és el seu aniversari, doncs passi un gran dia i li enviem una abraçada des de l'Ona Maresma, que
0: I
1: seguríssim tant. Que ens està escoltant, Gemma.
0: Total, segur que ens està escoltant la Chiara. Ciao, Chiara. A veure, ara més coses. Què passava tal dia com avui d'un 7 de maig?
1: Doncs avui, 7 de maig, Gemma, un recull de curiositats, et diria. I és que parlem de que és el Dia Mundial de la Contrasenya, també és la Setmana contra els Mosquits, i per si uns s'interessa, també avui és Santa Judit, Santa Mastídia, Santa Domília i Sant Benet.
0: Veus que bé, si coneixeu doncs alguna Judit, una Mastídia o una Domília o un Benet, és més complicat, no?
1: Ostres, si jo una Mastídia no ho havia escoltat mai, si és el primer cop.
0: Ja, jo també. I el Dia Mundial de la Contrasenya, m'ha agradat aquest Dia Mundial.
1: Sí, ben bé, Gemma, que hi ha dies mundials per tot, perquè ja em diràs tu el Dia Mundial de la Contrasenya, o sigui, és com
0: Home.
1: Si tinc el Dia Mundial del micro de l'esponjeta de la ràdio, vull dir, és que
0: sí,
1: no sé.
0: Sí, segur, mira... Segur que hi és. Algun dia, si seguim destacant dies mundials internacionals, segur que ens trobem amb algun dia molt més curiós que aquest de la contrasenya. Martí, encara tenim un parell d'efemèrides més, tu mateix.
1: Som-hi, doncs tal dia com avui, però l'any 1896, mort penjat a la forca l'assassí Herman Webster Mudgett, considerat el primer assassí en sèrie dels Estats Units. A Chicago va construir el famós Hotel dels Horrors, coincidint amb l'exposició universal de l'any 1893 per atraure víctimes. L'edifici estava ple de trampes amb habitacions insonoritzades, conductes de gas i passadissos secrets per a així poder torturar i matar persones. Quan va ser capturat, només va confessar 28 assassinats, tot i que es creu que en podria haver comès 200.
0: Déu-n'hi-do, anda, que si et toca dormir allà...
1: Estic de pedra, Gemma. Mira que m'encanten totes aquestes coses de els assassinats, els thrillers i això, però no havia escoltat aquesta història i em sembla molt rocambolesca.
0: Sí, sí, l'Hotel dels Horrors, et toca anar a passar una nit i entres i no hi surts.
1: Hosti, sí.
0: Déu-n'hi-do. Efemèride musical, Martí.
1: Doncs vinga, tal dia com avui, però l'any 1948, i de fet l'hem felicitat abans, va néixer el gironí Lluís Llach. Li dediquem un espai extra, degut a la seva figura, a la nostra terra, i parlem de que va ser un dels principals exponents del moviment de la Nova Cançó, que defensava la llengua i cultura catalanes durant el franquisme. La seva cançó, anomenada L'Estaca, que va sortir l'any 1968, es va convertir en un símbol de lluita per la llibertat arreu del món, traduïda en múltiples idiomes.

0: Molt bé, doncs aquesta és la cançó que avui destaquem d'en Lluís Llach. Has comentat, Martí, que l'Estaca s'ha traduït en diversos idiomes. De fet, m'he pres la molèstia de buscar, perquè si no ara sentirem el teclat de Martí buscant informació. Però mira, per si t'interessa, en francès em posa que es diu Piquet.
1: Ah.
0: En italià, palo o piquetto. En portuguès es diu igual, estaca. En alemany, fal. Bueno, no sé si ho he pronunciat gaire bé, fal. En anglès, steak. I en català antic o variant rural, estaqueta o pal. O sigui que totes carai, aquestes paraules signifiquen l'estaca.
1: Quina masterclass de la cançó ens acabes de donar, Gemma. Doncs mira, jo no ho sabia que estava traduïda a tants idiomes.
0: Jo tampoc.
1: Però, bueno, me n'alegro perquè senyals que haurà facturat bé.
0: I tant, és un èxit, això. Molt bé, companys, amb aquesta cançó d'en Lluís Llach, nosaltres arribem al punt de 57. Fins ara, Martí, gràcies.
1: Fins ara a tu, Gemma.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. L'evacuació dels passatgers del creuer on s'ha declarat un brot d'antivirus començarà dilluns. Només 14 passatgers espanyols ingressaran a l'Hospital Gómez Ullà de Madrid per fer la quarantena. La resta repatriaran als seus països d'origen. Finalment, el vaixell fondejarà, però no atracarà a les Illes Canàries. Mentrestant, els experts insisteixen que, tot i tractar-se de la variant andina del virus, l'única coneguda amb capacitat de transmissió entre persones, el risc per a la població en general és baix i demanen evitar alarmisme. Escoltem la investigadora Natàlia Rodríguez de l'IS Global i metge de salut internacional del Clínic.
2: Jo crec que és un cas excepcional i per tant, com és una variant Andes, no? I aquesta possibilitat de transmissió respiratòria i és un context molt especial, jo crec que s'estan prenent mesures restrictives, no? per estar el més segurs possible. No? En una condició normal d'un pacient amb un antivirus, encara que sigui Andes, les mesures, diguem-ne, no? que seguiríem a l'hospital seria de contacte respiratori, no? I amb això, pues, és suficient.
1: Avui s'ha conegut l'hospitalització d'una hostessa a Amsterdam amb símptomes compatibles amb el virus i en les últimes hores s'ha detectat una possible persona infectada a Holanda. La Unió Europea prohibirà els sistemes d'intel·ligència artificial que generen contingut d'abús sexual infantil. El veto entrarà en vigor a partir del 2 de desembre d'aquest any. Es tracta d'una petició que havia fet Espanya per introduir diversos canvis de la llei d'intel·ligència artificial europea. A més, s'ha acordat ajornar l'aplicació de les normes que han de regular els sistemes d'IA amb usos considerats al risc, com la gestió de fronteres o sistemes de biometria. I detingut un jove de 21 anys a Santa Coloma de Cervelló, al Baix Llobregat, per agressions sexuals, coaccions i corrupció de menors. El detingut obligava a noies d'entre 14 i 16 anys a enviar fotos i contingut sexual. Després de la intervenció dels seus dispositius informàtics, se'l vincula amb almenys 7 víctimes més i la policia no descarta que apareguin noves víctimes. I a l'Hospitalet aquest matí han obert les portes de la nova edició de la número 32 de Biocultura, al Saló de Productes Ecològics i Consum Responsable. Hi participen més de 200 expositors i el programa ofereix 250 activitats. Des de Biocultura esperen que aquesta edició passi fins diumenge pel recinte unes 30.000 persones. Les entrades costen 4 euros i divendres i 6 euros al cap de setmana. La canalla de fins a 12 té l'entrada gratuïta. I el Barça tornarà a disputar una final a 4 a la Champions masculina d'handbol. Els blaugranes van tornar a superar el Nantes al Palau 3-1 i 2-1 gràcies en part a les actuacions de Nilsen i Aleix Gómez.
3: Ona Maresma, des d'on vulguis, a la teva ràdio local.
4: Quan passen 3 minuts a les 4 de la tarda d'aquest dijous 7 de maig, és moment de remenar entre els arxius de la comarca amb en Jordi Prats de Valls. Jordi, bona tarda, què ens expliques avui?
5: Bona tarda, Gemma, bona tarda a tothom. Doncs mira, avui hem fullejat les revistes de la nostra zona, de la comarca del Maresme, de l'any 92, i hem trobat un article que de ben segur us portarà bons records. És l'article del diari El Punt del 7 de maig de l'any olímpic del 92, com dèiem, on es destacava la inauguració de la 25a edició a Calella de l'exposició Concurs de Roses. Tot un tema mític. Un acte que s'organitzava cada any per aquelles dates a l'estil del temps de flors, però centrats amb les roses i que reunia llavors, aquell any 92, més de 2.000 roses. El que vull destacar és la persona que va inaugurar aquella edició. Va ser l'esposa del llavors president de la Generalitat, Marta Ferrusola. Llavors era habitual, però entendreu que amb el pas del temps i amb tot el que ha passat i coneixem ara, doncs mirem aquest article, des d'un altre punt de vista, ara amb la perspectiva que ens dona el futur. En aquesta inauguració també hi havia el conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, Joan Vallvé, i l'alcalde de Calella, que llavors era Joaquim Rei, que va inaugurar a les 5 de la tarda aquesta 25a edició de l'exposició Concurs de Roses de Catalunya que organitzava l'Ajuntament de Calella al claustre del Col·legi L'Estonac. Unes 200 persones van passar per al recinte aquella jornada on s'exposaven les més de 2.000 roses que presentaven uns 30 expositors participants de la comarca del Maresme i de tot Catalunya. Marta Ferrusola, com dèiem, va tallar la cinta inaugural després d'atorgar els premis d'aquest concurs, que era el més antic de Catalunya, que se celebra ininterrompudament, Gemma.
4: Molt bé, Jordi, doncs moltes gràcies, molt ben explicat, i ens escoltem d'aquí una estona. Fins ara.
5: Fins ara, gràcies.

0: avui a l'Espai de Moda ens acompanya la nostra experta, la Judit Jiménez, amb qui parlem d'un dels esdeveniments més comentats del món, la Met Gala 2026. La gala es va celebrar aquest dilluns a Nova York amb una temàtica molt artística, costume art i un dress code sota el lema Fashion is Art. Judit, benvinguda i felicitats. Hola. Que és el teu sant.
1: És el meu sant avui?
0: Sí.
1: Ah, bueno, és un dels... Vale, és que n'hi ha tres, o sigui, deu ser per això.
0: Vale.
1: Però gràcies. Mira, em dono per felicitada igualment. Moltes gràcies.
0: Molt bé. A veure, per començar, Judit, volem saber què t'ha semblat la temàtica de la Met Gala d'aquest any.
1: Doncs bé, la veritat és que bé. És que a mi la Met Gala sempre em sembla bé, perquè com que és una cosa que és un acte benèfic, i tot el que recauden va, doncs, no sé, suposo que nens pobres, perquè jo sí que no sé on va, però sé que és un acte benèfic i que normalment, doncs, clar, és com una mena de piqué, no?, entre les celebrities i a veure qui va més guai i a veure qui s'ho curra més. Les temàtiques em semblen molt bé sempre. Aquesta és una que m'ha semblat que tindria molta més suc del que li han fumat. O sigui, he vist coses guais, i crec que tu també ho hauràs vist, però pensava que s'haguessin... esplaiat més.
0: Arriscat,
1: sí,
0: no?
1: Sí, potser. Arriscat més. Hi havia gent massa senzilla, saps? Pel meu gust.
0: Entrem en matèria. Quins han estat els looks més espectaculars o més ben resolts?
1: A veure, jo és que a mi em flipa molt, o sigui, no és que siguin resolts, perquè és com per originals, eh? M'ha agradat molt la Beyoncé, que anava com una reina inca, amb un esquelet tot fet de pedretes, saps? De pedreria. Que és com la que et diria que s'ha fet una... Ella s'ha fet com una gran disfressa, no? Aquí. Hi havia gent que m'agradava molt com imitava els quadres, no? Veies un vestit que portava, que de sobte li sortia una mà que era com del dit del Miguel Ángel, que no sé què, o la Madonna, no? La Madonna anava vestida, per exemple, que anava representant una escena d'un quadre. No sé si ho has vist. A mi no és que m'agradi més la roba, però sí que el que, com ho han fet, no? La Kim Kardashian suposo que deu anar vestida d'algun tipus de pel·lícula o alguna cosa, perquè anava com una mena de cos fet plastificat de color taronja. I una gassa, anava molt mona, però molt, molt senzilla. O sigui, no estic acostumada jo a veure quin Kardashian tan senzilla, saps?
0: Ja, sí, molt senzilla anava. És veritat, mira, la tinc aquí al davant, amb els pits punxeguts, de color taronja.
1: Sí, és que és això. I després va venir la senyora aquesta, la Marta Ortega, la filla del senyor Zara.
0: Sí.
1: Aquesta noia anava vestida normal.
0: Ja, és que...
1: Amb un vestit blau marí, d'això sí, del Galiano, del John Galiano per a Zara, del disseny del John Galiano per a Zara, i ja està. Mira, saps quin m'agrada molt? Molt, molt, molt, que el trobo espectacular, perquè és original, maco, i a més fa esment el que és la temàtica que tenen de la gala, és la que portava la Sabrina Carpenter.
0: Ai, sí.
1: És un vestit molt maco, perquè està fet pel Dior, l'ha creat en Dior, però ho han fet... Amb el vinil de les pel·lícules antigues, i es veu que és de la pel·lícula de l'Audrey Hepburn, la de Sabrina. I el porta és molt cuqui, però si t'hi fixes, vale, va barrejat en gassa, però li fa tot el cos, és maco, és fi. O sigui, tu el veus i realment és molt original.
0: Sí, no us sembla que estigui fet amb aquest material?
1: No, però si t'hi fixes i mires la parada de l'estat, com vinils, o sigui, el que és la pel·lícula de la bobina, no? Sí, és la bobina exacta, i ha fet tot un vestit amb això, i és que això és molt original per part meva, jo crec que això és un dels més originals. Clar, després hi ha un Bad Bunny que em va flipar, que va presentar-se bé d'un senyor de 90 anys.
0: Sí, es va disfressar bé,
1: Molt, molt, és flipant, o sigui, sembla un senyor, o sigui, aquest senyor és ell de quan tingui 100 anys, saps?
0: Sí, està molt ben aconseguit.
1: Però més enllà d'això... Em vaig quedar molt, molt igual, perquè era tot molt rar. Margot Robbie, Chanel, un vestit de color cava de Chanel, que són unes estovalles i ja està. Després sí que t'he de dir que vaig trobar que hi havia gent que anava una miqueta barroera.
0: Per exemple?
1: Doncs ara te l'estic buscant per dir-te els noms, perquè clar, quan no els conec ni ells, la que no entenc com es va vestir així, i això és molt respectable, és la Georgina Rodríguez, la dona del Cristiano Ronaldo, que anava vestida, que deia que portava un... com si fos la Mare de Déu de Lourdes, saps?
0: Sí, és veritat. Mira, l'estic buscant per tenir-la aquí al davant, perquè la vaig veure.
1: Sí, així te la pots mirar. I sembla un anunci del Dolce & Gabbana directament, en sèrio, eh? Per mi sembla un anunci del Dolce & Gabbana de la Colonna, saps?
0: Ja,
1: d'Itàlia. Perquè jo no l'entenc que vagi així d'aquesta manera aquesta noia.
0: Clar, i la Mare de Déu de Lourdes, molt poc probablement,
1: home,
0: aquest look.
1: Mira, ensenyant el pitram, saps? O sigui, jo crec que no li trobo massa.
0: No.
1: Després, si vols buscar un que és molt graciós, perquè sembla una mica... No sé com definir-ho. Saps la família Adams, aquell que és tot pelut?
0: Sí. Sí.
1: Pues mira, es diu Teyana Taylor, la senyora. És perquè no es pot explicar molt bé, però és com color platejat, però és tot de, com de fils que li surten per tot arreu. Clar. És un tot el look de fils que li surten de tot arreu.
0: És complicat, sí. Perquè clar, la idea és inspirar-se en l'art, però hi ha doncs, sí. Outfits que ben bé no saps en què s'inspiren. No? Per exemple, jo en aquest cas no sé en què s'inspira aquesta senyora.
1: No, i a més m'agradaria que ens ho expliquessin, perquè és que sí, hauríem de tenir una miqueta el saber el per què. L'Anne Hathaway va guapíssima.
0: Sí.
1: L'Anne Hathaway és una noia que la trobo molt fineta, ella sempre ha sigut molt fina, té molt bon gust vestint, i la trobo super, super, super, super maca.
0: Però veus, jo crec que ha arriscat poc,
1: sí.
0: Saps?
1: Sí, sí, sí, va on voy a ganar, caballo ganador, soy yo. La noia que es diu Chase Infinity, que és una noia que porta un vestit de lluentons i porta un cines nua però pintada. És molt xulo perquè ja sóc un quadre, o sigui, ja està fent una miqueta, ja està arriscant una mica més.
0: Sí, la tinc aquí també. Sí, sí.
1: No són coses que diguis, és que culleres, t'estan dient disfresses de l'art, o sigui, t'estan donant moda amb disfressa, t'estan dient, tira, saps? Quan no hi havia aquesta temàtica, la que m'hi agradava ens presentava vestida, que semblava una ninja, te'n recordes? Amb el cap tapat, les mitges, els guants, que no se li veien un centímetre de pell. Bueno, lletja, barruera, no sé com definir-la, la Cardi B, per mi.
0: Vale, la Cardi B aquest any, pel teu gust, no l'ha encertat, eh?
1: És que no sé què és.
0: Ja, és que és raríssim, o sigui...
1: Clar, és que si ens diu que va de crispeta, doncs et dic, mira, ok, s'ha inspirat en la crispeta, però és que no li veig el què, saps?
0: No, fatal, fatal, bueno, fatal, o sigui, més que res, no, per,

0: Però veus, aquesta, jo crec que, mira, s'ha arriscat massa, però la temàtica l'ha encertat.
1: Total, per això t'ho deia, està allà, està allà. I després, per què no t'has posat, per què no s'ha posat ningú de l'Estàtua de Llibertat? I ja aprofitava de pas i feia una mica de reivindicació. És molt fàcil, ho haguéssim pogut fer, eh? Mira, com a Barruera, número 1, Odessa a apòstrofe Zion.
0: A veure, Odessa...
1: És que no m'agrada gens. Jo això de que trepitgin les tetes, pobres mamelles, que les aixafin, que surtin per sota, que amb una bota alta, marrejat amb el que se poden les calces. És que no ho entenc. I, a veure, i ho sento, perquè jo sé que ens estaran escoltant els oients i si no tenen davant les imatges aniran una mica perduts, però és que és un poti-poti, no és un tratge que tu pots dir, mira, no ha arriscat, vale, aquesta direm que ha arriscat tot el que no hauríem d'haver arriscat ningú altre. Ella ho ha arriscat tot de cop i volta, saps? S'ha quedat, però vamos, ella sola. I l'altra és la Irina Zweig.
0: Ah, sí, la Irina. La Irina va gairebé despullada, oi?
1: És que la Irina va despullada. La Irina porta una faldilleta molt baixa de cadera i de tub i li fa com una cua de sirena, vale? I la part de dalt, que potser va de la sirenita, eh? Ojo!
0: No ho sé.
1: És com d'una joia, porta un rellotge al coll, nena, ho veus? Porta un rellotge al coll, porta un rellotge al braç, va com d'algú del temps, deu ser, perquè va tot, de, tot, tot, tot, tot com gira entorn del temps. És una cosa molt estranya. No sé, és que no...
0: No et convenç, ja et dic,
1: a mi... No, no, i mira que ella és la noia més prima del món, eh? A part que noto que la cara se l'ha canviat.
0: Pot
1: no
0: ser.
1: La reconec molt.
0: Sí, està diferent.
1: No la
0: diferent.
1: Reconec, l'essència que tenia. Perquè era molt guapa, eh? La Irina era preciosa i no la conec. Em sap greu, però no la conec. Mira, aquesta m'encanta, perquè arriesgau, no sé de què va, però, vamos, que si Agatha Ruiz de la Prada l'enveies, diria, esta va de mi. Es diu Rachel Zenot. Va del Marc Jacobs, eh? I és com un tratge una mica raro. És un vestit negre normal, el descric, però li surt una cama de sota que el duu com amb un leotardo o amb un panty de color fúcsia. D'un complement a la mà, que crec que és l'anell que li surt, que és com una estrella gegant de color blau de roba, no? I un atrató polil a la cua. I a més, barret en plan que m'ha caigut una còfia al cap. Amb sandàlies verdes, o sigui, aquesta va, bueno, de quadre, no sé... Potser és un quadre del Miró o alguna cosa d'això.
0: Pot ser. Sí, sí, pot ser, totalment.
1: M'explico? Sí, però sí. Clar, jo si veig això et dic, val, mira, té un sentit perquè s'ha posat molt estremat i has de pensar una mica, però aquella que ve, la que no entenc, la Katy Perry, tu saps de què va la Katy Perry?
0: Que porta com una mena de màscara, no?
1: Porta una màscara d'esgrima platejada per davant i llavors du els guants llargs tipus Hilda Blancs, un vestit blanc... Explico, peto davant tallat amb mascot quadrat, que no té tirants ni res, i per darrere la cua del vestit és com si fos un pergamí que l'han cremat.
0: Sí, la tinc
1: quan
0: aquí.
1: Cremem... I llavors no entenc ben bé perquè no l'acabo d'entendre.
0: Mira, estic buscant el significat, a veure si, perquè clar, aquí sí. Els articles s'enrotllen molt. Dissenyada per ser un reflex literal i simbòlic que convida a l'observador a considerar que la seva percepció dels demés pot reflectir el seu món interior. Ui, ui, ui, ui, ui, això és una perdó per la paraula, però és una fumada, eh?
1: Clar, a més que em sé una cosa, porta un guà amb 6 dits.
0: I una carta del tarot, el mag és la carta, també. Portava cartes del tarot, per tant, doncs, tot plegat molt, molt, doncs, poc entenedor, no?
1: Per mi és una animalada, no sé, no ho entenc. Estic intentant trobar algun, perquè després ja aquí ja tenim a la Kardashian, la mare d'Kardashian. No sé de què va tampoc, però bueno, aquesta senyora pobra ja no... A mi m'agrada criticar una mica, ja ho sabeu, eh? Quan la mare intenta superar les seves filles ja, a mi em fa por això.
0: Ja.
1: I és el que li passa a la d'aquí d'Espanya, la que tenim que fer els anuncis dels bombons, saps? Li passa el mateix, que veus la filla i la mare i no saps, te les mires i dius, ostres, llavors és que em fan una miqueta de grimita.
0: La Gigi em va agradar molt, com anava molt senzilla, però anava molt guapa. No sé si la tens en ment.
1: No, com és el vestit d'ella?
0: Era un vestit de transparències, que a la part de dalt no portava res, però portava calceta. Però era un vestit que, tot i ser de transparències, era molt fi. O sigui, és complicat, saps? Però ho va aconseguir-ho.
1: Sí, doncs mira, aquest que dius tu és un camarada, o sigui, és un dels camarades senzills, dels camarades, igual que el de l'Ashley Graham, de la model aquesta, que és una noia, una model de talla una miqueta més...

0: gran, que va vestida molt guapa, va portar un vestit també com d'hogassa o seda de color cava, beige, arrugat al cos que sembla com si fos una segona pell, no sé. Són looks una miqueta senzillets, però almenys són els normals, perquè quan veus que intenten seguir la normativa, dius, no, bueno, la normativa em refereixo a la disfressa. Tu coneixes, bueno, la Gwendolyn Christie, no, l'actriu que feia Juego de Tronos, la que era la guerrera, que era molt grandota, una dona molt gran, que a Wednesday, a la sèrie de Wednesday, surt fent de directora de l'escola.
1: A veure, si la...
0: És una rosa molt alta, molt gran, que fa quasi 2 metres.
1: Ja l'ubico.
0: Aquesta dona, mira-la com va vestida. Si mires el seu traje, es diu Gwendolyn Christie, ella va de vermell, porta un traje... Bueno, ha fet una disfressa. Crec que intenta fer algo com amb una màscara, doble màscara, porta com una màscara de la seva cara, a part de la seva cara normal, un superplumes al cabell amb un tocador superimpressionant i un vestit vermell amb molt de tul i tal. Bueno, doncs ja està. Potser he buscat un personatge d'un quadre de... Podria ser del com es diu, del Letrec, no em surt el nom. El que feia les dones de París, saps?
1: Sí, aquí, segons Loc Diario, diu que són els retrats de John Singer Sargent. No sé si, si et sona, o sigui que estaria inspirat en aquests retrats.
0: Però veus, això ja em sembla bé. Jo tinc... A veure, jo he tingut idees, eh? A mi és que veig aquestes coses i aquesta em fa molta gràcia, l'Helena Dunham. Helena Dunham. Aquesta senyora sembla que el vestit se l'hagi menjat amb ella. Aviam. Perquè li surt el cap de darrere.
1: Ostres, sí, eh?
0: Ostres, pobreta. Sí, és que li queda, no sé, és molt raro, és com que o li falta coll amb ella o ella és massa petita perquè el vestit que és molt gran, és un vestit que és molt gran.
1: Hi ha una web que comparen a la senyora aquesta amb la Nicole Kidman, que clar, els colors s'assemblen molt, però és com la versió correcta, no? La versió encertada i la versió doncs poc encertada.
0: Clar, és que la Nicole Kidman és com fineta, esquàlida, molt prima, molt allargada, i aquesta senyora és totalment diferent. Que bueno, que parlem de la normativa dels cossos, que no passa res, està bé, però que em fa molta gràcia perquè, vamos, és que no n'hi ha ni, mare meva.
1: Judit, una pregunta, perquè amb les Met Gala, com hem comentat, hi ha una temàtica que es pot seguir o no es pot seguir, però més enllà d'aquesta temàtica, tu creus que poden arribar a sortir tendències d'aquest esdeveniment?
0: No. Jo penso, a veure, el que vaig a dir, jo crec que potser algun dissenyador d'aquests de flipats pugui dir, com que jo vesteixo una famosa, li poso alguna cosa per jo crear una tendència. Però jo sempre penso que tiren el que és la seva bogeria màxima i que després no la poden portar al carrer i ho fan aquí, saps?
1: Clar.
0: Ho fan una miqueta així, perquè, bueno, és que jo sempre poso d'exemple aquell traje de la Kim Kardashian, que anava, era com una mitja sencera de tot el cos, agafant-li cara, boca, tot, no hi veia res, els dits, els peus, les botes, tot a dintre de la mitja aquella. Aquella noia anava vestida així, va venir així, i jo... Dic, però vamos, estem queixant-nos constantment de burques i coses ja. I surt tapada d'una manera que, menys mal que aquesta tendència no ha sortit per enlloc, eh?
1: No, totalment.
0: Però bueno, sí que veig que hi ha gent que és molt original. Hi ha hagut alguns que s'han fet uns trajes molt originals. He vist alguna que va com vestida com d'una deessa que porta uns braços que li surten per dalt i li aguanta el vestit i sembla que tingui 4 braços. Una altra que porta un senyor a dalt enganxat, repenjat, saps?
1: Sí, no.
0: Com a vestit fi. Fi, maco, que et pot agradar una ola, Jasmine Tux. Porta un vestit durat amb un brodat a baix de la faldilleta, que és molt fi, molt bonic, sabates transparents, i els nois aquesta vegada no els he vist molt anats de la olla, però normalment aquí els nois flipes molt, perquè el Bad Bunny aquí havia, bueno, el Bad Bunny de l'Estrella de la Noche, però... Ai, mira, acabo d'identificar un traje, igual no ho és, però m'ha semblat molt, mira. N'hi ha un traje que es diu, la senyora es diu Dree Hemingway. Doncs la Dree Hemingway porta un vestit que jo, quan l'he vist, el que m'ha recordat ha sigut a la pel·lícula de Dràcula de Bram Stoker, a la vampira, quan l'enterren.
1: Ah, sí.
0: A l'amiga. O al coll així tot, que potser no, però saps? M'ha recordat això. Clar, si ja et recorda algú de cinema, ja tens i mira, darrere, si t'hi fixes, no sé si és la mateixa pàgina que veus la foto, hi ha la que porta el maniquí penjant a l'esquena.
1: Sí.
0: És flipant.
1: Sí, i fa por, fins i tot. Judit, en aquesta ocasió, si et diguessin, Judit Jiménez, has d'anar a la Met Gala 2026 i aquesta és la temàtica artística, obres d'art, etc. Quin look hauries pensat?
0: Doncs jo m'hagués agafat algú inspirat en el Andy Warhol, a lo millor. Que és un... Clar, a mi l'Andy Warhol m'agrada molt. Clar, et dic, o una Frida Kahlo, o, però clar, Frida Kahlo seria un vestit així molt magicà, amb tot de pintures d'ella o alguna cosa així. El de l'Andy Warhol podria ser... Clar, és que les típiques pintures de l'Andy Warhol ha pintat a tothom amb aquells colors, és ficar-se amb aquells colors, aquells contrastos, no? Podries posar així d'una manera així, o fins i tot del mateix Andy Warhol.
1: Clar, sí, la gent també seria... Andy Warhol.
0: Bastant, seria també dintre...
1: Sí,
0: clar, o del Bowie, saps? El David Bowie de l'època que era el Ziggy Stardust, que vestia d'aquella manera tan estrambòtica, alguna així, que ja realment que ja que ho fas, que cridis molt l'atenció, no?
1: Clar.
0: És que, clar, no, l'art en si ja és pintura, és escultura, és música, és poesia, és tot el que englobi l'entreteniment i, doncs, escolta, feel free, no? Jo deia, si realment era un dia així, un traje, t'ho dic en sèrio, algú disfressada, alguna persona així molt alta i tal, de l'Estàtua de la Llibertat, amb la torxa i el de... el cap per fer una mica de reivindicació amb el tema de com ens tenen amb les guerres i tot això, no estaria gens malament, tampoc. I més enllà, tenint en compte que estem en l'entorn que estem als Estats Units, no?
1: Sí, sí. Judit, ara canviem radicalment de qüestions, deixem un moment aparcada la Met Gala, perquè ja acabem la secció, però et volia preguntar si ja has anat a veure El Diablo Viste de Prada 2, perquè com a bona fashion victim que ets, no sé si potser ja has anat o tens previst d'anar-hi.
0: Vull anar-la a veure.
1: Vale.
0: Vull anar-la a veure, però estic esperant perquè tinc també a Michael Jackson.
1: Ah, veus, amiga.
0: Saps què passa? Jo sóc de la colla de que quan va sortir el disc de Thriller és el primer vinil que vaig tenir quan era petita jo. I llavors m'agrada molt a mi el Michael Jackson i em fa molta il·lusió veure la peli. Però la del Diablo Viste de Prada 2 també. El que passa és que em passa que aquesta peli, la 1 la vaig veure a casa, amb una plataforma, i l'he vist moltes vegades perquè és una pel·li que m'agrada molt, a més és molt aquest món d'arpies en el qual ens belluguem és tal qual, i fa molta gràcia, en algunes coses s'exagera, però és molt així, és clar. Molt així, eh?
1: Sí, sí.
0: I llavors, clar, estic desitjant veure aquesta gran, t'ho juro, Meryl Streep, que està flipant, la veus, vaig veure també una comparativa a Insta que sortia l'Anne Hathaway i ella a l'any que van fer la pel·li, i ara, clar, han passat 20 anys,
1: Està millor.
0: Estem parlant que la Meryl Streep ara té 76 anys, o saps?
1: Sí, sí, sí.
0: És una senyora gran. I la 30 i 40 i alguna cosa. Llavors, clar, és com, uau. I a més estan guapes les dues igual, eh?
1: Sí, de fet, et diria que fins i tot millor.
0: Sí, sí. Hi ha persones que li passa que quan més grans es fan, més guapos estan, més atractius, més envellir bé.
1: Sí,
0: no?
1: Totalment.
0: Però, vamos, fixa't que són gent que no es fica en moltes potingues, eh?
1: Judit,
0: tu que et fixis en això, que no hi ha poc botox en les dues.
1: Clar, clar. No, i això doncs es nota. Avui hem allargat una miqueta més la secció perquè hi havia molts looks a comentar a la Met Gala d'aquest 2026. Judit, moltes gràcies, com sempre, i que vagi tot superbé. Adeu.
0: Moltes gràcies, adeu.
1: I després d'aquesta secció de moda que us oferim cada dijous, ara és moment de fer el repàs a la pregunta del dia. Melina o Jordi, recordeu-nos què estàvem preguntant avui.
2: Hola, Gemma, de nou. Doncs hola. Avui el que preguntàvem era si la justícia va lenta al nostre país.
1: Molt bé, i de moment, doncs, quines són les respostes que tenim fins ara?
2: Doncs, de moment, la majoria de votants han dit que sí, que en molts casos així és, va lenta.
1: Molt bé, doncs Melina, recordem breument, no?, que poden contestar al nostre compte d'Instagram i també al nostre compte d'X, aquesta pregunta del dia que us oferim a l'Ona Maresma i que podeu seguir responent a les nostres xarxes socials fins al punt de les 5 de la tarda. Melina, gràcies, fins ara.
2: Fins ara.
1: Des. Doncs bé, ens hem despistat un moment, així que, vaja, nosaltres tornem a recordar la pregunta del dia, però ara en aquest cas per demanar l'opinió dels nostres col·laboradors de l'Ona Maresma, si creieu que la justícia va massa lenta o pel cas contrari, doncs no, va bé, va ràpida i, per tant, si tenim un problema legal, les coses es solucionen ràpidament. Companys, qui tenim per aquí? Joan, et mataré. Qui tenim? Sembla que no, eh? Que no hi ha ningú. Doncs vaja, m'ho menjo jo, no passa res. A veure, la pregunta del dia. Si creieu que la justícia aquí al nostre país va massa lenta, va massa ràpida, va regular, la vostra opinió la volem escoltar al nostre compte d'Instagram i també al nostre compte d'X. Ara sí, farem una petita pausa. Adeu, adeu.
3: La xarxa de comunicació local.

0: Ja tornem a ser-hi aquí i tot seguit parlem amb en James Manresa, gerent del Club Natació Calella, sobre la nova secció d'aigües obertes que inicien des del club amb l'objectiu d'acostar el mar a tot tipus de nedadors, especialment aquells que hi tenen respecte o poca experiència. Sergi, endavant.
1: Doncs avui parlem amb James Manresa, gerent del Club Natació Calella, sobre una nova activitat que duran a terme aquest 10 de maig. Es diu una nova secció que es diu Aigües Obertes. James, què tal? Com estàs?
2: Molt bé.
1: En què consisteix exactament aquesta primera nedada fins a la Roca Grossa?
2: Sí, una de les coses que trobes molt quan parles amb gent que neda al mar o que li agrada el mar és que molta gent li falta una mica la confiança d'anar sol i prefereix nedar en grup, cosa que és molt normal i, a més, vull dir que és molt raonable, no? I llavors, el que hem fet és, com a per fer aquesta inauguració, per dir-ho així, el que hem fet és organitzar una nedada conjunta des de la piscina Calella a la Roca Grossa i tornar, amb possibilitat de tornar caminant si algú vol o de fer menys camí, però anar-hi tots en grup, sense presses. I a mi particularment m'agrada molt promoure una cosa que jo fa molts anys en dic ruquejar, que és que en comptes de fer línies rectes, diguéssim, en punts sortints de la costa, nedant una mica com més mar endins, doncs almenys en un dels trajectes, si és en una anada i tornada, almenys en un dels trajectes m'agrada anar resseguint la costa, però vull dir a centímetres pràcticament de la línia de costa, per passar entre passadissos, entre roques, que hi ha molt com petites piscines naturals, i després, si vols, doncs, tornar una mica més lluny, doncs, nedant una més canyero, per dir-ho així, no?
1: És a dir, pel que he entès, clar, quan jo he llegit, m'ha fet molta gràcia, de fet, t'ho volia preguntar més endavant, però ja que ho has mencionat, el tema de roquejar, no? Jo sóc una persona que m'agrada molt el rock, sí, la música rock, i he pensat, hòstia, en roquejar, poder nedes mentre escolteu música rock, veig que va és diferent. Pel que he entès és, no aneu fins al fons, no? És a dir, que aneu rodejant una mica el que és els penya-segats que hi ha en aquella zona, no? Les roques, no? Perquè és més maco i agradable, no? Segons dius.
2: Sí, és més distret. És a dir, nedar amb mar obert és bastant més avorrit si no veus res. I llavors, almenys, si nedes a prop de les roques, qui vulgui, també depèn de l'estat de la mar. Això es pot fer quan la mar està molt tranquil·la. Si està moguda, doncs te jugues alguna rascada o algun cop. Però si la mar està tranquil·la, és una activitat... és divertida, perquè és jugar. Jo sempre m'he pres les aigües obertes més com un joc. I és una manera més lúdica, doncs com qui va a la muntanya i va una mica per fora pistes, una mica, no? O sigui, m'apures per corriols d'aquests una mica salvatges, no?
1: Parlo una mica des de fora. Et volia preguntar si aquesta activitat seria, bueno, aquesta i les futures que fareu en el mar, seria una activitat poder per nedadors ja que tenen una experiència o per gent amateur que també la podria realitzar?
2: Precisament, obert aquesta secció, l'he obert pensant molt en la gent que diu la frase de a mi m'agrada molt el mar, però em fa por. Perquè jo tinc molta experiència de fa molts anys que he fet acompanyaments a gent que els he anat introduint en el mar, justament a nedadors molt novells. Jo no sé de quina generació ets tu, però la generació que era jo, la majoria vam aprendre a nedar en el mar, de fet, no? No hi havia piscines com ara, i llavors la gent aprenia a nedar molt al mar, doncs, abans dels seus pares o mares, no? I, per tant, a mi m'agrada portar gent d'aquesta que té aquesta dèria, diguéssim, de que li agradaria anar al mar però li fa por, i jo els faig un acompanyament, i penso que aquesta secció està pensada per això, per acompanyar aquesta gent que comences, doncs, un dia nedant una miqueta, acompanyat, ben a prop de la costa, no? Sentint-te segur, tranquil, sabent que si en qualsevol moment tens cansament o el que sigui, pots sortir, però amb el que passa inexorablement amb tothom és que, clar, com més nedes, més experiència agafes, no cal ser un supernedador, només cal tenir el coneixement i l'experiència i sobretot la tranquil·litat i la confiança de que estàs envoltat amb gent amb la que pots nedar molt segur.
1: Jo soc, bueno, ho has mencionat, jo soc 2002, jo soc bastant jove, jo he après a la piscina, de fet, a la vostra piscina, a la Font Natació Calella, jo he après a nedar allà, sobretot perquè és el que dius, no? Jo almenys tinc no por, sinó respecte al mar, i el fet de nedar no tan sols a l'interior, no? al fons del mar, sinó ja roquejar, com dius tu, doncs genera una mica de respecte i poder molta gent doncs, no s'atreveix tant al mar, sinó decideix, en el cas de piscina, però veig que aquesta activitat, doncs, el que es valora és això, no? Sortir al mar i descobrir doncs, que no només que és maco, no? Que és maco això de roquejar.
2: Sí, de fet, a l'estiu també hem de dir que portar estrangers, sobretot, amb l'associació turística de Calella, porto gent a fer snorkeling, i una mica és això, no? És portar-los a descobrir l'entorn aquàtic, que és molt més divertit que la piscina. Jo tinc un molt bon amic que sempre diu que un dia era un peixet que va voler sortir del container, no? I una mica és això, la piscina va molt bé per entrenar, va molt bé per posar-te fort, va molt bé per controlar els temps, per fer sèries, per dominar la tècnica, els viratges, els diferents estils, però després el mar és una mica per ensalvatgir-te i donar més renda suelta a aquesta llibertat que té el mar i convidar això a gent, diguéssim, que surt de la piscina. Hi ha gent molt experimentada a la piscina que també li costa fer el salt al mar i també és una oportunitat per ells, però també és una oportunitat per gent que té, diguéssim, un nivell molt inicial de nedar.
1: Quan parlem del mar, què implicaria? O sigui, hi hauria una dificultat sumada? Entenc que una que m'imagino és el tema de les onades i la corrent, no? Possible també en qüestió de mal temps, doncs hi hagi més onatge i sigui més complicat. Hi hauria algun altre detall que seria una mica diferent en aquest cas?
2: No, una de les gràcies, diguéssim, que té, o una de les coses que és fascinant del mar, és que l'entorn és canviant. També ho comparo sempre amb la diferència amb algú que va córrer en una pista d'atletisme, que sempre és igual, no? I amb un entorn molt controlat, o si se'n va a córrer per la muntanya, no? El que va córrer per la muntanya es trobarà a córrer, o córrer depèn de per on vagi, es trobarà a córrer els que fan més pujada, més baixada, més estrets, més amples, amb més vegetació, menys, i depèn del temps també es pot trobar, doncs, enfangats, més secs. El mar passa una mica això, però d'una altra manera. Tu quan vas al mar, te pots trobar un dia que sembla una piscina, que la mar estigui superplana, l'aigua molt transparent, no, que convida molt a nedar, però pots trobar un altre dia que l'aigua estigui tèrbola, que estigui bruta, et pots trobar més onades, menys, i clar, en funció d'això, també està el teu creixement personal i el teu desenvolupament com a nedador, doncs de conèixer els teus límits, veure fins on pots arribar i sobretot d'anar superant les teves pors, perquè moltes de les dels frens que tenim en aquest sentit són pors irracionals, no? L'aigua tèrbola ens fa por al principi, no? A molts, però després la pots acabar estimant molt, però nedar de nit, per exemple, també, que m'agrada molt i que també que és una meravella. Nedar amb mala mar, amb onades, quan tens un nivell expert, també pot ser molt divertit, doncs igual que els surfistes també fan surf, no?, amb mala mar. El tema dels corrents, aquí no tenim uns corrents excessius, però, clar, doncs quan estem a nedar també s'ha de tenir en compte que no tots els mars són iguals. Si un dia un nedador d'aquí de Calella se'n va al País Basc i se'n va allà a Biarritz o un lloc d'aquests i se'n va a nedar a l'Atlàntic, doncs sobretot en allà de tenir cura d'estar informat i de nedar amb gent d'allà local, perquè els corrents i les onades i tot l'entorn d'allà pot ser molt diferent, no? Que això és el que sempre s'ha de conèixer molt bé l'entorn.
1: En clau general et volia preguntar, clar, has mencionat, que és molt curiós, no?, que jo he parlat amb gent que, de fet, el meu pare és molt de muntanya, has mencionat també el tema d'anar a la muntanya, de córrer a la muntanya. Et volia preguntar quines recomanacions li dones a algú, doncs, que vol començar a fer això que fareu, no?, a nedar en el mar, perquè entenc que quan has relacionat amb muntanya, una de les coses que se m'ha parlat molt és el respecte allà on vas. Sí. Suposo que hi hauria una d'aquestes coses, no?, per allà.
2: Sí, el primer que diria, el primer consell que donaria sempre, quan algú és novell, novell total, és sobretot no anar-hi sol. T'ho diu una persona que neda sol habitualment, però estic parlant d'algú novell, no? Algú novell que no vagi sol, que hi vagi sempre amb algú o amb un grupet de gent, i sobretot en zones en què sàpigues que pots sortir. Ara estem parlant d'aquí Calella, en Calella en concret, tu has, quan vas nedant al llarg d'aquesta costa, saps que hi ha diferents platgetes a les que si tens, et canses, tens fred, el que sigui, pots sortir. Però això és aplicable a qualsevol lloc. Quan tu vas a nedar en un lloc, has de saber a on t'estàs ficant, has de saber fins on nedaràs o fins on pots nedar les teves pròpies capacitats i allà on pots sortir. I a partir d'aquí, doncs, tenir cura sobretot del temps. Si ets novell, no posar-te en mala mar, o si l'instint et diu que aquell dia no t'hi fiquis, li has de fer cas a l'instint.
1: Per últim, James, després de la nedada hi ha un esmorzar. Suposo que això també forma part d'aquesta filosofia vostra, no?
2: Sí, això jo crec que és com el també... Perdona que compari tant amb els altres esports, però...
1: No pateixis, no pateixis.
2: Els altres esports cansaven molt. I quan jo veig els ciclistes fotent-se una botifarra amb mongetes i una cervesa allà en algun bar d'aquests de poble al que han arribat, doncs, va més, aquests sí que saben, no? Vull dir, al final l'esport també dona el dret de tenir-te, de tenir, regalar-te una recompensa, i en aquest cas, bueno, doncs uns croissants, una xocolata desfeta, alguna cosa així, que ens portarà la Nila Aranyó del Nila Cakes, d'aquí Calella. Doncs tot això sempre s'ha d'amenitzar tot, al final, amb una mica de teca, sempre.
1: I tant que sí. Escolta, James, doncs molta sort en aquest projecte i que a veure si funciona per un futur, que la gent es vagi apuntant i que la gent s'atreveixi a provar coses com aquestes de sortir a nedar al mar, que és molt maco.
2: I tant, tenim un entorn privilegiat, vivim en un punt espectacular i a més, això no ho he dit, però és que aquí on aquest trosset de roques que tenim que entren al mar és l'únic punt on el Montnegre, la serralada del Montnegre, que és la que tenim aquí darrere, que s'extén des de Tordera fins a Mataró, és l'únic punt on, d'alguna manera, fica els peus a l'aigua. I per això tenim aquest tros rocallós. Doncs aprofitem-lo.
1: Molt bé, James. Doncs escolta, moltíssimes gràcies i molta sort.
2: Moltíssimes gràcies a tu. Que vagi bé.
1: Que vagi molt bé.
0: I amb la temporada esportiva arribant a la seva fi, els millors equips competeixen a les fases finals de diferents campionats. Per exemple, el Club Pati Tordera té unes últimes setmanes il·lusionants per diversos equips formatius. Oi que sí, Marc?
3: Amb la temporada esportiva arribant a la seva fi, els millors equips competeixen a les fases finals de diferents campionats. Per exemple, el Club Pati Tordera té unes últimes setmanes il·lusionants per diversos equips formatius que han arribat lluny a les seves competicions i que, a més, ara n'explicarem un detall, i és que aquest cap de setmana el pavelló parroquial de Tordera celebrarà un campionat de Catalunya. Serà una de les seus organitzatives. El club, per tant, per fer i dur a terme aquesta feina, és molt de temps, bona organització per part de tots els seus membres, i en parlem per conèixer tots els detalls amb el coordinador del club i entrenador de l'infantil, el juvenil i el júnior, Sergio Alonso. Què tal, Sergio? Bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
3: Bé, justament ara acabo de nombrar els tres equips en el qual estàs vinculat, més la coordinació del club. Quina feinada, quants entrenaments i quantes hores?
4: Sí, son bastantes horas en el pabellón, pero bueno, al final cuando haces cosas que te gustan, pues bueno, como quien dice, las horas pasan rápido y es ameno.
3: I a més, amb aquesta recta final de temporada, ara en parlarem, amb alguns dels equips del club, uns quants, que disputaran fases finals en diferents campionats. Maco això també arriba a final de temporada jugant-hi coses.
4: Sí, al final, bueno, pues siempre lo que intentas es que disfrutarlo y que los chavales pues disfruten lo máximo posible, pero cuando consigues pues también ganar, competir y llegar a finales como estas, pues siempre, bueno, pues es un premio a la temporada, y sobre todo para los jugadores pues es algo que bueno, que es muy bonito, porque bueno, pues se juntan con muchos más equipos. Al final es una competición sana, de un fin de semana, donde bueno, pues hay esos nervios, bueno, yo creo que es todo muy, hacen crecer a los jugadores, digamos.
3: Aquest cap de setmana, de fet, el pavelló parroquial acollirà, com dèiem, la fase de grups divendres i dissabte al matí del campionat de Catalunya a la Vi i Copa Elit, i a més a la tarda del dissabte, semifinals femenines de categoria de 15 anys, o sigui que un cap de setmana, que a més ja sé que el sènior també jugarà el seu partit corresponent de Lliga, però a nivell organitzatiu, quina feinada, com es porta això de dur a terme un campionat de Catalunya?
4: Bueno, el trabajo lo están organizando entre Carmen Vilá, que es la presidenta, y Silvia González, que es miembro de la Junta, y la verdad que lo están llevando ellas y lo están organizando todo y todo muy cuadrado para que, bueno, todo salga a la perfección. Sí que es cierto que, bueno, que lleva mucha faena, que necesitas, bueno, pues muchos voluntarios, necesitas mucha gente que ayude, porque lógicamente pues la federación quiere que salga todo bien y que todo funcione perfectamente, ¿no? Y que, bueno, pues cuando los equipos llegan, que tengan gente que los recepcione, que estén siempre gente pues limpiando los vestuarios, que se busque una zona para dejar el material, bueno, mucha serie de cosas, que haya un speaker, que se ponga una música antes de los partidos, después, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, requiere tener una serie de gente que esté implicada y pues a veces cuesta tener tantas manos, pero sí que es cierto que prácticamente a día de hoy lo tenemos todo casi ya organizado y ellas lo han montado todo bastante bien, lo han distribuido bastante bien y bueno, esperemos que salga todo rodado.
3: Sergio, ¿qué representa pel club l'oportunitat d'acollir una fase final de campionats de Catalunya?
4: Bueno, esto no solo para el club, ¿no? Creo que para el pueblo es algo muy importante porque, bueno, aparte de que da nombre y que, bueno, es un evento más que se hace en Tordera, dentro de otros eventos deportivos que también se hacen, pues, bueno, trae mucha gente y al final es vida para el pueblo, ¿no? Tienes, bueno, pues gente para que consumirá en los bares, en los restaurantes, al final es darle vida al pueblo. Y a nivel de club, pues bueno, es un poco lo mismo, ¿no? Es intentar poner un granito de arena dentro de ayudar en todo lo que se pueda a que el hockey sobre patines pues vaya hacia adelante y siga creciendo, ¿no?
3: Claro, y al final, que tenga visibilidad, ¿no?
4: Exacto, y estos campeonatos, pues que, bueno, son, como decía, ¿no?, algo que hace mucha ilusión a los niños y demás, pues poder ayudar y poder poner el pabellón y poner el club a disposición de la federación para hacerlo, pues bueno, nosotros siempre estamos encantados.
3: I tu, Sergio, també aquest cap de setmana se't gira feina perquè com a entrenador del juvenil A disputareu el campionat de Catalunya, però en aquest cas serà diumenge. I a Blanes, que ja em vas comentar també fora de micro que ja hi esteu anant entrenant, com esteu preparant, ja t'ho pregunto com a entrenador, aquesta fase final dels campionats de Catalunya?
4: Al final nosotros no hacemos nada especial, sinceramente, o sea, yo hace años que nos hemos ido clasificando y tal vez yo soy raro en esto, ¿no? Hay gente que cuando va a jugar las finales, los campeonatos, hace doble sesión, hace entreno cada día. Yo siempre soy muy supersticioso, ¿vale? Mucho, y una de las supersticiones que tengo es que cuando algo funciona no lo toques. Entonces yo, si entrenábamos 3 días, entrenamos 3 días, si entrenábamos a 1 hora, seguimos entrenando a esa hora, si un día, o sea, no modificamos nada, porque no me gusta esas cosas, bueno, sí que hemos ido justamente el martes, que a la misma hora que entrenábamos en Tordera, hemos ido a entrenar a Blanes, porque esto lo hemos hecho cada año, el ir a las pistas donde jugamos. Cuando es en Blanes, el año pasado que jugamos en Reus, pues no pudimos hacerlo, pero aquí en Blanes, pues bueno, teníamos esta opción y hemos ido simplemente, bueno, para que los chavales pues conocieran un poco la pista, que ya hemos jugado otros campeonatos, hemos jugado más veces, pero para quitar esos nervios, ¿no?, de cuando llegas el primer día, pues decir, mira, yo ya vine esta semana y ya patiné y ya sé cómo va, ¿no? Y bueno, el campeonato en sí, pues será, lo que digo, una experiencia más, intentar disfrutarlo.
3: ¿Els notes els nervis als teus jugadors?
4: Sí.
3: Sí,
4: sí, claro. Siempre, o sea, aunque ya han jugado 5 campeonatos, son subcampeones de España, pero igual la Julia es campeona de Europa, el Aro es subcampeón de Europa, o sea,
5: al final son gente que ya han jugado muchos campeonatos a distintos niveles, a nivel de club, a nivel de selección, pero da igual, cuando llega el momento te pones nervioso, yo mismo me pongo nervioso, ¿eh? O sea, no es una cosa que yo siempre digo, hay que disfrutarlo, hay que intentar, pero cuando llega el momento, pues bueno, al final siempre quieres ganar, siempre quieres competir lo máximo posible. De hecho, yo desde hace un par de años siempre, pues bueno, llevo entrenadores que me han estado ayudando durante toda la temporada y me ayuda a estar mucho más tranquilo también, a gestionar mucho mejor los partidos. Por ejemplo, aquí en Blanes vendrá Max Martos, que ha estado todo el año conmigo ayudándome en este equipo juvenil, para ayudarme, bueno, pues en la gestión de los partidos y demás, pero también vendrán Nacho, que les hará el calentamiento antes de los partidos, vendrá Andreu Muñoz, que es entrenador de porteros, para ayudar al portero, vendrá Marvila, que también, bueno, pues nos aconseja siempre un poco pues del equipo contrario, etcétera. Y todo esto también, pues bueno, tanto a mí como a los chavales, también les hace estar más tranquilos, porque bueno, ven más gente que les ayuda, más gente que les da unas pautas a seguir, les dicen cosas del equipo contrario, y esto les hace también pues tener más confianza y estar más tranquilos. Y la verdad que estos dos últimos años que lo hemos hecho así, pues nos ha funcionado muy bien, y este año...
3: Lo que has dit, ¿no? A mantenir-ho, no tocar-ho si funciona.
5: Exacto, sí, tal qual.
3: Molt bé, doncs a veure si hi ha sort també en aquesta fase, que primer ja és la fase de grups i llavors a accedir a semifinals. Els dos primers, oi? Subcampió i campió van a campionats d'Espanya.
5: Sí, va, exacto.
3: Molt bé.
5: Sí, los dos que juegan la final.
3: Doncs a veure si hi ha sort per a aquest campionat, i la setmana que ve també a la zona de Tarragona, a la zona de Reus, hi ha la disputa del Campionat de Catalunya del Júnior B i l'U16, que jugarà la Copa Elit, igual que l'Infantil i el Júnior A. Vull dir, èxit total a les categories del club aquesta temporada.
4: Sí, estamos muy contentos porque al final, pues lo que decíamos, ¿no? Creo que infantil para arriba estamos entre los 16 mejores prácticamente con casi todos los equipos. Perfecto. El infantil A jugará esta Copa Élite que, aunque sea mi copa, es de los 16 mejores. El Junior A, pues también, aunque sea un equipo reforzado con juveniles y bueno, pues este año jugar esta Copa Élite. Como comentabas, el Junior B, tanto igual que el Juvenil A, pues siendo incluso el Junior B tiene más mérito, porque siendo un equipo de primer año, jugará este campeonato de Cataluña entre los 8 mejores, con todo equipos de segundo año, todos un año mayores. Y luego, bueno, pues tenemos el Juvenil B, que jugará, pero esto ya a final de mayo, la Copa Catalana. Incluso también con el Primera Catalana, pues estamos entre los 5 primeros, peleando a falta de 3 jornadas para entrar en el playoff de ascenso, con lo cual, bueno, creo que este año las cosas están saliendo bastante bien a nivel deportivo, y bueno, vamos a ver cómo acaba esta recta final.
3: Molt bé, doncs Sergio Alonso, coordinador i entrenador dels diversos equips de la casa, del Club Petit Tordera, moltíssima sort per aquestes pròximes setmanes, començant per aquest cap de setmana, i seguirem molt atents a com es desenvolupa aquest final de temporada del Club Petit Tordera.
5: Gràcies a vosaltres.
0: Molt bé, i acabem el programa d'avui amb la proposta musical del Karam Louahidi. Adeu, fins demà.
6: Hola, bona tarda. Soc en Karam Louahidi, tècnic d'aquí de l'oficina de consum del Consell Comarcal del Maresme. Bé, aquesta tarda de dijous us recomano escoltar Sweet Dispositions, que és una cançó d'un grup que s'anomena The Temper Trap. La cançó és bastant antiga, però es va fer com un remake, un remix, l'any 2025, i llavors, bueno, va quedar molt bé i crec que és la cançó idònia per escoltar en aquesta tarda de dijous. Bé, espero que la gaudiu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. L'Organització Mundial de la Salut ha elevat a 5 els casos d'antivirus confirmats i ha reduït a 3 els sospitosos. L'organització ha admès que és possible que sorgeixin més casos perquè el període d'incubació del virus és llarg, però ha reiterat que el risc a la població es manté baix. L'OMS ha volgut deixar clar que no estem davant de l'inici d'una pandèmia com la Covid-19. El ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, ha dit que les repatriacions de les persones a bord del vaixell afectat seran ràpides. Álvarez ha parlat amb els seus homòlegs dels Països Baixos, Canadà, Regne Unit i Estats Units i ha garantit que estaran coordinats.
2: La disposició ha sido absoluta desde el primer momento para cooperar y para que esta, que es una situación no deseada por nadie, todo el mundo trabajemos juntos. Por ejemplo, Estados Unidos no ha estado en contacto directo en esta ocasión con mi homólogo, pero sí nos ha hecho saber las autoridades norteamericanas que están dispuestas a enviar un avión para repatriar a sus ciudadanos.
1: Un avió militar portarà els passatgers espanyols fins a Madrid, on haurien d'estar-se 45 dies ingressats a l'hospital militar. I les treballadores de les escoles Bressol han arrencat avui la nova tongada de vagues educatives, reclamen més recursos, una baixada de ràtios i l'equiparació de les condicions laborals a la resta d'etapes. Educació ha xifrat en un 13% el seguiment de la vaga a la quarantena d'escoles Bressol, de titularitat de la Generalitat i les 42 rurals que incorporen el primer cicle. La portaveu de la plataforma 03, Gina Rius, explica les seves demandes.
3: La nostra reivindicació és clara, que des de la comunitat autònoma també comencin a lluitar per unes millores reals, que parin de tirar la pilota a les administracions locals. El finançament és essencial i ha de venir des del Departament d'Educació, des de la Generalitat. Estem tipes ja d'estar sota un paraigües amb 5 models o 6 de gestió diferents.
1: Dimarts que ve faran vaga escoles, instituts de tot Catalunya. Els sindicats convocants a les aturades mantenen les mobilitzacions i denuncien la manca de voluntat negociadora, diuen, del Departament d'Educació. Reclamen una reunió amb la consellera Esther Niubó abans del dilluns vinent amb propostes concretes per millorar l'acord pactat en Comissions Obreres i UGT. Consideren abusius, diuen, els serveis mínims del 50% que planteja la conselleria per a les properes vagues. I l'Auditori cerca l'equilibri entre el llegat i la descoberta de la primera temporada amb Víctor Medem al capdavant de la institució. L'Orquestra Barcelona Ciutat farà 14 estrenes i la banda prepara la novena de Beethoven. Gustavo Dudamel, el capdavant de la Filarmònica de Nova York, és un dels grans noms internacionals.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6 i us parla Mercè Roura. L'Organització Mundial de la Salut ha elevat a 5 els casos d'antivirus confirmats i ha reduït a 3 els sospitosos. L'organització ha admès que és possible que en sorgeixi més, però perquè diu que el període d'incubació del virus és llarg. Tot i això, ha reiterat que el risc per la població es manté baix. L'OMS ha volgut deixar clar que no estem davant de l'inici d'una pandèmia com la Covid-19. I demà es posarà en marxa el procés per adquirir les invitacions per assistir a la precària concert que farà el Papa a l'estadi Lluís Companys el 10 de juny. Serà l'acte més multitudinari d'una visita que també es preveu que faci un recorregut amb cotxe descobert pel centre de Barcelona des de la catedral fins a la Sagrada Família. David Abadies és el bisbe auxiliar de Barcelona i ens parla del lema triat per l'ocasió.
2: Aquest lema surt aquí, es crea a Barcelona i justament es crea contemplant aquest gest que ara també comentava el senyor Cardenal, d'alçar la mirada contemplant la torre de la Sagrada Família, la torre de Jesucrist. Aquest gest que està fent tothom pel carrer, doncs ara és una manera també de convertir-lo en aquesta frase, que és una frase també que té un element molt inclusiu. És un element també que convida a aixecar la mirada des de molts àmbits. Ho pots fer des de la bellesa, ho pots fer des de l'arquitectura, ho pots fer des de la meravella, ho pots fer des de la fe, ho pots fer des de l'esperança.
1: I el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, ha demanat a Israel l'alliberament de l'activista espanyol Saif Abu-Keshek, membre de la flotilla retingut per l'exèrcit de Netanyahu des de ja fa una setmana.
3: También convocamos a la encargada de negocios de Israel en Madrid para transmitirle directamente estos mensajes. Y les informo que ayer hemos vuelto a convocar a la encargada de negocios de Israel para trasladarle lo inadmisible e inasumible de prolongar la detención de nuestro ciudadano.
1: Els Solsonès i Cardona promocionen el teixit empresarial a través d'una pel·lícula protagonitzada per joves del territori. Vol trencar el tòpic que per tenir una feina qualificada han de marxar a treballar i a viure a fora. La road movie Trobar el lloc l'ha dirigit el solsoní Arnau Abella i l'ha impulsat l'Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona. S'ha estructurat a partir de converses amb els joves i les seves inquietuds per viure i treballar. I el 95% dels espectadors que han assistit al festival Estrenes a Girona voldria repetir. És el resultat d'una enquesta interna del festival, segons la qual el retorn del festival a la ciutat és notori, ja que el 63% dels enquestats assegura que han aprofitat per sopar en algun establiment de la ciutat, coincidint amb l'assistència a algun dels concerts en aquesta ocasió.

Repassem els titulars del dia. El pla de motes de la Tordera centra la reunió entre l'Espai Agrari de la Baixa Tordera i el Departament d'Agricultura. Més de 1.200 alumnes de Malgrat participen en el programa L'Art de ser espectador del Teatre Clavé. La 22a edició dels Premis Treball de Recerca de Batxillerat se celebra aquest divendres.

Bona tarda, arrenquem amb l'informatiu d'Ona Malgrat, amb informació local i comarcal per estar al dia de tot el que cal saber avui dijous 7 de maig. Comencem amb un repàs als titulars. El Pla de Motes de la Tordera centra la reunió entre l'Espai Agrari de la Baixa Tordera i el Departament d'Agricultura. Més de 1.200 alumnes de Malgrat participen en el programa L'Art de ser espectador del Teatre Claver. La 22a edició dels Premis Treball de Recerca de Batxillerat se celebra aquest divendres.

0: Representants de l'Espai Agrari i el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, coincideixen en la necessitat de protegir l'activitat agrícola i avançar en el projecte del Pla de Motes de la Tordera per garantir la seguretat hidràulica. Així s'ha determinat en una reunió aquest dimecres que també comptava amb l'alcaldessa de Malgrat, Sònia Vinyoles, l'alcalde de Palafolls, Francesc Alemany, i l'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías. Durant la trobada també s'han tractat altres aspectes com el finançament, el pla de gestió i el relleu generacional al sector. Tant el Departament d'Agricultura com els representants municipals han coincidit en la necessitat de treballar junts per reforçar la viabilitat de l'activitat agrícola i consolidar el paper estratègic de l'espai agrari dins el territori.
1: Ona Malgrat, serveis informatius.
0: L'Ajuntament destina prop de 11.600 euros a espectacles del Teatre Clavé adreçats a un total de 1.288 alumnes de Malgrat. En concret, es tracta del programa L'Art de ser espectador, que pretén apropar les arts escèniques als més joves. Aquest programa porta en funcionament 19 anys. La subvenció de l'Ajuntament fa front al cost de l'activitat, que inclou l'entrada i el desplaçament en autocar. Els estudiants provenen de les escoles Maria Cubí i Soler, Mare de Déu de Montserrat, Fungadosa, Marista Sant Pere Chanel i Badruna, i han assistit als espectacles en horari lectiu al llarg d'aquest curs. En aquest curs, els alumnes magratencs han gaudit dels espectacles L'Illa del Tresor Particular, Llepafils, Vai Via, Incredible Box, Per Terres de Drac, Hotel Bucarest, Ves per On, Àfrica i Jo, Tarzan. Més temes, la 22a edició dels Premis Treballs de Recerca de Batxillerat se celebrarà aquest divendres a les 6 a la sala Joaquim Garriga de l'Arxiu Municipal. L'entrega, organitzada per l'Ajuntament, té com a objectiu reconèixer i donar visibilitat als millors treballs de recerca de l'alumnat de batxillerat de l'Escola Badruna i l'Institut Ramon Turró i Darder. En total es farà entrega de 7 premis. D'una banda, hi ha la categoria general, amb 5, un per cada aula de batxillerat dels dos centres. També es lliura un premi al millor treball de temàtica local i un altre de ciència i tecnologia, impulsat amb la col·laboració de l'empresa AGC Pharma Chemicals, que repeteix participació després d'incorporar-se al certamen de l'any passat. Als premiats se'ls farà entrega de 400 euros a cadascun. D'altra banda, els 6 alumnes que hagin quedat finalistes també rebran un val de 100 euros per gastar als establiments de l'Associació de Comerciants de Malgrat. La regidoria d'Educació, Mireia Hernández, ha destacat la voluntat de continuar ampliant la implicació d'empreses locals en futures edicions, amb l'objectiu de reforçar el reconeixement a l'alumnat i potenciar el valor dels treballs en el seu futur acadèmic i professional. Escoltem l'entrevista. Bé, parlem amb la regidora d'Educació, Mireia Hernández, sobre aquesta edició de l'entrega de premis als treballs de recerca de batxillerat. Bona tarda, Mireia.
2: Bona tarda.
0: Bé, en primer lloc, expliqui'ns en què consisteix aquesta edició, que, si no m'equivoco, ja arriba a la 22a.
2: Exacte, sí, ja és el número 22. Els Premis Treballs de Recerca són uns premis organitzats per l'Ajuntament i el que es vol és donar visibilitat als millors treballs de recerca de batxillerat de les dues escoles de Malgrat, de Badruna i de l'Institut. Uh-huh. Llavors, aquests premis col·labora també les AFES dels dos centres i consisteix, tenim diverses categories. Hi ha una categoria general en la qual es lliuraran 5 premis. 5 premis perquè són? Doncs perquè a l'escola Badruna hi ha 2 aules de batxillerat i a l'Institut Ramon Turró hi ha 3 aules. Llavors així es premia cadascun dels alumnes de cada aula. Llavors hi ha un premi local, que aquest és el treball, el TDR, que parla sobre el nostre poble, Malgrat de Mar. Uh-huh. I després hi ha una categoria de premi de ciència i tecnologia, que aquesta nova categoria es va iniciar en el certamen de l'any passat, on es va demanar col·laboració a l'empresa AGC perquè ells valoressin, dintre de 2 treballs que es presentessin de les 2 escoles, quin consideraven que podria ser el millor treball per a aquesta categoria. I llavors així participa també l'empresa.
0: Val. Els premis s'otorguen, o sigui, hi ha un jurat, entenc que decideix, no?, a qui otorga els premis de treball de recerca. Aquest jurat, qui el forma part, com està composat? Pots desenvolupar una miqueta més això?
2: Sí, el jurat són els mateixos els docents o les persones que són les expertes de cada escola, uh-huh, que decideixen que són els que escollen el treball, tant el de categoria general com el del premi local.
0: Vale.
2: I el de ciència i tecnologia de l'AGC són els professionals de l'empresa, que són designats per ells, que són els que decideixen qui és el millor premi dels que es presenten.
0: Val. Aquesta trobada es farà divendres a les 6 de la tarda. On es farà l'entrega de premis?
2: Es farà a la sala de l'Arxiu Municipal i nosaltres convidem des de l'Ajuntament els alumnes, les famílies, amics, els tutors, persones de la comunitat educativa que vulguin venir a aquest certamen.
0: Val. Abans ha comentat que la Regidoria d'Educació va portar a terme l'any passat la iniciativa, no, de convidar a AGC que també otorgués un premi a algun dels alumnes, no?
2: Exacte.
0: Quina seria, diguéssim, l'ambició de la regidoria, no, de cara a futur, de poder ampliar, no, aquesta entrega de premis?
2: Sí, exacte. Aquest certamen ja, bueno, ja arribem a l'edició 22 i seria, bueno, igual que vam demanar col·laboració a l'empresa AGC pel tema de ciència i tecnologia, doncs, evidentment, parlant amb la regidora d'Ocupació, doncs poder fer extensiu aquesta proposta a altres empreses del poble que es dediquin a altres activitats i que també es volguessin participar. No sé, ara mateix estic pensant en el tema, no, el turisme que tenim amagrat a nivell d'hotels o empreses que fan, bueno, a altres activitats d'ocupació, que penso que finalment el beneficiat és l'alumne, que es visibilitza el seu treball i a l'hora també de fer el seu currículum per la vida futura. Doncs dir que una empresa, com per exemple és el cas de GC, una empresa internacional que ha valorat el seu premi com el millor d'aquest any, doncs penso que això pot tenir una aportació molt important.
0: Vostè com a regidora hi serà present a l'acte?
2: Sí, sí, nosaltres, bueno, la regidoria d'educació, jo com a regidora, la tècnica també d'educació, representant de l'Ajuntament també hi haurà l'alcaldessa, i després doncs els directors de centres, els referents de les AFES de cadascun del Pedruna i de l'Institut, i ja dic, totes les persones que vulguin venir estan convidats.
0: D'acord, doncs ja ho tindríem. Moltes gràcies per atendre'ns.
2: Gràcies a vosaltres.
0: I marxem de Malgrat per fer una mirada comarcal, concretament a Santa Susana. La confirmació d'una nova edició del festival Neonazi Chaos in the Sun ha tornat a generar preocupació a l'Alt Maresme. L'esdeveniment s'anuncia per l'últim cap de setmana de maig en una masia privada de Santa Susana, la mateixa de les últimes edicions, reunint grups i assistents vinculats a l'extrema dreta europea. El col·lectiu Alt Maresme Antifeixista hi ha reaccionat convocant un acte de protesta i reclamant a l'Ajuntament de Santa Susana que actuï per impedir-ne la celebració. El consistori assegura que no el pot prohibir, però confirma que es desplegarà un dispositiu especial amb policia local i Mossos d'Esquadra, com en anteriors edicions, per controlar l'activitat, evitar molèsties i qualsevol tipus d'incident que mai s'han registrat a Santa Susana, segons indiquen les mateixes fonts. I a Blanes, l'Ajuntament, a través del Departament de Joventut i l'equip de la nau Espai Jove, ha organitzat per aquest dissabte una jornada intensiva per lluitar contra el bullying. Sota el títol Fora de Joc, l'objectiu de la iniciativa és contribuir a erradicar l'assetjament juvenil, una realitat que afecta un de cada 10 alumnes a l'estat espanyol. Des de l'Ajuntament de Blanes expliquen que la jornada, que coincideix amb la recent commemoració del Dia Internacional contra el Bullying, pretén trencar el silenci còmplice i la indiferència davant d'un fenomen que situa Espanya com el 6è país de la Unió Europea amb més suïcidis per a aquesta causa. I a nivell nacional, l'empresa Ocean White Expeditions, propietària del creuer Ondius, on s'ha detectat el brot d'antivirus, ha confirmat que 30 passatgers, inclòs el cos del primer passatger mort a bord del vaixell, van desembarcar a l'illa de Santa Helena el 24 d'abril passat. En un comunicat, la companyia ha informat que el passatger va morir l'11 d'abril i que el primer cas d'antivirus no es va confirmar fins al 4 de maig. Tots aquests passatgers estan sent contactats per la companyia. S'està treballant per identificar els passatgers i els tripulants que van embarcar i desembarcar en diferents escales des del 20 de març, ha assegurat l'empresa. També ha descartat que hi hagi persones amb símptomes a bord. I també destaquem que educadores i treballadores de les escoles Bressol es manifesten aquest dijous pel centre de Barcelona en el marc de la vaga d'aquesta etapa educativa convocada a escala estatal. Les manifestants canten proclames com "No, no a la precarització" o "El 03 sí que hi és". La portaveu de la plataforma 03, Gina Rius, ha concretat que les seves reclamacions són a baixar la formatius i disposar de més recursos per atendre els infants. A més, ha acusat a les administracions de passar-se la pilota i ha reclamat a la Generalitat més finançament. Moment d'escoltar la situació meteorològica amb el nostre company Lluís Mi Pérez. Bon dia.
3: Estan inflant-se i han d'acabar deixant més ruixats dels que ja tenim a hores d'ara. Alguns s'han anat formant, de fet, entre les comarques de la costa i prelitoral de Tarragona i de Barcelona, i en aquests indrets immediatament encara tindrem algun xàfec. Ja la resta del país, aquests núvols que van a més, però amb moltes clarianes, de fet, quan més a prop de la Costa Brava estiguem, el domini serà més clar del sol, ni que sigui a estones. Al llarg de la tarda d'aquest vespre, les tempestes aniran a més a les comarques interiors, sobretot les del Pirineu Lleidatà, arribant fins al Berguedà, Lluçanès, Osona o el Ripollès. Per tant, serà més aviat a l'oest del Pirineu, on tindrem una mica més de sarau, independentment d'algun ruixat. Anirà caient en les muntanyes de Tarragona o cap al Pla de Lleida. I l'ambient suau, però no pas gaire calorós. I atenció, perquè el divendres encara hi haurà més núvols, i sobretot a partir del migdia, més ruixats i més generals, que no pas avui. N'estem pendents a la xarxa.
0: I repassem l'agenda d'actes. Aquest divendres la Biblioteca La Cooperativa organitza un taller de jocs de taula amb l'associació 1 de 10. La sessió és oberta a participants a partir de 12 anys i començarà a les 6 de la tarda. No cal fer inscripció prèvia. També divendres el Cineclub Garbí projecta la pel·lícula La veu de Hain, dirigida per Kauder Ben Ania, a partir de 2:15 de la nit al Centre Cultural. De cara a dissabte, el grup excursionista Magrateng organitza una jornada de portes obertes des de les 10 del matí fins a les 2 del migdia. Hi haurà servei de bar amb vermut i també xocolatada.

0: on anar malgrat. Ona Malgrat.
1: Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.